0: El Faro, con Laura Piñero.
1: El Faro y sus mejores momentos, siempre en la aplicación de la SER. El humor está en la SER.
2: Estábamos en una boda y había un tatuador y yo dije, es que la gente que se tatúa en las bodas, tío, o sea,
3: está fatal,
2: o sea,
3: ¿verdad?
2: Está fatal de la cabeza.
3: Corte a una hora después.
2: Claro, se gira Chenoa y me dice, nos tatuamos, y yo, ¡por supuesto! ¿Dónde?
3: Dime tú,
2: ¿tu cara? Aquí en mi pecho, me da igual. Y nos tatuamos después de mucho debate. Una luna.
3: Para mí era muy importante saber con quién me iba a hacer yo mi primer tatuaje de la vida.
2: Claro.
3: Y dije, con Carolina Iglesias, 100%
2: sí. Nos hemos visto 3 veces y esta es la cuarta. ¡Vamos ahí!
1: Cadena SER, la radio con mejor humor.
4: Dale, José. Venga, va. Hola, nana, Camila.
5: Cadena SER i SER Catalunya. Referents amb tu.
6: A continuació us oferim la repetició del programa Què t'hi jugues?
7: Aquí comença el Què t'hi jugues amb Sique Rodríguez i Lluís Flaquer. El programa d'esports on t'ho expliquem tot. A SER Catalunya.
8: Caracolea 1, caracolea 2, remate.
9: És un animal.
8: Golazo, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol.
9: Quimularro que acaba de fer la minya mal.
8: Cos el esférico a su bendecido pie izquierdo y con el 10 a la espalda.
9: Veus l'escaire, allà te la col·loco.
6: Què t'hi jugues amb el Sique i el Flaqui.
10: Bon dia, com esteu? Demà el Què t'hi jugues des de Tarragona. Al Teatre de Tarragona, Rambla Nova número 11. Allà us esperem, els que vulgueu venir, envieu WhatsApp al 606-32-72-11. Podreu fer-vos una foto amb el trofeu del Grande Par.
11: Són trofeu del Grande Fauto?
10: Ciclistes, per tant, sense motor, Francesc.
11: És igual, home, però són rodes! I tot el que són rodes estem a favor!
10: Vindràs?
11: Sonen així les bicis, també, quan van ràpid. Tallen l'aire, quan van així...
10: Francesc, anem a Tarragona precisament per això. Perquè des d'on farem el programa és per on passen els ciclistes.
11: El comptador? El comptador? Això és com sona una bici quan passes a prop?
10: Sí.
11: El Grande Pauto!
10: Us podreu fer una foto amb el trofeu del Grande Par i amb el nostre Francesc Rosés, si veniu demà al Què t'hi jugues, des del Teatre de Tarragona, amb l'alcalde Rubén Viñuales, amb el director general de la Volta, Rubén Peris, que és la persona clau per portar el Tour a Catalunya. Obrirem la taverna dels bojos, venen el Cristóbal Chassén, el tío Faja, el Gonzalo Álvarez, el Juan de la Boque, el Quim Molins, ve tota la tropa al Teatre de Tarragona i hi hauran... algunes llegendes del Nàstic, a qui tinc especial ganes d'abraçar. Felip Ortiz, gran porter, millor persona, estarà també al Què t'hi jugues demà des del Teatre de Tarragona. Us esperem a tots, 606-32-72-11, si voleu venir.
11: Aquesta nova velocitat amb la que heu d'escriure el WhatsApp del programa, heu d'escriure més ràpid que Harold Frenzen. Hits Harold Frenzen, o millor, el millor, Jacques Villeneuve. El Jacques Villeneuve de les dues rodes i sense motor vindrà de Tarragona.
10: Tira, Willy.
6: L'opinió de Sique Rodríguez.
10: És surrealista. O sigui, lo de les eleccions al Real Madrid és històric. Que un candidat anunciï ensenyant una samarreta en un programa de tele el fitxatge d'un jugador i una estona després el desmenteixin... Vaja, és tremendo. Passa la història, el moment Enrique Riquelme amb Pablo Motos al hormiguero.
12: Si Enrique Riquelme es presidente del Real Madrid, se compromete a que venga...
10: Bruno Alemany, una estona després, el pare de Haaland i també el City desmentien l'acord i el possible fitxatge.
13: Sí, ho han desmentit i no només això. El Manchester City està valorant ara mateix emprendre accions legals, és a dir, denunciar Enrique Riquelme i qui correspongui per la informació, segons ells, falsa que va donar el dia d'ahir.
10: I quan ens pensàvem que ja ho havíem vist tot, resulta que acaba l'Hormiguero i Florentino Pérez havia pagat un anunci. Un anunci, sí, havia pagat un anunci, el primer anunci després del programa on sortia el seu rival per anunciar això altre.
14: Sí. Na, na, na,
10: na, na, na, na. Aquest sí era de José Mourinho i resulta, Bruno, que Mourinho ha explicat al Benfica que és intel·ligència artificial.
13: És que és surrealista, però sí, ha sortit aquesta informació. És veritat que 5 minuts després, a diferència del que havia passat amb Haaland, perquè a Anglaterra ningú es feia ressò del que havia dit Enrique Riquelme, ningú mirava les portades de la BBC, dels esports, al Times, de The Guardian, ningú parlava de Haaland i la possibilitat d'anar al Manchester City. A Portugal tothom parlava d'això i clar, és que Mourinho té contracte ara mateix. I si marxa el Benfica, algú ha de pagar els milions que li costa el Madrid.
10: Intel·ligència artificial, de Florentino Pérez per anunciar el fitxatge de Mourinho, que ha provocat un terratrèmol a Portugal. En un moment obrirem el quiosc amb el Marcos López per que ens expliqui què es diu allà d'aquest anunci de Florentino Pérez, insisteixo, amb intel·ligència artificial. Ara en parlarem amb l'Anton Meana i amb el Héctor González, però és tan surrealista que mira que era reaci, per por a conseqüències. Avui estrenarem la secció del Tio Faja. Avui a la una estrenem la secció del Tio Faja perquè sigui ell qui analitzi tot el que estem vivint amb les eleccions del Real Madrid, que Albert Bermúdez, ho hem dit aquest matí,
14: eso es,
10: superen qualsevol dels gags que puguem fer al que t'hi jugues, però intentarem estar a l'alçada.
14: Bueno, pues ya que ayer se anunció en un programa de máxima audiencia el fichaje de Haaland, dices... Haaland. Me lo ha dicho Anas, que es Haaland, porque el Quique quiere fichar a Haaland sin ningún problema. Pues yo hoy presento el Hormiguero, por lo cual ha venido a divertirse al Hormiguero el padre de Haaland, Alfie Haaland. Bueno, en realidad no es el padre de Haaland, es una inteligencia artificial que parece que es el padre de Haaland y dice no todo el rato. Bueno, pues con nuestras dos mascotas favoritas, Tragas y Te Atrancas, bienvenidas, hombre.
15: ¡Fracaso absoluto! Y como mi rival va anunciando cosas, pues yo he anunciado a José Mourinho de una forma sui generis.
14: Hemos fichado a Konaté y Dumfries, los fichajes de equipo de Liga Saudí. Y no dejaré de hacer cosas. ¡Qué alegría, qué alboroto! ¡Otro fichaje piloto! Así el domingo ganará las elecciones el Quique y se lo va a encontrar todo hecho. ¿Eh? Si gana, evidentemente, porque no va a ganar. Y esta noche, más sorpresas, voy a Cuarto Milenio.
10: Que això és veritat, eh? Em pensava que era broma. És veritat. Em pensava que era un fake de xarxes socials.
13: No és intel·ligència.
14: No. Bienvenidos, amigos de la nave del misterio. Este vídeo de José Mourinho parece real, ¿no? ¿No creen?
10: Florentino Fende, Iker Jiménez.
14: Hablando de cosas paranormales, ¿podemos hablar de la cabeza de Enrique Riquelme? Tiene un cabezón espectacular. De hecho, si Eric Cantona hubiera sido monaguillo, sería Enrique Riquelme. ¿Qué mierdas quiere vendernos este señor? ¿Creen que lo único por lo que puede sernos útil es para recalificarle la frente? Extraño. ¿No les parece? Hoy vamos a desvelar todos estos misterios. Bienvenidos a la nave del misterio.
10: No es broma, ¿eh? Florentino Pérez anirá cuarto, quinto, ¿por qué milenio vamos ya?
14: Por el noveno ya. Por el décimo.
10: Pero depende de dónde empieces. Futuro del Real Madrid a Míquer Jiménez. Us ho juro, la realitat supera la ficció. Que t'hi jugo.

0: Santi, què volies dir? T'agrada aquesta cançó, eh?
1: És de Manuel Turizo.
2: Però la cançó és de Manuel Turizo i la lletra de l'Arquilaso de la Vega.
3: Però és millor.
4: Santi Ovalle és molt fan d'aquest tipus de cançons. Jo també, eh? Té una llista com jo la podria
0: posar.
4: El merengue de Manuel Turizo.
1: El merengue és aquesta?
3: Sí, sí. És el Manuel Turizo.
0: I canta Macarena Rodríguez. Bueno, m'ha posat l'Alberto Peinado, jo què sé. Sí, però sí, m'ha semblat divertit que un madridista ja, diguem-ne, es baixi els pantalons amb Mourinho.
3: També hem recuperat altres notes de veu, eh?
0: Les escoltem?
3: Sí. Comencem pel Didac.
5: Oye, por favor, en realitat me da igual. Me da igual quién gane las elecciones, si el Florenvito o Enrique Riquelme, pero por favor, continuar con esta sección del tío Faja, por lo menos de 5 a 10 minutillos al día, que va bien, es reparador.
3: Reparador és un concepte que m'agrada. I també tenim, per exemple, l'Alberto.
6: Jo votaria, sense dubtes, el Florentino, però más vale com a culer... Más vale malo conocido que bueno por conocer. Y es lo que diuen vosaltres. Que així veiem com se'n va tota la merda del tot ja.
3: I per últim, podem escoltar el Lucho.
7: Al tío Faja le habéis pagado tarde y mal.
0: Per cert, ens envien una imatge del bar El Roure, on anem moltes vegades a fer la secció amb el Ramon Besa. Presenten un menú. Callos a la madrileña i conos de guarnició.
3: Hòstia, que bo.
1: Que porten de conos? Conos amb coses dins.
3: 3D, no?
2: Aquests? 3D, aquests conos de tota la vida, no?
1: Ah, no porten res dins. Vale. Bons.
0: 1:17. Àlex Luna, ha acabat la roda de premsa del Girona o encara parlen Pere Guardiola? Nil, tu l'estàs seguint, que ara connecta amb el Luna.
8: Qui de càrcel, Pere Guardiola, amb la veu cantant totalment, exercint, jo crec que president del Consell d'Administració i avui donant la cara. Hi ha bastants temes importants. De fet, hem deixat claríssim que el tema de l'entrenador no serà qüestió de dos dies, ni molt menys, que la intenció és que estigui resolt al juny. Hi ha 19 jugadors ara mateix en contracte al Girona. S'ha dit també que la ciutat esportiva la volen tenir acabada pel 2028, que en el proper semestre s'hauria d'activar ja la segona fase, que la plantilla, evidentment, tampoc serà feta abans del 15 de juliol, que la cosa anirà per llarga, perquè es mentalitzin els seus haters, ho ha dit així literalment aquí a Càrcel. No vol parlar d'Estuani ni d'altres noms propis, que s'ha de valorar amb els entrenadors, i que han descartat, jo crec, la construcció d'un nou camp ara mateix, perquè no hi ha diners per tot. Això seria moda de resum.
0: En un moment connectem amb l'Àlex Luna, que no ha respost perquè està seguint la roda de premsa, que encara dura més d'hora i quart. Porten donant explicacions.
8: A les 12 en punt han començat i són 1:20, per tant, 1:20.
0: El que passa és que una de les més importants, que és saber qui entrenarà el Girona la temporada vinent, no ho saben, perquè encara no tenen tancat l'entrenador, i passaran uns quants dies fins que ho aconsegueixin.
8: I passaran dies, perquè s'han de solucionar totes les banquetes de primera divisió que hi ha per davant. Imagina't, si ha intervingut la banqueta al Bayer Leverkusen en un entrenador que volia el Girona, doncs encara queda la banqueta Rayo, Elx, Osasuna, que queden moltes.
0: Requadrem-ho, que el Girona volia un entrenador que anirà al Bayer Leverkusen.
8: Carles Martínez, ex del Toulouse, amb qui vam parlar fa unes setmanes aquí al Que Te Jugues, que deia que tenia ganes de tornar a la Lliga. Les ganes hi eren i ha estat molt a prop de poder tornar al Girona, però una trucada a Leverkusen fa 2-3 dies, doncs ho ha accelerat tot.
0: En un moment connectem amb Girona per saber alguna cosa més, a part del que ja ha explicat el Nil Solà, sobre aquesta roda de premsa. Abans, Adrià Soldevila, quan et posis aquesta samarreta, avisa'm que jo també me la posaré.
3: Ah,
0: és la de la llibreria de Mallorca, no?
3: Una llibreria de Mallorca que es diu Rata Corner, i que es diuen Rata precisament perquè ells tenen un lema o pensen d'aquesta manera, que diuen que les rates són les úniques que sobreviuen a una crisi nuclear. Igual que la cultura. Que quan hi ha una crisi, qui sobreviu és la cultura.
0: I és molt coneguda aquesta llibreria a Mallorca.
3: Sí, molt coneguda, molt coneguda. Sí,
0: la llibreria Rata Corner.
3: Rata Corner es diu.
0: Rata Corner.
3: És molt maca la llibreria, és veritat. Molt maca i molt coneguda, sí. Me la vaig posar per tocar a Mallorca.
0: Ah, i què tal va anar? Amb
3: bé,
0: balena?
3: Bé, molt bé, molt bé.
0: Vas posar una samarreta de rata per actuar amb balena?
3: Sí.
0: Que era un zoo, allò.
3: No, però era un homenatge a la cultura de Mallorca. Vam tocar Palma i vam...
9: Podríeu incorporar l'Helena de Diego i es diria Balena de Diego?
3: Hòstia, aquesta és dolenteta.
0: Aquesta la tenies pensada i no
3: aquesta,
0: sabies quan la podries colar.
9: L'he dit avui al matí a la redacció i he pensat que a la que pogués...
0: Balena de Diego.
9: La colaria.
1: Jo tinc una balena adoptada.
3: Ah, sí?
1: Sí, es diu Sierra. Mira, aquí porto el braçalet de la balena.
3: En sèrio?
8: Hola, tens dubtes.
0: Bueno, la Mercè té una tortuga. Ah, sí. El Cram, sí, la massa gran.
9: padrinada.
0: La padrina, sí, sí.
9: Ja, però vull dir, la teva padrinada,
0: no adoptar-la. I va visitar-la, de tant en tant.
9: No, adoptada seria que la tinguessis dintre casa.
1: Lo mateix.
9: No, apadrinada és a distància.
1: Voleu que us digui on és? La tinc per aquí.
9: No és lo mateix.
1: Escolta, no siguis,
3: que té un GPS incòmode.
0: Tu pagues per a que la balena visqui bé.
8: Té una AirTag a la balena.
1: Mira, ara se n'ha anat a les...
0: Ara, a la balena. Però, això és interessant, que ara ha fet l'app per seguir a la balena.
1: Cada dos o tres dies la situen. Se n'ha anat a Bermuda i ara està tornant.
0: I com es diu la teva balena?
1: Sierra. Sierra. Està tornant a la costa a la costa est dels Estats Units, a l'alçada de Jacksonville, més o menys a la mateixa alçada que Chattanooga. Per tant, si faig una escapadeta a Jacksonville, potser
0: quin gran moment, eh?
2: Però si et veu, et reconeix.
0: Quan es trobin el Santi Ball amb la seva balena.
9: Si et veu, et reconeix.
0: Què pagues i com ho has fet, això, d'adoptar una balena?
1: Me la va adoptar l'Anaïs i no sé què va pagar.
0: Ja m'estranyava que això sortís de tu.
1: No, la vaig demanar jo.
0: Tu vas demanar per l'aniversari una balena?
1: Sí.
0: Helena, pots trucar a l'Anaïs, sisplau, i preguntar-li
1: que està un acte.
0: Com va reaccionar quan la seva parella li va demanar una balena de regal?
1: Pues comprant-la. I aleshores, mira, veus? Aquí és on ha estat...
0: T'ensenyava la càmera del que t'hi jugues.
1: On ha estat els últims mesos. No sé.
3: Està a prop de Dialbets.
9: Sí, em fa gràcia perquè...
0: Dialbets està aquí.
9: Fau com un spa Francorchamps, eh?
8: Sí, sí. Veus
1: la migració de la balena.
0: Aquest és el recorregut de la teva balena, Santi Ovall.
1: Sí, sí, la Sierra.
8: És un spa Francorchamps, això, eh? Va fer la xicant, la curva 17.
1: Mira, està tan a Sau, a les Bahamas, eh? Poca broma, si he d'anar a visitar-la quan vagi a les Bahamas...
0: Què pagues per tenir adoptada aquesta balena?
1: És que no ho sé, ho va fer l'Anaïs, jo no sé, però res, és una ONG. És una ONG de manteniment...
0: Una cosa serà, i benvinguts siguin els diners.
1: Sí, una ONG de manteniment del fons marí i tot això, que...
0: Doncs està molt bé.
3: I què és una aplicació?
0: Fora conyes, que està molt bé.
9: Com el Find My Phone, no?
1: Suposo.
9: Find My Wheel, això.
0: Ah, no, ja escolten els nostres oients, que es nota que estem ja a l'estiu o a les portes, perquè hem d'omplir un programa de ràdio i no sabem com, i sempre apareixen doncs anècdotes com aquestes de la balena, que ja ens han solucionat 3 minuts almenys.
8: Ha fet un circuit molt maco, eh? Com el que hi ha de Fórmula 1.
3: Que ben colat.
8: El tanto que us la colo, perquè aquí tenim el tanto, la Fórmula 1, al centre de Barcelona. El dia 9, el dia 13 de juny, podràs gaudir gratis del Fan Village de Plaça Catalunya, amb tot de Fórmula 1, activitats familiars, gastronomia, música en directe i... molt de diversió. No sé si hi ha balenes, però hi serà Nerany Cartikeyan. Registra ja a circuitcat.com! Circuitcat.com!
0: Per cert, en un moment, l'Edgarita, amb el concurs imbècil, avui en joc dues entrades per anar a veure el cantant mexicà Carlos Rivera, diumenge 12 de juliol al Sant Jordi Club de Barcelona.

0: 93-344-1411, si voleu anar a veure el cantant mexicà Carlos Rivera, diumenge 12 de juliol al Sant Jordi Club de Barcelona, 93-344-1411, 93-344-1411. Solde, hi ha diversos aspectes judicials pendents que afecten al sí. Barça, el Barça-Gate, el sí. cas Negreira i el forensic famós que va encarregar Joan Laporta quan va accedir a la presidència rellevant a Bartomeu.
1: Sí, bueno, tots tres.
2: El Florenzi, el Neira i el Barça-Gate.
0: De fet, Josep Maria Bartomeu es va comprometre a tornar al que t'hi jugues quan declarés una altra vegada pel cas Negre, el Barça-Gate.
1: Sí, sí. I. De fet, en els tres casos, Bartomeu és investigat. En els tres casos.
0: Aviam, el Barça-Gate en quin punt està?
1: Aviam, el Barça-Gate, recordem que estan investigats per administració deslleial i corrupció entre particulars, Bartomeu, la seva mare de Jaume Masferrer, Román Gómez Ponti i Òscar Grau, que eren executius del Barça, i Carlos Ibáñez, que era el propietari de l'empresa Nystream, que és l'empresa que el Barça havia contractat per fer els missatges a xarxes socials, aquells que vam destapar aquí el 2020. Com està el tema ara? Bartomeu ha demanat tornar a declarar.
0: Ja ho ha demanat formalment.
1: Ho ha demanat tornar a declarar. Román Gómez Ponti també ha demanat tornar a declarar. I Román ja té data. El 6 d'octubre. 6 d'octubre tornarà a declarar Román Gómez Ponti. Per
0: sí,
1: tant,
0: s'allarga això una eternitat una altra
1: prorrogar.
0: Vegada.
1: Sí, perquè ara mateix estava prorrogat fins al 29 de juliol.
0: Sembla una broma, eh?
1: És una mica broma, sí. És una mica broma. Cansa.
0: Són 6 anys ja, eh?
1: Fins cansa nosaltres, hem imaginat amb ells. Sí, sí.
0: Una cosa sí. és que la justícia sigui lenta i l'altra és que vagi a pas de tortuga.
1: Sí, sí, és tal qual. Doncs s'haurà de prorrogar, perquè estava prorrogat fins al 29 de juliol, com que ha de declarar el dia 6 d'octubre.
0: Per tant, ja podem
1: Ponti.
0: Anticipar en exclusiva el que t'hi jugues, que el cas Barça-Gate es tornarà a allargar.
1: I... Sí, senyor.
2: Ah! El cas de Barça-Gate va a fer una allargazione, un jet extender, com es diu, un extender.
0: S'allargarà, sí, la instrucció.
2: Exacto.
0: Tenxones, tenxones.
2: Una extensió de la...
0: Ho acabem d'explicar al programa.
2: Ah, no, no, no, és l'exclusiva di Giovanni Romano.
1: Please don't go.
2: Please don't go. Please don't go, claro. Claro.
0: Bueno, Román Gómez Ponti ja té data per declarar al Barça-Gate i és el 6 d'octubre.
1: 6 d'octubre, i Bartomeu encara no té aquesta data. Anem al cas Negreira.
0: Per cert, del Barça-Gate, avui al diari Marca,
1: ah, sí.
0: pàgina 3, sí. pàgina 3, ho dic perquè passarà desapercebut.
1: No, no, no.
0: Pàgina 3 del Marca, 326 cuentas coordinadas para apoyar a Florentino y atacar a Riquelme.
1: Sí.
0: Un informe forense desvela que la estructura concentró cerca de una cuarta parte de las conversaciones sobre las elecciones y combinó más de 29.000 mensajes favorables al dirigente, a Florentino Pérez, con ataques a su rival en las urnas.
2: ¿Qué me dice usted? ¿En el Marca, en la Paja 3?
0: Expliquen que un informe forense digital d'una empresa especialitzada...
1: Encarregat per qui?
0: Ha detectat que hi ha conversa dirigida amb 326 perfils que qualifiquen de potencialment inautèntics, és a dir, potencialment falsos, 326 dedicats a atacar Riquelme i recolzar Florentino Pérez. Aquí hi ha dues preguntes. Una, qui encarrega aquest informe?
1: Vale.
0: Qui encarrega, diguem-ne, aquesta investigació? I dos, qui paga aquesta campanya? Qui paga la campanya a favor de Florentino Pérez? La paga Florentino? La paga algú que resulta que és sí. amic de Florentino però no hi té res a veure? O la paga el Madrid?
1: És molt interessant, però també és interessant
0: això
1: saber...
0: Això és un Barça-Gate, és un Madrid-Gate.
1: Sí, el que passa que també és interessant saber... En el cas del Barça-Gate nosaltres vam provar que les coses eren exactament així. I no ens va caldre cap informe de cap empresa.
0: I el Barça pagava aquesta
1: I el Barça
0: empresa.
1: Pagava. El que diu aquest informe és que hi ha unes comptes que semblen comptes trolls. Com, en el cas d'Itres Ventures, Santi Ovalle va ser qualificat com a compte troll. I Santi Ovalle no era un compte troll.
2: En cap cas.
1: Hi havia un informe de l'empresa Itres Ventures contractada pel Barça que deia que Santi Ovalle, entre molts altres, eren comptes trolls.
2: Era un control. Ell era un control.
1: És a dir, aquests informes també jo també me'ls agafaria una mica amb pinces.
0: Sí, però vull dir que és un tema estirar, eh?
1: Sí, sí, òbviament.
0: És un tema interessant.
2: I el senyor Ramadrid, el diari Marca...
0: El valor del Barça-Gate en el nostre cas va ser aconseguir les proves. I un dels aspectes, i és pel qual s'està jutjant a Josep Maria Bartomeu, és que els diners els va pagar el Barça, no els va pagar ell, els va pagar el Barça. que ja haurem de veure qui els paga. Clar, estàs utilitzant diners del Barça per atacar a gent que és sòcia del Barça.
1: Per això hi ha un judici. Perquè si ho hagués fet amb els seus
0: seria una qüestió
1: propis,
0: èticament reprovable, exacte. Però no hi hauria un potencial delicte. Seria,
1: correcte.
0: En tot cas, una qüestió ètica, moral, però no delictiva. En el cas que ens ocupa pot ser delicte perquè es van utilitzar diners del club per atacar socis que eren del mateix club.
1: Correcte.
0: Del cas Negreira?
1: Cas Negreira, evidentment, el cas més mediàtic judicialment de la història del futbol espanyol. Investigats, recordem, Josep Maria Bartomeu i Sandro Rossell, expresidents del Barça, Albert Soler i Òscar Grau, exexecutius del Barça, el senyor Negreira, exvicepresident del Comitè Tècnic d'Àrbitres, el seu fill Javier Enríquez i Anna Rufas, la seva exparella. Pels pagaments del Barça, a Negreira, 7,5 milions d'euros i prop d'un milió al fill a través d'un intermediari que era Josep Contreras. Les últimes novetats, recordem que va haver-hi un informe que deia que Negreira no podia declarar, que no era apte per declarar, un informe mèdic forense que deia que no era apte per declarar. Negreira ha presentat, com ofego, ha presentat el seu escrit a la jutgessa dient que s'arxivi la seva causa.
0: La seva.
1: Sí,
0: el
1: la causa per ell.
0: A Negreira.
1: Correcte, el seu advocat ja ha presentat l'escrit demanant que s'arxivi la causa per José María Enríquez Negreira. Veurem què diu la jutgessa, però el més normal és que s'arxivi la causa per José María Enríquez
0: Perquè
1: Negreira.
0: Perquè els metges que certifiquen que el seu estat de salut ha empitjorat són els mateixos que van dir que podia tenir un principi de demència, però això no implicava que estigués alliberat de ser imputat o de poder declarar.
1: Exactament.
0: Són els mateixos.
1: Els mateixos, però clar, evidentment el primer informe és de fa 2 anys... i aquest nou informe doncs, ja certifica que a Negreira li ha empitjorat el seu estat de salut. I falten algunes diligències, com per exemple les declaracions de 2 testimonis. Gerard López, entrenador del Barça B.
0: Que dirà que els informes de Javier Enríquez eren útils per al Barça B.
1: I Antonio Alonso, del delegat del Barça B. Que estan previstos, aquestes declaracions estan previstes per la tardor. Per tant, també es prorrogaria el cas Negreira, que semblava que ja estava a punt d'arribar al final de la instrucció, doncs s'haurà de prorrogar perquè ara es tancava el dia 1 de setembre i està previst que això vagi a la tarda.
0: Per tant, és el dia de la marmota i un altre cas judicial que allargarà la seva instrucció.
1: Sí, senyor.
0: I el forènsic?
1: I el cas del forènsic, estem més o menys en les mateixes, també. Recordem que s'investiguen 3 casos. La comissió de 10 milions pagats pel Barça pel fitxatge de Malcolm, destapat el que t'hi jugues, el pagament de 1,5 milions d'euros al club esportiu Laietà, destapat el que t'hi jugues, i el pagament de 1,7 milions d'euros a l'advocat González Franco pel judici de Neymar, perquè va ajudar en el judici de Neymar, i també hi ha dubtes sobre aquests pagaments. Aquest no és destapat al 100% pel que t'hi jugues, però també s'hi va...
0: Te'n recordes del cas Malcolm?
3: Sí, clar que me'n recordo. Han imputat el Minguella Pimentel.
1: Això anava a dir, això les últimes novetats.
0: Minguella Pimentel és Minguella fill.
3: El fill del Minguella més famós. Per
1: últimes novetats, Minguella fill investigat per aquest pagament. Citat el dia 19 d'octubre a declarar. I també estan citats el dia 28 de setembre Román Gómez Ponti i Òscar Grau, que també són els exexecutius, sí, que també estan en els altres casos.
0: Hi haurà una tardor intensa a nivell judicial.
1: Sí, sí, sí.
0: Amb
1: sí,
0: declaracions sí. A diferents fronts judicials.
1: En els 3 casos. En els 3 casos hi haurà declaracions. I aquest cas del forensic, recordem que s'investiguen 3 delictes, administració deslegal, apropiació indeguda i falsedat comptable, i tornen a ser investigats Bartomeu, Román Gómez Ponti, excap dels serveis jurídics, Òscar Grau i el mateix González Franco, a banda de Minguella Júnior, que se va saber la setmana passada.
2: He posat un pegatín, ja, a l'Audiència Anal, i
0: el senyor...
2: El Robopot i jo farem marató.
1: Pegatín. Tu fes broma, però el dia que va venir aquí va dir el Tribunal Suprem,
2: Que se den.
0: Perquè va reconèixer que parlava millor el nostre Bartomeu que ell.
2: Sí.
0: Aquí va estar molt bé, Bartomeu, que sí?
2: Sí, que sí, però bé.
0: Pausa i seguim.
4: Què t'hi jugues?
5: Radio Barcelona. Cadena SER.
6: Este verano tenemos el plan que mejor te sienta. Lo sabes, ¿verdad? En Splau nos hemos renovado para ti. Nuevas marcas, nuevas tiendas y toda la moda que estabas buscando para renovar el armario. Vende compras, encuentra el outfit perfecto y celébralo cenando en nuestras terrazas o disfrutando del mejor ocio. Todo esto con el plus de tener parking gratuito. Más moda, más novedades, más verano. Ven a Splau.
7: Hay veranos y veranos, porque el verano con B es el upgrade del verano. Con Balearia eliges viajar a tus anchas con tu coche y sin renunciar a nada, disfrutando del sol, el mar y la brisa. Por eso, cuando estás en modo Balearia, empieza lo bueno. Reserva ya tu viaje a Menorca desde 60 euros. Balearia.
8: Ya no hay excusas para ponerte en forma. La revista Men's Health presenta Entrena en 30 minutos, un extra de 132 páginas para ganar músculo, perder grasa y transformar tu físico en tiempo récord. Descubre 25 rutinas full body, recetas fáciles y la guía de entrenamiento definitiva para conseguir el cuerpo que quieres, ya en tu kiosco.
9: ¿Necesitas comprar un coche? Ven a Mundiauto. Disponemos de más de 600 vehículos a precios excepcionales. Mundiauto, tu centro comercial del automóvil en el Prat de Llobregat. Mundiauto.com. A MCAT Group tenim els millors materials de construcció, decoració, reforma, disseny de la llar i jardineria.
10: I també totes les eines i ferreteria.
9: Assessorament personalitzat, materials sostenibles, assequibles i els preus més competitius.
10: Si ets professional, troba el més proper a mcat.cat.
11: M de navegar, G de crucero, L de libertad. Este verano navega con NCL por el Mediterráneo o Europa. Ahora es el momento para reservar las últimas plazas de tu crucero soñado con todo incluido. Entra en solocruceros.com y despierta cada día en un destino diferente.
12: A Badalona al maig el dimoni crema. I amb ell cremen la ràbia, la tristesa i les males vibracions. Les esperances es renoven i tornem a començar. Com el foc que encén la ciutat, la penya torna a aixecar-se més viva que mai.
13: Vine a viure els play-offs i fes bullir l'Olímpic. Entrades a penya.com. Aprofita el 10% de descompte amb el codi SER10.
12: Cada espurna encén la flama.
14: Llevo 20 años como agente inmobiliaria y nunca había visto esto. Con Fast Track Hipoteca de BBVA veo a la gente tan tranquila. Ven el piso y se lo quedan.
15: Perdone, que nos la quedamos.
14: ¡Ea, otro!
16: Es muy de BBVA reinventar la manera de buscar hipoteca. Tener una cifra clara antes de mirar casas te da confianza para dar el paso. Consulta condiciones en BBVA.es. ¿Avanzamos? BBVA.
17: Què t'hi jugues? Escolta'ns de dilluns a divendres, de 12 a 2, amb Seque Rodríguez i Lluís Flaquer.
18: Jo diria... Sí, fent la... Fent una resposta d'aquí, donar una resposta d'aquí que tingui una cosa de dins.
0: Com? Què dius? Quan escoltes la teva imitació, què penses?
3: Parla millor que jo.
17: Què t'hi jugues?
3: Fa prou bé.
0: 1:36. Tenim una caixa de capibaras Wonder Gold per regalar.
18: Una de capibaras de Wondol. I...
0: Sí, però fes la menció bé, que si no,
18: Miss
0: no la pagaran. No la pagaran.
18: The Miss Thunderful. Canviem.
0: Per a tranquil·litat del Departament Comercial, sí.
18: Efectivament. Va, hem de descobrir la col·lecció mundial de les capibares de Mr. Wonderful. Wonder Gold. Que hi ha gent que diu Wonder Wall.
0: Jo, a vegades, se m'escape. Wonder Wall.
18: Wonder Gold. Que és del Mundial, que són els capibares de Mr. Wonderful, i a més, amb boli esborrable, clauer, cromo... En fi, una passada, unes caixes espectaculars, i res, una col·lecció increïble.
0: M'encanta perquè els oients truquen sense que haguem obert ni tan sols els telèfons, ja sense la memòria. Roberto, què tal, com estàs?
19: Hola, bon dia.
0: Des d'on ens escoltes, Roberto?
19: De Barcelona Ciudad.
0: Muy pues bien. Si te quieres llevar esta caja, que es muy guapa, nos tienes que decir a quién se la regalarías porque te cae muy bien del mundo del fútbol.
19: Pues mira, a Bermúdez.
18: No vengo a ser del mundo del fútbol, ¿no? Yo.
19: Sí.
0: ¿Por qué se la regalarías a Bermúdez?
19: Porque tiene más personajes que los que hay en la caja. Es espectacular.
0: Qué bien, muy bien, Roberto.
19: Él solo es un equipo.
3: Sí.
0: La Nausica no t'ha dit mai una cosa tan bonica com aquesta.
18: És curiós. Estem parlant de...
0: Qué bonito lo que le has dicho, Roberto.
18: De tot un tema,
0: Se está poniendo...
18: Verde.
0: Es muy tímido Bermúdez, Roberto. No lo creéis los oyentes, pero es muy tímido. ¿Y a quién no se la regalaría nunca? Porque te cae fatal.
19: Hombre, al Florentino.
0: A Florentino. Vale. Pues Roberto, gracias por escucharnos.
19: Estoy contigo, Faja, Que salga presidente, que tenemos que ver el tercer nadaplete seguido, tú.
18: Ahora.
0: Un poco de... Soy en Steam, tío Faja. Roberto, gracias por escucharnos. No cuelgues, que Elena te pide los datos y te hacemos llegar la caja Wondergold.
18: Wondergold.
19: Muchas gracias.
18: Eso es. Ya está, doncs fantàstic.
0: Tots els bolis esborrables.
18: Exacte, bolis esborrables, a més amb el seu cromo, amb el seu clauer. Són unes caixes precioses.
0: Àlex Luna. Què bon destaques dia. Del que han explicat a la roda de premsa i no hem escoltat el que t'hi jugues, els
1: doncs,
0: dirigents del Girona?
1: De fet, ha estat una roda de premsa rècord, us diria, més d'una hora i mitja o al voltant de l'hora i mitja on tots els responsables del club han estat parlant. Per parts, i el més important que he hagut d'estar aquí amb el fluorescent marcant coses, els ingressos per la temporada següent es reduiran a la meitat, això deia Nacho Masvegà, de 75 milions d'euros a 37, que el límit salarial serà baix i aniran excedits per aquest descens a segona. Quique Cárcel, per la seva part, ha volgut demanar disculpes, diu que entén les opinions de la gent respecte a la plantilla i que podria dir, m'ha sobtat, una plantilla per segona en 5 segons, però no és la que la gent voldria. Més enllà d'això, l'entrenador diu que potser va per allà, ja s'ha fet oficial Carles Martínez de Leverkusen, per tant, diu que no serà fàcil i que esperen tancar-ho durant el mes de juny, però que serà un entrenador que haurà de tenir energia per remuntar tota aquesta situació que està visquent al club, que ell és principalment qui pren la decisió en els fitxatges. Amb això hi havia una certa polèmica, sobretot per la incidència del City, que deien que alguns fitxatges no podien venir si el grup no els aprovava. De fet, en Nacho Masvegà ens ha explicat que tot passa pel Consell d'Administració, és Quique Cárcel qui fa la proposta, i a partir d'aquí el City té, si no m'equivoco, 3 vots, Marcelo Claure, que és un dels grans accionistes, en té 2, i Pere Guardiola ha acabat explicant que ell en tenia 1. A partir d'aquí, si no troben acord, es torna a replantejar la situació. I de Montilivi, que també és un projecte que era ambiciós, han dit que tot passa per la viabilitat econòmica que Montilivi dona pel que dona, que són un club petit, que segurament haurien de fer un estadi nou, per molt que els hi engresqués el tema de fer un nou Montilivi a la mateixa ubicació, però que tot passa per uns pressupostos que haurien de ser privat i que segona, evidentment, és molt difícil. I també li hem volgut preguntar des del que t'hi jugues a Pere Guardiola sobre unes pintades, més enllà del Figel i de Titella, a Guardiola comissionista. Això és el que deia el president del Consell d'Administració.
15: Evidentment, ningú li agrada les pintades. Els que fan les pintades, doncs mira, tindran les seves raons perquè les fan. Jo el que sé és que aquí hi hem ficat tota l'energia del món, hi hem invertit tot el temps del món, hem utilitzat tots els contactes que tenim per convèncer que el nostre projecte era el millor, hem convençut a gent i a jugadors i a executius que s'uneixin al nostre projecte, quan jo crec hauria sigut molt difícil si els que estem liderant aquest projecte no haguéssim sigut. Al final també tenim molts que ens estimen. Per tant, el que hem de treballar per ells, pels que ens estimen i ens volen bé. Tots els altres que evidentment, el disgust del descens, però bueno, estàvem a Champions i també criticaven i pengen un tuit cada minut i mig. Vull dir, qui no té feina, el gat pentina. Aquests, doncs mira, si volen pintar el que vulguin pintar, doncs allà ells. I el president, el Delfí, també li van fer unes pintades davant de casa seva i li van posar què van posar? Titella. O sigui, aquests que li fiquen titella amb aquest senyor d'aquí, gràcies a ell, el Girona encara està viu. O sigui, que el que haurien de tenir-li una mica més de respecte i una mica més de no donar tantes lliçons amb tota aquesta gent, que almenys fiquem la cara, fiquem el compromís, fiquem el prestigi, fiquem els calés i ens fiquem a primera línia per intentar ajudar i per intentar sumar i per intentar portar el Girona on el volem tots.
1: Bé, han sigut les paraules de Pere Guardiola, que han anat a la línia una mica de tota la cúpula, no? Que és un moment molt dur, però que hi estan treballant com sempre més que mai, amb tota l'energia, i que s'han de celebrar moltes més coses que no pas coses dolentes, perquè el Girona és un club que també n'ha pres a base de cops.
20: Carai, amb el Little Brother, no? Carai.
0: Us assembleu físicament i parlant.
20: I parlant també. Ell físicament seria la versió més ayatolada, jo? I en veu seria ell amb uns pitis de més. Però m'agrada molt els missatges que envia, m'agrada molt la contundència amb la que parla, està molt, molt i molt bé.
0: Doncs escolta'm, i si algú ja del que Girona has deixat el City i estaràs queixar, per aquí, vés a entrenar al Girona segona.
20: Si algú del Girona es vol queixar i vol dir-li titella, que fitxin el Ranko Despotovic. A veure què. Fitxin el Ranko Despotovic.
0: Va, que ja tenim per aquí a l'Edgarita. Hola, Edgar, com estàs?
2: Hola, què tal?
0: Abans d'obrir el concurs imbècil, Santi, Nil, del Barça sorprèn i també se celebra la tranquil·litat que hi ha al club, eh? I que el focus estigui més al Madrid que no a Barcelona.
3: No, de fet, estan de vacances els directors esportius, no? No, no, de vacances
21: a jugar. Jugant partit amb els Legends a Seul, tant Deco com Bojan.
0: Deco i Bojan, sí, sí. Per tant, no expliquem grans coses perquè no hi ha grans coses a explicar.
3: Bueno, el que hem vingut
0: no
3: explicant...
0: Farem...
3: Mira, jo tinc una... Jo...
0: No ens inventarem algo per omplir.
3: No, però...
0: Si no hi ha, no hi ha. Vull dir.
3: Però mira, un apuntet que va arribar aquestes últimes hores. Es parla de que el Barça acceptaria ofertes pels laterals, tant per Koundé com per Valde, si arriba alguna oferta amb cara i ulls. Pel que a mi em consta de fons propers a Valde, no es planteja sortir al Barça aquest. No s'ho planteja, per tant, vol seguir al Barça i, llevat que li diguin no compto amb tu, seguirà al Barça.
0: Per cert, Catalunya Ràdio ha publicat que és possible que s'incorpori un preparador físic sí. alemany de confiança de Hansi Flick. Al tanto amb aquesta història.
21: Sí, un preparador físic de confiança de Hansi Flick, que havia tingut ja en la seva etapa al Bayern de Múnich, a l'època en la que va guanyar el sextet. Estem parlant del preparador físic anomenat, o que es diu, Holger Broich, que ja el va tenir, un home molt i molt musculat, i que tenia...
0: Un tio que fa por, si el veus fa por.
21: Un tio que fa una mica de por, sí, que està bastant fort, i que Flick tenia
2: allà... És motivo de cuando salía mis fotos de yo estaba mucho fuerte. ¿Te acuerdas?
0: Però anem a faltar, Lewandowski, almenys el del que t'hi jugues.
2: Cuando yo estaba mucho de fuerte, furtivo, era un... Dime.
22: Goretzka va passar de ser sí, un tirillas a
0: ser un lleó, no?
22: A Schwarzenegger, directament. Lleu. Sí, sí.
0: Lleó Goretzka.
3: Ja s'ha canviat aquesta temporada els exercicis de força de la plantilla. S'han canviat a mitja temporada i pel que veiem d'aquest senyor vindrà a canviar més això encara.
0: Doncs, Edgar, estàs preparat? Perquè ja tenim els oients.
2: Concurs imbècil?
0: Ja que estan el Santi i el Nil, podríem fer avui de comodí.
2: Sí, això va. Va, quatre comodins, ja veuràs.

0: I el Miguel Ángel serà l'altre oient que competirà al concurs imbècil. Hola, Miguel Ángel.
1: Hola, què tal? Sí que...
0: Des d'on ens escoltes, Miguel Ángel?
1: De Barcelona.
0: De Barcelona, perfecte. Doncs Faustí i Miguel Ángel, podeu aconseguir dues entrades per anar a veure aquest cantant mexicà, Carlos Rivera,
2: sí, que
0: posa el Willy ara mateix, 12 de juliol al Sant Jordi Club.
2: I que és molt conegut, o sigui que sembla que no, però tenim cada setmana concerts brutals.
0: Sí, per això truquen els oients, a veure si et penses que és per tu.
2: Jo pensava que era per mi i pel regal del nou guanyador.
0: Què és?
2: Que és un disc triple, I Like Fiesta 2016.
0: Nou, perquè està per obrir.
2: Està per obrir i vam regalar un i no...
0: Mira com li agrada a Santiago Valle. Sí, perquè és la música que cremen.
2: Jombi, no sé què, Lucrecia... O sigui, perquè tenen de tot. És com el Caribe Mix, una mica. I, bueno, avui ja saben els concursants que poden escollir avui quatre comodins imbècils, que són Bruno Alemany, el Nil, el Santi i Florentino Pérez, que repeteix com a convidat d'avui. O sigui, són quatre comodins.
3: Convidat estrella, eh? Sí, sí.
2: I si vols anem amb...
0: De què va el concurs d'avui?
2: Doncs mira, sé que és trampa, no parlo exactament d'un esportista, però superar-lo de la Quincy Promes de la setmana passada és molt difícil. Estic parlant de Don King.
0: Home, el mànager.
2: El mànager més conegut de la història de la boxa, entre d'altres de Mike Tyson o Julio César Chávez. Bueno, el teniu present, cabell així a lo afro, color blanc, així com si hagués ficat els dits a l'endoll. Sí. El teniu present, no?
3: I tant.
2: Gran. Bueno, el tio ha estat tota la vida un bon lladre, ho podem dir, que ara té 95 anys i no em pot estomacar.
0: 95 anys té ja?
2: D'aquí un mes.
0: Don King, 95 anys.
2: 95 anys,
0: com
2: sí.
0: Mor,
2: Anem amb la primera pregunta. Comencem forts. Faustí, vale. El 1966 va estar 3 anys a presó, el Don King. Per quin motiu? A, assassinar un home. B, per frau a hisenda. C, per robatori. O D, per tenir la idea de la casita de Bad Bunny.
4: Jo crec que per robatori, per el que has dit abans.
2: Doncs no... Va assassinar un home. Comencem forts, comencem bé.
0: Don King, va matar un tio, Don King.
2: Espera't.
3: 3 anys només?
2: Espera't. El molt sonat va matar un home, el que acusava de no pagar-li 600 euros que li devia, i va dir que era en defensa pròpia, però no va colar. I comencem bé, en plan
0: xile. Ja, però per què només 3 anys a la presó?
2: Bueno, perquè estem parlant de 1966. O sigui, no sé, i era un tio amb pasta.
0: O sigui, ja matar un tio i està... una estona de la presó.
2: Era als Estats Units.
5: Només era per 600 euros, devia ser també.
2: Un moment, estem parlant de 1966 a Estats Units. Si a 2026 hi ha un tio com Trump a Estats Units i t'estàs ficant les mans al cap perquè el 1966 va estar només 3 anys, doncs...
0: O sigui, Don King va matar un tio, eh?
2: Espera't. Va matar un tio... Bueno, després vindrà una altra cosa perquè, bueno, podem fer successos de... Nacho Abad, connectem, t'imagines? Però no. Crims t'hi jugues. No. Perquè la segona... No sé, l'havia de fer. La segona també va per aquí perquè veieu que no tinc preferències. Primera pregunta per tu, Miguel Ángel. Aquest no era el primer home que va matar el vell sonat de Don King.
0: No.
2: Per quin motiu va matar una altra persona al 1954? He començat amb alegria, eh? A, perquè el van disparar ell. B, per un problema de gelosia. C, perquè van entrar a casa seva. D, perquè és d'aquesta gent que quan li dius bon dia, diu serà en patir.
1: Que va entrar a casa seva?
2: Doncs sí.
0: Això sí que seria en defensa pròpia.
2: I als Estats Units encara es pot. El promotor nord-americà va matar un altre home, com diem, que va saltar a casa seva i va ser el 1954. I és que Don King, com dèiem, complirà 95 anys. I prometo que jo no parlo més d'assassinat, ja no parlo més.
0: Per tant, de moment, Faustí 0, Miguel Ángel 1.
2: Vale, segona pregunta pel Faustí.
4: Vinga.
2: Ja no va matar ningú més, com hem dit. Ara anem amb la meva prefe. Com hem dit, va ser mànager dels millors del món. Però qui va rebutjar a Don King?
0: Sí, que Don King va oferir els seus serveis a un boxejador que el va rebutjar.
2: A, Sugar Ray Leonard. B, Mohamed Ali. C, Vitali Klitschko. O D, ningú deia res perquè si no el matava.
4: Bueno, Mohamed Ali, pot ser?
3: Este tio està fet.
2: No! Vitali Klitschko. I deixa'm explicar-ho perquè és molt bona. Després dels Jocs Olímpics d'Atlanta, Don King va voler fitxar els germans ucraïnesos Vitali i Vladimir Klitschko, que m'encanten, dels pesos pesants, i els va convidar a casa seva. Ells van acceptar i van anar, però en

0: registrat tot en vídeo. Don King va seure al seu piano, però en realitat no sabia tocar. I va començar a fer que tocava amb una demo, saps com la del casó? Tino, ni, no, ni, tino, però amb un piano gran. Les paraules dels germans van ser: si amb això ens enganyes, què faràs amb els nostres contractes?
1: Ja, que bo.
0: I no van acceptar. Podeu veure el documental dels Klitschko? I surt,
1: on es pot veure el documental?
0: Jo el vaig veure... Ah,
1: doncs m'interessa.
0: Quan hi havia allò de la mula que li demanava les cosetes. Clar, bueno, això. I, en fi, que és boníssim, que ho heu de veure. Anem amb el Miguel Ángel. Miguel Ángel, a més de ser promotor i manager de boxa, en Don King també va tenir una incursió en el món
1: Prime
0: de la...
1: Video. Prime Video i Movistar Plus,
0: sí,
1: el documental dels germans Klitschko.
0: Doncs jo crec que eren aquest, però l'heu de veure. I que va tenir també una incursió en el món de la música. De qui va ser manager? De música, no de boxa. A, Bob Dylan. B, The Jackson's Five. No. C, Eric Clapton. O D, Tamara la de No Canvie.
2: No sé, però jo diria The Jackson's Five, me la jugo.
0: Te la jugues...
1: Sí, senyor.
0: Doncs sí. Va ser manager.
1: En algun documental surt. Sona que... No, ja sé on surt. A la pel·lícula de Michael Jackson.
0: Ah, mira, doncs no l'he vist. Doncs mira, va ser manager de The Jackson 5 i més tard de The Jacksons, quan ja no eren 5. I, de fet, es va encarregar de la seva gira del 1984 amb el pare Jackson, que diguem que no va guanyar mai el guardó a pare de l'any. I va ser una gira polèmica perquè Don King va obligar a que, si volies anar a veure The Jackson, havies de comprar 4 entrades de cop per 4 shows. I eren $120 de l'època, de 1984. Quan va acabar la gira, Michael Jackson va ser qui va decidir desvincular-se del sonat del pell blanc. I què més? Anem amb l'última, sí, que és pel
1: de
0: Faustí.
1: De moment, 0-2. No? Faustí 0, Miguel Ángel 2.
2: Ja no remonto,
0: Mohamed Ali, que va caure també a la taranyina de King, i, com sempre, va dir una frase mítica de les seves. Quina va ser aquesta frase? A, Don King va sortir de la presó, però al seu cabell li van donar cadira elèctrica. B, Don King és la millor i la pitjor persona que conec. C, Don King no t'enganya, t'enganyes tu mateix. O D, si la vida te da limones, et limonada, o qualsevol frase de merda d'aquesta tassa, però no de la marca que ens patrocina a nosaltres, sinó d'unes altres.
2: Jo crec que la segona.
0: La segona...
1: Segur que és la segona. No creus que és la primera?
2: Faustí. Pues la primera.
1: La primera.
0: La primera, a veure...
1: Molt bé! Vale, Faustí!
0: Molt bé. Don King va sortir de la presó, però al seu cabell li van donar cadira elèctrica.
1: Era molt bé. És que no vull que se'n vagi amb un 0, el Faustí.
0: No, home, no.
1: Un punt pel Faustí.
0: Un punt, i ja veurem si qui en marca gana, ja veurem. Bueno, no, era la, com dèiem, i és que, bueno, el dia que fem Mohamed Ali, amb
1: fliparem.
0: El concurs imbècil, fliparem molt, però, bueno, el que diem... que li va dir això del cabell perquè era, com dèiem, com una mica del món del Big Man. El teniu present, no?
1: Va sortir de la presó, però el seu cabell li van donar cadira elèctrica. Això va dir Mohamed Ali.
0: És veritat. Abans d'emprenyar-se, fem l'última, va. Don King va ser també promotor de la vetllada de boxa més famosa del món, que es va anomenar Rumble in the Jungle. Qui va lluitar que eren caps de cartell? A, Mike Tyson i Evander Holyfield. B, George Foreman i Mohamed Ali. C, Joe Frazier i Larry Holmes. O D, John Cobra contra Batu.
2: Bueno, demanaré el cupó de l'imbècil.
0: De quin? O sigui, de quina persona, no? De quin imbècil?
2: El Florent Mudes.
1: Florent Mudes.
0: Florentino, experto en boxeo, presidente.
3: Pues, ostras, es que
0: está
3: es
0: un poco así, viene usted del notario, ¿eh?
4: Valverde Chomení no era, ¿no?
3: No era presidente. Valverde Chomení, vale. Es una lástima, porque se hubiera pagado mucho más por eso. Yo voy a decir la B.
0: La B. George Foreman y Mohamed Ali.
1: Mira, es nota que sap de boxa, Florentino.
0: Sí, va ser increïble. Si podeu veure també un altre documental molt recomanable, es va fer a Kinshasa, República del Congo i abans Zaire, i van fer fins i tot un festival de música amb James Brown, B.B. King i Celia Cruz.
3: És que sé mucho.
1: Doncs triple, per al Miguel Ángel, que s'emporta les dues entrades per anar a veure Carlos Rivera el diumenge 12 de juliol al Sant Jordi Club. Que t'ho passis bé, Miguel Ángel, gràcies per escoltar-nos. I tu, Faustí, si et ve de gust, tens aquí un CD per obrir, nou, el disco que lo tiene todo, Like Fiesta 2016.
0: Sí, Like Fiesta, Dance and House, 2, Festival Hits i Latino.
1: La Elena te'l guarda aquí a la redacció. Una abraçada, gràcies per escoltar-nos, Faustí.
0: Quina mala pinta.
1: Una 56, hem començat el programa amb un gag de Florentino Pérez, l'acabarem amb un gag de Sergio Ramos.
5: Bueno, sí, porque he hecho una oferta para comprar el Sevilla, entonces, buenos días a todos, somos el Grupo 3. Y venimos a hacer nuestra presentación para comprar el Sevilla. Entonces, mi oferta, la que he plasmado aquí en una presentación de Prezi, porque yo quiero ser Prezi del Sevilla, y en un PowerPoint, porque se ve que significa punto de poder. PowerPoint, y yo quiero que tener mi punto de poder en el Sevilla. Y entonces, la oferta está aquí dentro de la ilegalidad. Y la oferta que presento es de 15 euros menos, porque son 5 euros que me he gastado en un puntero láser y 10 euros en unas gafas de personas interesantes. Entonces, ¿dónde están las ofertas? Entonces, ahí están también las contraofertas, que son ofertas al contraataque. Y para eso hay que vigilar las transacciones o las transiciones. En el contraataque, las transiciones. Si tú ves que la contraoferta no te gusta, la primera vez lo agarras de la camisa al otro, te enseñan tarjeta amarilla, pero por lo menos puedes parar la contraoferta. Entonces, yo he presentado una oferta que son 150 menos 15, me llevo dos, le resto una, dividimos por integrar de pi, que se ve que el pi es un número. Y el otro día estaba viendo yo la película de La vida de pi, y me pensaba que sería un spin-off del 2 mes 2. Y no tiene nada que ver, que se ve que es un tío que está en medio del mar, una angustia acojonante, me lo pasé fatal, un rato horrible. Y luego me han dicho que en esta oferta hay que tener en cuenta las cuentas, que es una cosa muy rara, porque tener en cuenta unas cuentas normal es tenerla en cuenta, que es de ser cazurro. En fin, oferta no negociable para comprar el Sevilla, que esto es lo que yo he estado presentando estos días en una clase de primero de primaria.
1: ¿Heu vist la roda de premsa de Sergio Ramos?
0: Sí, sí, és boníssima.
1: Supera la ficció.
0: És boníssima. I a més, jo crec que les ulleres que no són de veritat. O sigui, que no són.
5: I està bé
1: només... Que són de persona interessant, sí, no?
5: Com el mes de juny, el mes de juny m'està costat molt. Perquè el que està passant és superior a qualsevol cosa. El normal és jo haver d'exagerar.
4: Sí. Florentino i Sergio Ramos han superat el gag.
5: Han superat
4: el nivell del gag.
1: Sí, sí, sí. És tremendo. Gràcies per escoltar-nos. Un migdia més al Que t'hi jugues. Us recordo que demà estarem a Tarragona, al Teatre de Tarragona, Rambla Nova número 11. A partir de les 12 del migdia us esperem els que us vingui de gust i pugueu. 606-32-72-11. Ens envieu una nota d'àudio o un escrit per explicar-nos...
5: Res, nom i cognoms.
1: Perdona.
5: No
1: cal la nota d'àudio. Si us ve de gust, sí, però no cal.
5: Manel Reyes López. No cal. Ho escriviu i ja n'hi ha prou.
1: Ens veiem demà. I si no ens escoltem, el Que t'hi jugues, a Ser Catalunya. Ara l'actualitat informativa, hora 14. Adeu.

0: Per tu, que l'estiu és un no parar, i per tu, que prefereixes descansar. Gaudeix d'aquesta ofertassa a Capravo. La bossa de patates Rufles amb gust de pernil de 243 grams, ara amb un 15% de descompte per 2,54 €. Aquest estiu, vols estalviar amb mi? Capravo.
1: Hoy por hoy, Catalunya. Gisela Rodríguez.
2: Bon dia, divendres és 5 de juny i les pluges que han caigut a les darreres hores han tingut conseqüències. D'una banda, de mobilitat, perquè un tram de la R3 està tallat després que un tren hagi xocat contra un arbre. De l'altra, la pluja també ha obligat a suspendre els concerts més importants del Primavera Sound, entre ells els de Bad Gyal o Massive Attack. Ara ho repassem tot plegat, però abans... Abans té especial importància el temps, perquè avui encara pot ploure durant el matí i en la propera hora, de fet, hi ha avís de pluges intenses tant al Montsià com al Baix Ebre. Avui ha refrescat, els termòmetres entre els 15 i 25 graus, grau amunt, grau avall, a bona part de tot el país. I pel que fa al transport públic i al trànsit, ara hi entrem. La principal afectació de la pluja la trobem a la R3, que està tallada entre Sant Quirze de Besora i Ribes de Freser, després que ahir un tren xoqués contra un arbre que havia caigut a la via pel temporal. Sergi López, bon dia.
3: Bon dia, Gisela. No consten ferits, això sí, els va haver d'evacuar 6 passatgers que hi havia. Les pluges també van obligar a tallar la C-17 a Ripoll en els dos sentits de la marxa durant una estona, i a la C-26 a Borredà hi va haver esllavissades. S'altera més, va superar al llindar de perill.
2: La pluja va afectar de ple el Primavera Sound. El festival va haver de cancel·lar els caps de cartell d'aquesta nit passada, Massive Attack, Doja Cat i Bad Gyal, que no han pogut actuar.
4: Me hacía mucha ilusión terminar mi gira en España, en mi ciudad, aquí en Barcelona, pero no va poder ser.
2: Sí. És el missatge que llançava a les xarxes l'artista catalana entre els assistents, de tot, de resignats i d'emprenyats. I entre ells també hi havia la nostra companya, la Laura Polo del Fó.
5: La pluja i el vent han estat els protagonistes d'aquest segon dia del Primavera Sound, aturant concerts durant més de 2 hores. Les caprines i els paraigües han omplert el Fòrum de Barcelona des de les 8 de la tarda i fins passades les 2 de la matinada per refugiar-se d'una pluja que no ha donat treva. De fet, l'heu obligat a tancar els accessos des de les 9 del vespre i fins passades les 11 de la nit. Aquí dues cares dels assistents, milers han marxat indignats per l'organització i també la manca de comunicació.
6: He perdido todo el día de festival, solo entrado y he salido. Y mañana, bueno, no sabemos cómo va a ser esto, si va a ser igual, si va a llover, pero bueno, yo quiero mis 100 euros de lo que me tocarían hoy.
5: I altres, en canvi, han tornat a entrar amb la intenció de veure els grans noms del cartell.
7: Jo m'he quedat perquè ja que tinc l'entrada tot el dia, vull aprofitar i veure tot el que pugui. Tampoc sabia quins concerts estaven cancel·lant, quins estaven aplaçant per més endavant.
5: Noms que finalment han estat anul·lats, ni Doja Cat, ni Massive Attack, ni Bad Gyal han pujat a l'escenari, tot i que s'ha intentat fins a l'últim moment. L'organització ha anat atrasant els concerts fins que a 2:15 han confirmat que no sortirien. La resta d'escenaris, però, han continuat amb les actuacions previstes, això sí, sota l'aigua de la pluja.
2: Però aquesta nit també ha estat nit de Patum. De fet, la gran nit, la de la Patum completa, i malgrat la pluja i les interrupcions pels aiguats, els patumaires han saltat.
3: Un any més han estat fidels a la màxima. La Patum no se suspèn mai. Això sí, les figures han fet aparició cobertes per un plàstic per protegir-les.
2: I aquests són els crits de celebració d'un grup de mestres a Tàrrega en el moment en què es feia públic el no dels docents al preacord amb educació. 2 de cada 3 mestres hi han votat en contra, Soledad Domínguez.
8: 39.500 professors han votat no al preacord signat per USTEC i el Sindicat de Professors de Secundària. En la consulta han participat un 61% del total de professors. El resultat castiga especialment l'USTEC, el sindicat majoritari a primària, que havia defensat el sí i que a la vista dels resultats admetia que són les assemblees les que tenen la paella pel mànec.
9: El primer que farem és obrir un procés de consulta al col·lectiu per definir conjuntament les prioritats i el pla de lluita de la propera etapa.
8: El Sindicat de Professors de Secundària, en canvi, va consultar el preacord només entre els seus afiliats, que majoritàriament, amb un 63% dels vots, ha donat per bo aquest pacte.
2: Davant d'aquest panorama, avui, Sergi, nou dia de vaga.
3: Sí, estan cridats a aturar-se els professors de l'escola pública, també els de la concertada. Està prevista una manifestació unitària a Barcelona que sortirà a les 12 des de l'Arc de Triomf fins al Parlament. Parlament. Abans de les 10 hi haurà tres columnes que aniran caminant des de la plaça Espanya, el passeig de la Zona Franca i l'estació de Rodalies de Sant Adrià del Besòs.
2: Tota aquesta crisi educativa ha coincidit amb l'aprovació de la primera votació dels pressupostos al Parlament. L'oposició ha instat Esquerra i Comuns a bloquejar els pressupostos si no hi ha acord amb els sindicats d'educació. Mentrestant, els socis d'Illa es limiten a demanar al govern que s'arremangui i comenci novament a negociar amb la comunitat educativa. Laura Pons.
10: Sí, una de freda i una de calenta pel govern. L'oposició furga en el no de la comunitat educativa. Tant Junts com la CUP titllen el govern d'incompetent i critiquen que en el seu dia definissin el pacte amb Comissions Obreres i UGT com a històric. A més, reclamen vincular els pressupostos a l'acord amb educació. Són els diputats Salvador Vergés i Pilar Castillejo.
11: Hem passat d'un acord històric a un fracàs històric. Ha arribat el moment en què la consellera Niubó s'ha d'apartar.
12: La responsabilitat d'Esquerra i dels Comuns ha estat majúscula. I ho tornem a dir, els pressupostos de la Generalitat no haurien de tirar endavant.
10: Republicans i Comuns, però, passen de puntetes per la crisi educativa i es limiten a dir que és el govern qui ha de moure fitxa, i més ara, que ja tenen pressupostos.
13: No tenen excuses. Esquerra ha fet els deures.
14: Han de tornar a començar, així que facin el favor de convocar-nos i donem entre totes un cop de timó.
10: Són Esther Capella, d'Esquerra, i Jéssica Albiach, dels Comuns.
2: I una cosa més, els Mossos d'Esquadra investiguen una denúncia de tocaments a una persona menor d'edat a Barcelona.
3: Segons ha avançat el cas, o ja han confirmat fonts policials a SER Catalunya, els fets haurien passat dimecres a la tarda al districte de Sarrià-Sant Gervasi. De moment, la policia catalana no ha concretat el gènere i l'edat de la denunciant, mentre continuen buscant el presumpte autor de l'agressió sexual.
2: Són les 6:56.
15: L'altre dia, 3 de la matinada, el nen, que es troba malament, ostres, agafo el cotxe per portar-lo a urgències i a mig camí em quedo sense benzina.
16: No.
15: I a més, es posa a diluviar.
16: No t'ho creus.
15: Sí, sort del RAC. En mitja hora érem a l'hospital.
17: Sort del RAC. Fes-te'n soci i mou-te amb tota la tranquil·litat. RAC. I som per ajudar.
18: Necessitaràs pneumàtics nous aquestes vacances? Arriba el Festival del Pneumàtic a Rodi, el Black Friday de l'estiu. Pneumàtics Sensiva. Sí, sí, Sensiva en pneumàtics i a l'estiu. Només aquesta setmana, entra a Rodi Ponés i estalvia't l'IVA amb el nostre Festival del Pneumàtic. Posa en marxa les teves vacances a Rodi Motor Services. Motor de confiança.
2: El migcampista català del Barça, Marc Bernal, debuta amb la selecció espanyola absoluta al primer assaig abans del Mundial. Joan Tejedor, bon dia.
19: Bon dia. Tot i que no anirà al Mundial perquè no és a la llista definitiva, Bernal, als 19 anys, va tenir el premi d'estrenar-se i com a titular amb la selecció espanyola absoluta després d'haver completat els entrenaments mentre no s'acaben d'incorporar tots els mundialistes. I ho va fer en bons minuts a Riazor, a la Corunya, davant de 30.000 persones. Va sortir d'inici a l'empat a 1 contra Iraq, en què Ferran Torres, un altre blaugrana, va obrir el marcador al quart d'hora després d'una bona jugada individual abans que la selecció iraquiana empatés amb una centrada xut en què Joan Garcia, també titular, no va estar afortunat. Gavi va ser el quart blaugrana d'onze inicial, Eric Garcia va jugar la segona meitat i Cubarsí va restar inèdit. Pedri no va estar ni convocat, igual que el català Marco Corella. David Rai encara no s'ha incorporat des de la final de la Champions i la mini Víctor Muñoz s'estan acabant de recuperar de les seves lesions.
20: Dicen que si vieras pasar a tu
2: I Rosalía, que ha ajornat els seus concerts a Miami previstos per ahir al vespre i demà dissabte, també els del dia 8 a Orlando, per una emergència familiar.
3: Live Nation Florida ha informat que la cantant lamenta decebre els seus fans, però ha afegit que les circumstàncies no li han deixat cap altra opció. També expliquen que mentre s'estudia la reprogramació, els que tenien entrada la conservin. El següent concert de la gira de Lux, després dels ajornats, és el dia 11 de juny a Boston.

0: a aquesta hora el que fem és saludar la Marina Fernández. Marina, què tal? Bon dia.
1: Hola, bon dia, com esteu?
0: Què teniu al programa avui?
1: Doncs, tornant les vagues a les escoles, ja ho heu dit, i nosaltres parlarem amb la persona que ha estat des de fa mesos intentant negociar amb els sindicats per convèncer-los, amb el número 2 de la Conselleria d'Educació, a veure com ho veuen, i amb el responsable de Mossos de coordinar tota aquesta visita del PAP, el responsable de Seguretat. Li demanarem com va tots aquests preparatius i sobretot també si estan preocupats perquè les protestes dels professors puguin arribar a rebentar o no aquest viatge papal. Això serà durant el tram informatiu. Serem també amb els comerciants de l'Avinguda Gaudí, allà davant de la Sagrada Família, que tenen la mosca al nas amb tant de turisme. I vindrà la Lorena Vázquez a explicar-nos què passa, això al final del programa, entre l'acostament aquest de Shakira i Piqué.
0: Doncs déu-n'hi-do, ben atents al programa estarem, Marina, que vagi molt bé.
1: Adeu.
0: A partir d'aquesta hora comença la doble programació, l'Aquí Catalunya Ser Catalunya, l'Hoy por Hoy, a la cadena SER.
2: En Zurich Seguros, tú eres lo más importante. Por eso te ofrecemos un seguro de coche con localización de la grúa en tiempo real. Un seguro de hogar con servicio de electricista urgente. Y más de 1,000 expertos preparados para acompañarte. Infórmate de todas las ventajas en Zurich.es, porque en Zurich nos importas tú.
3: Son las 7 de la mañana, las 6 en Canarias.

0: SER i SER Catalunya. Més oients que mai. Hoy por hoy Catalunya. Gisela Rodríguez.
1: Bon dia, és divendres, és 5 de juny i aquest és un dels sons del dia.
2: No sé, i només per posar-ho sobre la taula, però creiem també que la consellera s'ha precipitat al dir que tirarà endavant en aquest preacord quan la majoria dels professionals de l'educació han dit que no el volien. Crec que simplement el que estem fent és hipotecar pressupost públic.
1: Qui parla és Lidón Gasull, directora de la Federació d'Associacions de Famílies, fa uns minuts a l'Aquí Catalunya. I és que avui és un nou dia de vagues a l'escola, tant a la pública com a la concertada. Això després que ahir 2 de cada 3 professors diguessin no al preacord entre l'USTEC i el Departament d'Educació. Ara hi entrarem, però abans els 3 imprescindibles, i el primer d'ells és el trànsit.
3: Relar-se. Especialistes en vidres us ofereix la informació del trànsit.
1: Ferran Aràndica, bon dia.
4: Bon dia, doncs. A hores d'ara hem de tenir paciència per un accident que tenim a la AP7 a l'altura de Barberà del Vallès, en sentit nord, on ja fa una estona s'estan retirant els vehicles, però encara continuen amb afectacions de fins a 7,5 km de retencions en sentit nord. També tenim una avaria des d'ahir a mitja tarda, que a hores d'ara doncs encara continua tallant un carril de circulació també a la AP7, però entre Cambrils i Vilaseca en sentit nord. Això és tot des del RAC de moment. Paciència i bon dia.
3: Arrelar-se fa més de 45 anys que reparem i canviem els vidres de vehicles a Catalunya. Som la xarxa més àmplia d'especialistes en vidres. De segur que té un taller Arrelar-se molt a prop seu. Si necessita reparar o canviar el seu vidre, reservi ja a arrelar-se.com.
1: El segon imprescindible al transport públic a la R11 i a la RGU, paciència, perquè ha caigut un arbre a la zona de vies entre Caldes de Malavella i Girona, i aquí els trens poden romandre aturats i augmentar el temps de recorregut, que pot superar la demora de 30 minuts. I pel que fa al temps... Jordi Carbó, bon dia.
5: Bon dia. Temps assolellat, si bé arran de costa i al prelitoral encara hi haurà molts núvols i estones, fins i tot alguns xàfecs, però res a veure amb les tempestes que ahir van descarregar, sobretot amb molta intensitat, a tota la vall del Ter, on es van superar amb escreix els 100 litres per metre quadrat. I ara mateix, ambient fresc, tenim a la ciutat de Barcelona 16 graus, també a Tarragona, 14 a Lleida i Girona. Les màximes seran les més baixes de tota la setmana, de 20 a 25 graus arreu de Catalunya, superant els 25 al Pla de Lleida. Cap de setmana, molt de sol i cada cop més calor.
0: Hoy por hoy Catalunya. Gisela Rodríguez.
1: Nova jornada de mobilitzacions de mestres i professors. Això és el que ens espera per avui, després que ahir els docents rebutgessin el preacord pactat entre USTEC i la conselleria. Sergi López, bon dia.
6: Bon dia. Qui sí que hi va donar suport és el sindicat de professors de secundària. Està prevista una manifestació unitària avui a Barcelona. Sortirà a les 12 des de l'Arc de Triomf fins al Parlament. Abans, des de les 10, hi haurà 3 columnes que aniran caminant des de plaça Espanya, el passeig de la Zona Franca i l'estació de Rodalies de Sant Adrià de Besòs.
1: Però el dia també ens ha deixat les conseqüències de les pluges de les darreres hores, una pluja que aquesta nit ha obligat a cancel·lar els concerts principals del Primavera Sound, entre ells Massive Attack o Bad Gyal.
7: Me hacía mucha ilusión terminar mi gira en España, en mi ciudad, aquí en Barcelona, pero no va a poder ser, lo siento mucho.
1: Això és el que deia justament Bad Gyal a través de les seves xarxes.
6: I és que des de les 8 de la tarda i fins a les 2 la pluja no ha donat treva. L'organització va anar ajornant els concerts fins que a 2:15 va confirmar que no sortirien. La resta d'escenaris, però, han continuat amb les actuacions previstes, això sí, sota la pluja. Decepció entre el públic, que anava tapat amb capelines.
8: Fatal, la verdad que fatal. Yo he pagado solo para venir hoy. O sea, que imagínate, es una putada.
9: Yo quiero mis 100 euros de lo que me tocarían hoy.
6: I també anaven amb capelina les figures de la Batum. Aquesta nit ha estat la més especial. La Batum completa, que s'ha hagut d'anar engegant i parant.
1: Però avui us expliquem més coses relacionat amb la visita del Papa. Ja sabeu que cada dia us expliquem aspectes diferents a l'entorn d'aquesta visita o a l'entorn de l'Església. I avui expliquem que l'Església justament va aconseguir un rècord de recaptació a Catalunya a la campanya de la renda del 2024, amb més de 47 milions d'euros, gràcies a les aportacions, sobretot, dels ciutadans més grans i més rics. Tot i això, la proporció de catalans que marca la casella de l'Església es troba ara mateix en mínims històrics, Pol Valero.
10: L'augment de la població i el creixement de la recaptació d'Hisenda han disparat a màxims l'assignació que rep l'Església. Malgrat això, el percentatge de catalans que donen un 0,7% del seu IRPF a la institució catòlica no para de baixar. El 2024, només un de cada sis va marcar la casella.
11: Malgrat aquesta mena de revifall o de moda religiosa que vivim aquest any, amb Rosalía, los domingos, la visita del Papa, les dades estables que tenim a través de les enquestes ens mostren que hi ha un descens gradual i continuat del nombre de persones que es declaren com a catòliques.
10: És Marc Griera, catedràtica de Sociologia de la Religió a la UAB.
1: Els ciutadans més rics marquen la casella el doble de sovint que els més pobres. Per grups d'edat, els que més contribueixen són els jubilats.
6: Catalunya és la comunitat on marca la casella de l'Església és menys popular. Això es pot atribuir a un procés de secularització més avançat i a la desafecció d'alguns sectors catòlics catalans amb la Conferència Episcopal Espanyola.
1: Però torno amb el Pol perquè el model de donació de part dels impostos a l'Església ha estat sempre qüestionat per diversos col·lectius que consideren que s'hauria d'eliminar aquest privilegi per la religió catòlica.
10: Fundacions com la Ferrer i Guàrdia defensen que com a mínim es podria afegir una casella pròpia per altres confessions i entitats sense ànim de lucre. Tot i això, creuen que les donacions religioses no haurien de representar una pèrdua d'ingressos per l'Estat. Joan Francesc Pont, president.
12: Les esglésies no han de ser finançades amb els impostos, sinó que han de ser finançades pels seus propis recursos.
10: Més de la meitat dels ciutadans considera que les religions s'haurien d'autofinançar sense la col·laboració de l'Estat.
1: Són les 7:57.
13: Con los vuelos directos de Volotea a más de 15 destinos desde Barcelona, ya puedes sentir el sol de Cerdeña, la historia de Verona, saborear un... ¿Dónde estábamos? Ah, sí, en los destinos directos de Volotea desde 29 euros. Si te descuidas, ya estás ahí. Tarifas sujetas a disponibilidad, cambios ilimitados incluidos, condiciones en volotea.com.
14: Está buenísimo el rebozado de estos calamares. Están súper crujientes. ¿Cuál es tu secreto?
15: Harina Yolanda. ¿No la conoces? Es una maravilla. Yo la utilizo en todos mis rebozados y también en mis bizcochos. Además, como no necesitas huevo, ahora mismo ahorras muchísimo.
16: Harina Yolanda. Repostería y rebozado sin huevo. En la sección de harinas de tu súper. Y búscala también en redes sociales.
1: Montserrat, bon dia.
17: Bon dia, Gisela.
1: Espanya no passa de l'empat contra Iraq.
17: 1-1, amb un gran gol de Ferran Torres abans de posar rumb ja cap als Estats Units. La selecció vol avui cap a Tennessee. Ferran Torres i poc més. El titular de l'esport, assaig gris a Mundo Deportivo. Assaig avorrit a l'ASO. Una prova que no prova res al Marca.
1: I Florentino Pérez, que anuncia un fitxatge galàctic.
17: Va de programes la campanya del Madrid. Ho va fer amb Iker Jiménez de l'Horizonte. Pagarà com a mínim 150 milions d'euros, tot i que no diu el nom.
18: Que seria la major quantitat de diner que el Real Madrid pagaria per un traspasso en tota su 150, por lo menos.
17: La presentarà dimarts un cop hagi guanyat o no les eleccions. No juga a la Premier League. Haaland sí té clàusula, ho assegura Enrique Riquelme a l'entrevista avui al diari, on insisteix que si ell guanya, Haaland fitxarà pel Madrid.
1: I en futbol femení, partit clau per la selecció espanyola.
17: A les 9 de la nit, Son Moix contra Anglaterra. Necessiten guanyar per més d'un gol per dependre d'elles mateixes per classificar-se de forma directa al Mundial. En bàsquet, ahir derrota del Barça, que haurà de jugar el tercer partit a la pista d'UCAM Múrcia.
1: Gràcies, Arnau.
17: Fins ara.
1: I d'aquesta manera arribem a pràcticament les 8. La informació continua a l'Hoy por Hoy.
19: Con la llegada del calor, el cambio de temperatura y los aires acondicionados, es fácil que nuestras defensas se resientan. Por eso, cada día es importante cuidarse con Actimel. Contiene probióticos naturales LKCI y además tiene vitaminas que ayudan al sistema inmunitario. Y ahora descubre el nuevo Actimel, el único LKCI sin azúcares añadidos ni edulcorantes. Pruébalo ya.
20: Son las 8:00 de la mañana, las 7:00 en Canarias.

Comencem 9 migdia, central, passen 6 minuts a les 12. Som divendres 5 de juny. Hores ara tenim sol a la ciutat de Manresa. Les temperatures que han baixat, tenim 21 graus de temperatura a la capital del Bages. Els explico què és el que hem preparat avui en aquest migdia central d'avui divendres. Ja saben que a nosaltres ens agrada parlar de meteorologia els divendres. Avui tenim dificultats per poder parlar amb el nostre meteoròleg, amb l'Arnau Graner. Mirarem si al llarg d'aquesta hora de programa en algun moment podem contactar amb ell i saber què és el que ens espera aquests dies meteorològicament parlant després d'aquestes pluges i que vam tenir a partir d'ahir la tarda i també aquesta nit a la Catalunya Central. Avui és divendres, sí que ens tocarà parlar de cinema de la mà de l'Arnau Vilaseca, amb estrenes per tots els gustos, amb, segons l'Arnau, avui, una de les pel·lícules, de la que serà de les pel·lícules de l'any i que s'estrena aquest cap de setmana. Qui ens explicarà serà l'Arnau Vilaseca i en aquest migdia central, doncs, com tots els divendres també. Aquí tindrem aquí és el Joan Morros parlant del Teatre Cursal i regalant dues entrades per anar a veure un dels espectacles que tindrà lloc al Teatre Cursal de Manresa. Però això farem quan tinguem aquí el Joan Morros. Abans de començar i entrar en matèria, anem a fer un petit repàs de l'actualitat de la jornada.

0: 46 trucades relacionades amb episodi de pluges els que han hagut de gestionar aquesta nit a la Catalunya Central els bombers de la Generalitat de Catalunya. Unes quantes d'aquestes incidències han tingut lloc a la comarca del Bages, concretament a Sallent. I és que 3 persones han hagut de ser rescatades aquesta nit al Sallent després de la crescuda del riu Llobregat i que provoqués inundacions a la zona del camí del Guigerran del desembassament del pantà de la Baells. 2 d'elles han hagut de ser traslladades a l'Hospital de Sant Joan de Déu de Manresa. Els fets han tenit lloc mentre una patrulla de la policia local de Sallent duia a terme tasques del tancament del camí del Guix als propietaris i feia avisos als propietaris de vehicles que estaven estacionats en les zones inundables. Durant l'operatiu, una persona ha alertat als agents que la seva germana havia quedat atrapada amb el vehicle en aquesta zona industrial. Finalment, tant la conductora com el familiar que havia demanat ajuda han pogut refugiar-se en una zona elevada. La força de l'aigua també ha provocat la caiguda de 2 arbres de grans dimensions al camí del Guix. Tot això passava a Sallent. I la pluja, que ha caigut amb intensitat durant tota la tarda a Berga, però va acabar donant una treva just temps perquè la Patum pogués arrencar amb només un quart d'hora de retard. Tot i això, la celebració es va haver d'interrompre poc abans del Ball de l'Àliga per un nou episodi de pluja. Fidels a la màxima que la Patum no se suspèn mai, els patumaires van reemprendre els salts aprofitant cada treva i les figures sortien amb plàstics per protegir-se de l'aigua. Després que l'any passat el salt de plens s'hagués aturat 2 vegades per seguretat, un fet inèdit des de l'any 2019, aquest any l'Ajuntament ha reforçat els missatges de seguretat per megafonia. Un inici de la Patum, la primera Patum complerta, que es va celebrar ahir la nit, marcada també per la presència al balcó de l'Ajuntament de la líder d'Aliança Catalana, Sílvia Orriols, que va rebre doncs força xiulets i forces missatges de protesta per la seva presència, la presència de Sílvia Orriols, al balcó de l'Ajuntament de Berga. Ahir, primera Patum completa, primer salt de plens, això sí, sota la pluja, i avui és el torn dels mexics. A hores d'ara s'està portant a terme la Patum de lluïment a Berga, en aquest cas, però, la infantil. I hem d'anar parlant d'aquesta visita del Papa que tindrà lloc. De fet, arriba ja aquest cap de setmana, però a Catalunya la visita arrenca dimarts. El coordinador dels preparatius de la visita del Papa a Montserrat, el vicepriore de l'abadia, Bernat de Juliol, ha explicat en una entrevista que la logística de l'esdivent és complexa, però ha subratllat que és una feina que es fa amb moltes ganes i amb molta il·lusió. Segons expliquen des de l'abadia, calculen que hi haurà unes 8.000 persones a les places de davant del monestir durant l'estada del pontífex. Escoltem les paraules de Bernat de Juliol, coordinador dels preparatius d'aquesta visita del Papa, que serà dimecres a Montserrat.
1: El del Papa allò a Montserrat doncs és un fet històric, no? L'últim papa que va pujar a Montserrat i que nosaltres sapiguem va ser el primer, va ser Joan Pau II l'any 1982, no? Per tant, que la visita d'un papa sempre és un fet històric. A nosaltres ens fa molta il·lusió, no? que el papa hagi volgut afegir-se doncs als pelegrins que cada any pugen a Montserrat a venerar Santa Maria, no? I encara diria que dins de la cua de l'estela que ens ha deixat el mil·lenari, no? Doncs aquest serà una conclusió del mil·lenari doncs que no ens esperava a mi que serà el segell final històric a la celebració dels mil anys de la fundació del monestir.
0: Amb una programació la que farà el Papa a Montserrat, en què està previst que els fidels mirin i vegin de ben a prop el Papa Lleó XIV.
1: Llavors el Papa passarà pel mig de la gent que arribi, passarà pel mig de la gent que hi hagi a les places. Quan arribem a les arcades de la Basílica, allà saludarà el Pare Abat, li donarà la benvinguda, saludarà el Pare Abat, i després sí que creuarà l'atri caminant, que aquí tenim 1.500 nens i nenes que han vingut d'escoles cristianes de Catalunya i llavors, per tant, també el podrem veure diguem-ne en directe, no personalment.
0: A Montserrat s'esperen 8.000 persones.
1: Comptem unes 8.000 persones. Serà una mica l'esquema que vam fer el dia el 27 d'abril de l'any passat, del mil·lenari. Diguem-ne que les places doncs, estaran plenes, totes les places que hi ha davant del monestir, amb cadires, la gent podrà seure, i llavors encara es poden inscriure la gent que vulguin a tot l'espai que és davant del cremallera, que també hi haurà una gran pantalla de televisió per seguir-ho, però aquesta gent sí que ja estarà dreta, diguem-ne, tota aquesta part de baix no hi haurà cadires. En aquest moment ja tenim totes les places ocupades, diguem-ne, amb reserva, i tenim força gent ja a tot el que és la part de baix, però encara si algú volgués i s'anima encara hi ha possibilitat d'apuntar-s'hi.
0: Un altre dels fets que farà el Papa Lleó XIV serà que dimarts a la tarda beneirà aquest nou corredor humanitari que fa la Fundació Convent de Santa Clara amb tot aquest gruix d'ambulàncies que sortiran precisament dilluns a la tarda pels vols d'un quart de vuit de la zona de Pirelli de Manresa, ambulàncies i una pick-up amb destí a Ucraïna. La primera parada serà a Barcelona i és que el Papa Lleó XIV beneirà aquesta caravana que va doncs, cap a Ucraïna i que sortirà la setmana vinent, això sí, amb la benedicció del Papa Lluís XIV. Lleó XIV, perdó. I es continuen venent les entrades d'aquest festival de camins del juliol al Palau Firal de Manresa.

0: En Manu, el Minimans, Manis pels amics, no ha contractat la llum a Factor Energia i no s'estalvia un 12,5%.
1: Manu, contracteu tots la llum. A factorenergia.cat i no farem més anuncis. Per fi hi ha una altra llum. Factor Energia.
2: Empresa col·laboradora amb la Barcelona Equestrian Challenge.

0: Doncs... doncs, com cada dia a aquesta hora, el que ens agrada a nosaltres és parlar de meteorologia i ho fem de la mà de l'Arnau Graner. Arnau, què tal? Com estàs? Molt bon migdia.
1: Hola, què tal? Molt bon migdia.
0: Com estàs?
1: Doncs bé, gaudint de la fresqueta, no, avui?
0: Sí, home, sí, estem a 20 graus de temperatura, per tant, 20-21, estem superbé, venint del que venim, no?, de la setmana passada que feia aquesta calorada, per tant, estem molt bé. Com es presenta el que tenim de divendres i el que queda cap de setmana després del que venim, no?, que és aquests ruixats d'ahir la tarda, que ara dèiem on començar, que van provocar, doncs, algun ensurt, especialment pel creixement de la llera del riu Llobregat, que ara els explicava als oients algun petit ensurt a Sallent pel desembassament de la Baells. I què ens espera, doncs, a partir d'ara i aquest cap de setmana? Solet i bon temps?
1: Doncs després del superdia d'ahir, podríem dir, la gran tempesta, una tarda espectacular, meteorològicament parlant, amb una situació, amb un front fred que va creuar, que va deixar el que comentaves, eh? Quantitats d'aigua realment espectaculars, per sobre dels 100 litres, a bona part de la capçalera del Llobregat, però també del Ter, o sigui, dels dos pantans, tant la Sau, Susqueda, van haver de treure aigua, la Baells, com bé dius. La Baells va arribar al 99,9, va estar a punt de sobreeixir, i per evitar-ho van arribar a treure fins a més de 100 metres cúbics d'aigua per segon a la seva desembocadura. Realment va ser espectacular la tarda, tot molt precipitat, precipitacions importantíssimes, la riera de Vilada baixava desbordadíssima a l'entrada de la Baells, I bé, per sort, bueno, sí que hi ha hagut algun
0: desperfecte. Sí, algun surt, però és igual, no, tranquil·lets. És a dir, un parell de persones que van haver de ser rescatades perquè tenien allò que sempre es diu des de que es recomana no tenir el cotxe a prop de zones inundables, doncs llavors és el que va passar. Mira que s'avisa, eh? Però ja sabem que sempre passen coses d'aquestes. Escolta, i què ens espera llavors avui al cap de setmana?
1: Doncs mira, avui gaudirem d'aquest dia fresquet. En tot cas, a la tarda, el creixement d'alguna nuvolada, a hores d'ara encara en queden al prepirineu, Pirineu, amb temperatura fresqueta, màximes que recordaran que no som a l'estiu avui, precisament. I tot plegat s'acaba demà passat, la temperatura començarà a remuntar i tindrem matins de sol i tardes amb més nuvolades. I sobretot, al Pirineu i prepirineu, amb algun ruixat que pot ser intens, la tarda de demà, sobretot. En canvi, la tarda de diumenge, molt més tranquil·la. Mm-hmm. Tot plegat acompanyat de temperatures que pujaran una miqueta més que avui. Demà ja ens acostarem als 30 graus d'altra vegada i diumenge encara es podria enfilar una miqueta més.
0: Mm-hmm. Llavors, més caloreta i tranquils que no sigui cap al Pirineu. Llavors, de cara a la setmana que ve, què és el que tindrem, Arnau?
1: Doncs mira, després d'un dilluns que encara pujarà més la temperatura, tornarem a superar els 30 graus clarament, acostant-nos als 35 ben bé a bona part del territori. Dimarts torna a creuar un altre petit front i això provocarà també que tinguem una tarda una miqueta més moguda, no tant com la d'ahir. I a partir de dimecres i dijous torna a remuntar la temperatura i ja tornarem a estar ben bé amb sensació d'estiu. I a diferència dels últims 2-3 dies que donaven una setmana vinent molt, molt, molt càlida, realment amb una de calor fins i tot, sembla que els mapes, els models han calmat una miqueta aquesta temperatura, aquesta calor, aquesta entrada d'aire càlida i per sort veurem què passa, però per sort sembla que de moment no esperem aquests 40 graus que sí que s'esperaven fa 2-3 dies enrere. Per tant, podríem dir que la setmana que ve es pinta després de dimarts tranquil·leta i amb temperatures que aniran pujant poquet a poquet.
0: Doncs això és el que ens espera aquests propers dies, és a dir, el que vam tenir ahir no sembla que ho tindrem, eh? És a dir, els ruixats de tarda d'ahir, el que va passar ahir en alguns punts, aquestes no, que va ploure, que va fer que la Patum s'engegués i esperés, això no ho tindrem per això, eh?
1: No, això no ho hem d'esperar, algun ruixat de tarda, però no la tarda d'ahir.
0: Doncs escolta, Arnau, moltíssimes gràcies.
1: A vosaltres.
0: Que vagi molt bé. Parlem la setmana vinent. Adéu-siau.
1: Adéu-siau.
0: Adéu-siau. Adéu-siau.

0: Vols gaudir d'un cabell llis, lluent, suau i sense encrespament? Aconsegueix-ho amb Hop Organic Keratin, el tractament d'allisat orgànic que deixa el cabell més lluent, reconstruït i saludable. Truca i reserva hora per fer-te el diagnòstic a Núria Serratosa Perruquers. 93-874-4364 i llueix un cabell.
1: Uau!
0: Aquest estiu, Núria Serratosa Perruquers, plaça Bages 14, primer primera, Manresa.
2: Hola, sóc la Núria i t'espero a Núria Serratosa Perruquers.
3: En Manu, el Minimans, manis pels amics, no ha contractat la llum a Factor Energia i no s'estalvia en 12,5%.
4: Manu, contracteu tots la llum. A FactorEnergia.cat i no farem més anuncis. Per fi hi ha una altra llum. Factor Energia.
5: Empresa col·laboradora amb la Barcelona Equestrian Challenge.
6: Migdia Central, Eli Pagant.
7: Migdia Central, divendres, ens agrada, ja ho saben, repassar les estrenes cinematogràfiques de la setmana i ho fem sempre de la mà de l'Arnau Vilaseca. Què tal, Arnau, com estàs? Molt bon dia.
8: Molt bon dia, què tal, com estàs?
7: Molt bé, i tu?
8: Bé, molt bé, molt bé.
7: Sí? Sí. Déu-n'hi duret, no? Avui portem 6 estrenes cinematogràfiques i comencem per He-Man i los Masters de l'Universo, eh? I això me'n recordava dels dibuixos animats, eh?
8: Anys 80.
7: Pels poders de Calavera Grisa, era una cosa... Era una en sèrio, eh? Imagina't. Va, som-hi.
9: Pues no soy de por aquí. Las historias que cuentas, Adam, que estás aquí hasta que encuentres una espada mágica.
10: Esa obsesión con las fricadas y las espaditas. Asustas al personal, sobre todo a Daryl.
9: Dios, qué mal me cae. Ya sé que parece una locura, pero esa espada me mostrará el camino a casa. Sé que la mayoría no me recordáis, pero yo sí a todos.
10: Desde que te fuiste, todo ha cambiado.
9: No queda nada. Skeletor se llevó a mi familia y destruyó nuestro mundo. Y es culpa mía.
11: Sé lo que se siente al fracasar. Caerse. Es una oportunidad para levantarse.
9: Este es mi hogar. Y lucharé por él. Necesito a cada hombre, mujer y lo que sea eso.
11: Tienes el poder. Y demasiado miedo para usarlo.
9: Créeme.
7: ¿Qué tal?
8: Prou bé.
7: Sí?
8: Prou bé, sorprenent. Sí, sí, sí. Per una persona, jo, que no he crescut amb la sèrie de He-Man, estem una mica en la fórmula que veiem últimament de coses que ja sabem que han sigut èxit, que ja mitjanament sonen, i a partir d'aquí doncs sabem que són bastant èxit. Jo crec que ens trobem davant de la primera pel·lícula d'esdeveniment de l'estiu. És una pel·li que ja olora estiu i és una pel·li prou espectacular. Em sembla que una mica intel·ligentment han sabut com intentar abastar tot el públic possible, és a dir, tant amb la nostàlgia i agafar el públic que havia crescut als 80 amb la sèrie original i que, de fet, ja s'havia fet una pel·lícula en el seu moment de He-Man, com també públic jove buscant doncs, aquesta cosa més espectacular, amb, molt més digital, amb el CGI, un humor que sí que és veritat que bastant al nivell de, doncs, de l'humor que veiem a les pel·lícules de superherois de Marvel, una mica doncs, de broxa una mica gruixuda, però que tampoc poder no és el que no li hem de demanar a una pel·lícula, doncs, que no deixa de ser doncs, un esdeveniment total per omplir absolutament les sales de cinema i que sigui l'èxit que igual acabarà sent. Tinc dubtes de si la gent l'anirà a veure al cine, però sí que em sembla que igualment funciona bastant bé, havent sabut adaptar com la fórmula original i portar-la com s'estan doncs, expressant les pel·lícules més espectaculars d'avui en dia, bastant, com deia, alineada amb el cinema de superherois. Agafant com una mica l'estil a nivell de la sèrie original, continuem amb el mateix, que era aquell com un nivell d'exageració, extrovertit, una cosa comiquera, molt d'anys 80, però sí que em sembla que igualment quan toca també aconsegueix ser emotiva i que demostra'ns que 40 anys després la fórmula de He-Man continua sent divertida, a un nivell de diversió una mica que l'acostava a la pròpia paròdia o a la pròpia tonteria amb aquest cinema d'espases i de bruixes. Pot semblar que la pel·li igual està una mica dilatada en duració i segurament l'intentava estar com tot el públic possible, tampoc acaba d'arribar a cap públic concret, però sí que em sembla que igualment que la pel·li està guai, està bastant bé.
7: 40 anys, jo em quedo amb els 40 anys. Mare meva! Doncs va, la següent és una altra d'aquestes que no s'acaba mai, això.
8: Ai,
7: no?
8: Ja crec que sé quina em dius.
7: Scary Movie, no?
8: La sisena.
7: Sisena. Mare meva!
8: Crec que feia 13 anys de l'anterior, eh?
7: 13? Sí, no sí. Sé, jo és que com que no sóc molt seguidora, però mare meva, això tampoc no s'acaba mai. Doncs va, vinga, Scary Movie.

0: Stupido.
1: Ay, qué jodse.
2: ¡Pava! Aquí estamos de chill. Tú a tu rollo, que yo voy a seguir aquí con mi chico teriyaki jangueando con mis panas. ¿Lo pillas? Jesús,
3: doncs vinga, que torna a Scary Movie, eh?
4: El salvatgisme, el mateix nivell de salvatgisme que ens podem imaginar escoltant el tràiler, doncs és el que hi ha a la pel·lícula. Com deia, doncs, segurament uns 13 anys des de l'anterior, aquest conjunt de Scary Movies que des del seu primer moment apareixent com a paròdies de les pel·lícules de terror del moment. La primera, recordem que era paròdia absoluta de Scream, i a partir d'aquí, com la figura del Ghostface, que és el dolent de Scream, ha anat apareixent al llarg de moltes d'aquestes pel·lícules. Torna doncs per enriure-se'n molt de l'evolució del cinema terror, que aquí ho he dit moltes vegades, que crec que està en un grandíssim moment el cinema terror, però evidentment és Scary Movie, per tant també torna per enriure-se'n d'aquest conjunt de pel·lis de slashers de joves adolescents, tots ells sortits, que són perseguits per dolents, que és el que passa a les pel·lis de terror. Doncs aquí aprofitaran per enriure-se'n una mica, doncs amb la fórmula aquesta que van unint de forma una mica inorgànica i una mica impostada tot un conjunt de gags a nivell d'absurditat absoluta, però que tots ells, doncs, pura reiteració, un darrere l'altre, per pura inèrcia, acabes tronxant-te de riure. Em sembla que de forma bastant intel·ligent, igualment, no és simplement absurditat en l'humor, sinó que hi ha una mica de missatge al darrere de denúncia de la indústria del cinema, de nivell de sobreproducció, de que tots són prequeles, requeles, seqüeles, remakes, que acabem de parlar ara mateix de He-Man, que era una cosa que ja existia. En el fons, Scary Movie és Scary Movie 6, també. Vull dir, la pròpia pel·lícula, una mica inconscient d'ella mateixa, se n'enriu de com els influencers estan ficats, que això alguna vegada ho hem comentat aquí,
3: a tot arreu,
4: parasitant-ho tot, i em sembla que igualment és fresca i prou divertida, sorprenentment. A mi m'ha funcionat bastant.
3: Doncs vinga, si més no, per anar a riure una bona estona al cinema. Va, i a mi aquesta m'ha desconcertat una mica, eh?
4: Ai.
3: Aquest tràiler de Backrooms, eh? És una mica...
4: Em sembla, ja no només la millor estrena de la setmana, em sembla del millor que podem tenir aquest any.
3: Sí?
4: Ho dic en sèrio. La vaig veure ahir i sí.
3: Doncs vinga.
5: He encontrado algo. En la tienda.
6: Muy bien. ¿Qué has encontrado?
5: Un lugar. He encontrado un lugar.

0: वालों की तरफ से
1: बोला
0: आपको खुश आमदीद कहते हैं।
1: काजलगिन
2: suena raro, pero créeme, este sitio es enorme.
3: Te creo, por supuesto.
2: Bueno, volveré y traeré pruebas.
1: ¿Estáis grabando?
4: Sí.
1: Bien, seguidme.
5: Clark, ¿esto qué es?
1: Es lo que quiero averiguar. Desde que lo descubrí vengo cada noche y aún me queda muchísimo que ver. Venga, despacio.
5: Dios mío.
6: ¡Tira, sácame, sácame!
7: ¿Qué has visto?
2: Este lugar crea salas. Es como un laberinto, no se acaba nunca. Hasta me da miedo perderme.
3: Clark, ¿me oyes? No lo entiendo. ¿Esto qué es?
2: Es maravilloso. ¿A que sí?
3: ¿Hola?
8: La paraula seria angoixant.
9: La paraula seria que em sembla la millor pel·lícula de terror de l'any. Això per començar, absolutament dempeus. Estic intentant no caure en dir que és una obra mestra i no caure en la cosa previsible, però m'ho pot semblar. Venia és que ve d'acumular 80 milions de dòlars a la taquilla dels Estats Units, ha passat per davant de Star Wars, i em sembla... ha passat per davant a l'últim cada setmana. És... ho vaig passar tan malament ahir al cinema.
8: Si tu ho vas passar malament, imagina't jo si anés. Moriria.
9: Ho vaig passar tan malament. Tenia al costat una noia, pobra, que anava perdent la mirada a mitja pel·lícula. Crec que va veure la meitat de la pel·lícula. I... aviam, Backrooms comença com a sèrie de YouTube, en un moment d'un YouTube primigeni, que és d'un director que decideix fer com un conjunt de curtmetratges que són de found footage, que és el metratge trobat, que és el típic de Rec, del projector de la Bruja de Blair, aquestes pel·lícules que estan gravades amb càmera en mai, que tu veus el que es veu a través de la càmera, i és algú com cada cop cau en un portal, que són com un conjunt de passeixos d'estètica així com de paret aquesta com d'oficina, no blanca però sí groguenca, buits. I a partir d'aquí, com si fos el típic videojoc també que vas de passeig en passadís enmig d'una casa i tota l'estona vas mirant enrere per si el monstre que t'està perseguint, i a partir d'aquí juga amb la gràcia de tot està absolutament buit, però tota l'estona s'està girant la càmera i tu veus venir que hi haurà algun dels 30 girs de càmera que farà, que evidentment hi haurà el dolent al darrere. I és d'una immersió brutal a mig d'aquests passadissos, que la pel·lícula arrenca amb això i són 10-15 minuts terribles, terrorífics, i a partir d'aquí la pel·lícula innova més enllà del propi curtmetratge i s'inventa una història descomunal, que sí que em sembla que hi ha algun moment que està una mica sobreexplicada, que de per si jo crec que la pel·li ja es podria entendre i és el que a mi em trontolla una miqueta, però que la resta em sembla espectacular, que té bastanta metàfora i bastanta reivindicació contra el sistema actual, que és bàsicament doncs, denunciar una mica a nivell de... com està a nivell de salut mental la societat actual, perquè acabes entenent una mica que tots aquests passadissos són com una metàfora de l'estat mental del propi protagonista i com constantment anem donant voltes entre passadissos que tota l'estona a nivell vital tornem una mica als punts inicials, als punts de partida, que no acabem d'aconseguir com sortir dels nostres propis traumes o de les nostres pròpies motxilles, i a partir d'aquí doncs, neix a ser doncs, la història d'una persona que va ser abandonada per la seva parella, que entenem que anem entenent que és una persona alcohòlica, que és molt problemàtica, que és el protagonista i que seria dificilíssim connectar amb ell, però la pel·lícula aconsegueix que ho fem, i ell, que té un negoci d'una botiga que absolutament desestimada, descobreix que a través d'una paret arriba en aquestes oficines, una mica com d'estètica de la sèrie de Severance, que me'n parla aquí, i és aquest nivell, i a partir d'aquí les herències són múltiples. Podem estar parlant clarament del Resplendor de Kubrick, com aquell nen amb el cotxet es ficava entre els passadissos de l'hotel. Podem estar parlant, evidentment, del cinema de David Lynch, surrealista. Recordem l'habitació aquella de les cortines vermelles de Twin Peaks, que era com una metàfora també, com una còpia, un desdoblament del món real, com si tot fos una mica record, i a partir d'aquí és on apareixen els monstres reals que no apareixen en el propi món real, perquè aquests monstres doncs són els que portem nosaltres a dins. I em sembla una pel·li d'un missatge tan potent, gairebé al 100% tan ben executat, tan terrorífic, que em sembla de les millors pel·lícules de l'any, ho dic en sèrio.
8: Jo crec que és la primera vegada que et sento dir que una pel·lícula et fa por, eh?
9: Sí, hi ha una diferència entre quan et salta alguna cosa, per pròpia inèrcia tu saltes, també a la sala. Encara tenim la pel·li aquesta de Hokung, que en van parlar, que era terror irlandès, ho aconseguia, i em sembla que igualment era una pel·li que estava bé. Però això per pròpia inèrcia saltes. Una altra cosa és a nivell d'incomoditat, de vull marxar d'aquí, no vull estar aquí. Però a la vegada, bueno, et desperta com aquest sentiment primigènic i dius, ostres, igualment m'ho estic passant prou bé. Però no poder més, perquè una cosa és que veus que saltes, però molt intel·ligentment juga amb saps perfectament que quan més veus que hi haurà un moment que girarà la càmera i apareixerà, allà el monstre no apareix.
8: Clar.
9: I de cop, quan apareixerà, és quan el propi director, molt intel·ligentment, t'ha fet baixar de cop la tensió. I en aquest sentit de manipulació, jo a vegades critico una mica quan notes la manipulació del director, eh? Però en aquest sentit em sembla que està tan ben fet, però tan ben fet, una incomoditat gens fàcil, superben mantinguda al llarg d'hora 40, i em sembla molt guai. I em sembla molt guai a nivell de conclusió, que a vegades les pel·lis de terror, jo sempre tinc una mica problema perquè intenten com acabar trobant el raonament realista darrere de la cosa paranormal que portava, que és l'excusa, tu poder espantar durant una hora, hora i quart, i em sembla que igualment a nivell de conclusió no se li baixa la pel·lícula en cap moment.
8: Doncs vinga, i ara ens anem per Spider-Noir.
9: Sèrie de televisió.
8: Vinga.
4: ¿Has mirado ahí fuera? La ciudad es un caos. Tú antes eras...
7: Yo ya sé quién era antes. Y sé quién soy ahora. Voy a empezar de cero.
4: ¿Vas a ponerte insoportable?
7: Ah, sí. La verdad, me gano la vida siendo así.
10: Mi amigo ha desaparecido. ¿Es usted investigador? Investigue. ¿Vamos a pasar por alto que se convirtió en un monstruo de arena? Desde luego, no es moco de pavo.
4: ¿Qué coño pasa aquí? Ahora no puedo explicártelo. Solo sé que una vez que empieza, va a peor y rápido. Hasta que acaba consumiéndote vivo.
7: Es hora de enseñarle a esta ciudad quién manda aquí.
4: Cabello de Plata tiene el control de la ciudad.
11: ¡Hay monstruos sueltos!
10: ¿Me ha oído? ¿Va a cruzarse de brazos?
7: La araña nunca fue un héroe.
12: Pero todavía tiene tiempo de convertirse en uno.
8: Nicolas Cage, sèrie d'herois, és Prime, eh?
9: Sí, sent una mica de Spider-Man, Nicolas Cage. Entre la sèrie d'herois i el noir, un Nicolas Cage que es converteix en Humphrey Bogart, també. L'Spider-Noir aquest ja eren còmics, però tot això parteix, doncs, evidentment, de l'èxit de les pel·lis aquestes d'animació últimes que s'han fet de Spider-Man, que era l'Spider-Man a través del multiverso, que barrejaven com molts estils d'animació diferents, i perquè era, cada estil d'animació era com un portal diferent, un multivers diferent, i en cada un d'aquests multiversos hi havia un Spider-Man, i el propi Spider-Noir ja apareixia en còmics, que era, doncs, perquè se n'han fet de molts altres superherois, que doncs no deixa de ser un Spider-Man, però en blanc i negre, amb una estètica absolutament de pur cinema negre, amb històries de cinema negre, perquè no deixa de ser doncs, que és un detectiu privat que tendeix doncs, a anar investigant infidelitats entre parelles, etc. Però que a partir d'aquí també té els superpoders i també doncs, té aquest nivell de protecció de la ciutat. La pel·lícula va tenir un èxit tremendo i a partir d'aquí doncs, ha decidit fer una sèrie d'uns dels més aclamats de Spider-Mans que apareixia a la pel·lícula, que era aquest Spider-Noir, que li posava la veu a Nicolas Cage i ara, no amb animació, sinó amb live action, amb actors, doncs... amb actors de carn i ossos, doncs s'ha decidit fer la sèrie. I a mi em sembla que està prou bé, em sembla que aconsegueix tenir un punt com d'homenatge al cinema negre i a la vegada portar-lo bastant a nivell modern. Evidentment està gravat de forma digital, en blanc i negre, amb uns plans que juguen molt amb els angles, que la pròpia càmera es gira i veus tot el decorat amb totes les seves ombres, que és una cosa doncs, que ja passava en el cinema als anys 30, i em sembla que la sèrie està molt i molt, molt bé amb aquest Nicolas Cage, que aconsegueix moltes vegades ser tan extrovertit com a la vegada introvertit i expressar-ho tot a través de la mirada, i aquí tenim el Nicolas Cage contingut, introvertit, i em sembla que és una sèrie que està molt bé i que fa una cosa similar doncs, a la que feia Sin City, per exemple, que era una pel·li també així en blanc i negre, que rendia homenatge doncs, a tot aquest conjunt de cinema noir, i em sembla que la sèrie aconsegueix fer el mateix. Tenia una cosa bastant interessant, que és que tu, si entres al Prime Video, la pots veure tant en color com en blanc i negre.
8: Ho he llegit, sí, que sí. Ho pots mirar de les dues maneres.
9: Jo recono fer en blanc i negre, però sí.
8: Doncs vinga. I ara cada dia nace un listo. Pel·lícula espanyola, vinga.
13: Tercero en un concurso de cantantes en televisión. Cumplió 2 años de condena por asalto y robo. Se le conoce como Tony Lomas.
14: Entro en tu casa, me llevo un cuadro y tú me pagas 50.000 euros.
13: ¿Te interesa o qué?
14: ¿Te llama?
15: Jessica Goño.
14: Super vasco.
16: Aquí no nos interesan tus business.
14: 30.000 euros.
15: ¿Y qué hay que sacar, has dicho?
14: Un cuadro. ¿Pero qué solo hay que llevarse este?
16: Aquí se hace lo que yo diga.
14: Seguimos 50-50. Este cuadro vale mucho, Mari.
16: Quiero que le pidas 1 millón.
14: ¿Un millón de qué? Madre que la parió.
13: Solo te tenías que llevar unos gilipollas.
14: ¿Millón y medio?
17: ¿De verdad que os han robado los originales?
13: Quieren 4 millones de euros.
17: Ofréceles 2.
14: ¿Pero tú qué eres, tonto?
18: ¿Quieres que recupere tu obra maestra o no?
19: ¿A qué no nos escapamos, Tony?
20: Esto es un avestruz.
13: Afirmativo.
20: Esto se está complicando demasiado.
14: ¡Ay, monstruo! ¡Joder!
16: Tú ya duermes.
20: Agita.
14: Delincuencia internacional, Mari. Esto se nos ha ido de las manos totalmente.
19: Los demás cuadros no me importan.
20: Ese cuadro nos cambia la vida.
14: ¡Cago en la puta madre del Tony!
20: ¿Qué? ¿Yo qué he hecho?
14: ¡Vamos, coño, ese ánimo!
20: Esto es una bomba.
14: No, esta viene una por mí.
8: Val, pel·lícula d'un robatori...
9: Pel·lícula de pur robatori, cinema espanyol, amb una mica d'herència també de cinema britànic o estatunidenc, una mica d'herència al cinema de Guy Ritchie, el director de la pel·liquilla de Snatch, Cerdos i Diamantes, i té una mica el punt aquest de posada en escena bastant calculada, de muntatge accelerat, que el propi muntatge, doncs, cinematogràficament ajuda a afilar cada un dels acudits per pur ritme, i aquí em sembla doncs, això, pel·lícula frenètica, veloç, una pel·li enèrgica, fresca, i a la vegada amb el punt aquest basc de brutal, divertida, gamberra, en un sentit de molt mala llet, i en què el protagonista, aquest Hugo Silva, porta el macarrisme amb ell sense oblidar-se igualment d'un punt com de tendresa que jo crec que de forma bastant intel·ligent i hipnotitzant divertits en tot moment a l'espectador. És una pel·lícula plegada de personatges divertits, però com dic, doncs, aquest Hugo Silva com a protagonista, amb una mescla entre mala sort, punt entranyable, ple de carisma, i crec que en aquest sentit la pel·lícula funciona. Poder no en tots moments, perquè sí que em sembla que en algun moment el nivell d'intentar buscar un enginy enmig d'aquest robatori fa que poder no se li doni tanta importància als acudits, o poder la pròpia denúncia social, que en algun moment sí que té la pel·lícula, però igualment, com dic, en general la pel·lícula, com a pel·lícula espanyol comercial de la setmana, funciona bastant, bastant guai, i una pel·li bastant espectacular.
8: I ara ens anem a Todo lo que fuimos. Que jo he mirat una mica el tràiler i encara no he entès molt bé de què va, eh?
9: Bona història romàntica,
8: eh? Ja, però bueno, mira que saps que m'agraden, eh? Aquestes, però no li he trobat molt la gràcia.
9: Jo tampoc.
8: Todo lo que fuimos, vinga. Amb Max Iglesias.
0: Me han ofrecido un ascenso en el trabajo. Son 9 meses en Berlín. No sé, se me ocurrió que tal vez se puede quedar contigo.
21: ¿Tú lo harías por mí?
0: Me cortaré un brazo por ti.
22: Yo quiero amar, mas ya desististe.
23: ¿Tú eres feliz?
0: Sí. Podría decir que sí.
23: Yo creo que antes lo era.
0: Tú y yo somos como una tribu de indios, ¿vale? Como una de estas de las que aparecen en las películas. Y yo soy el jefe de la tribu. ¿Vale? Y el jefe de la tribu dice que hay que hacer surf por las mañanas.

0: que no haguem vist, que poder el punt més interessant està doncs, que partim del moment en el personatge d'ella, de la Lia, els seus pares han mort després d'un accident i sí que és veritat que aquí hi ha una mica de diàleg sobre l'estimar després de la pèrdua, sobre el procés del dol, etc. Però que a partir d'aquí doncs, neix a ser doncs, la història d'amor entre aquest parell de joves i que crec que el més important, no interessant, però sí el més important de la pel·lícula, és que els dos són molt joves, molt guapos, molt atractius i que és el punt, evidentment, més atractiu de la pel·lícula.
1: Doncs vinga, i ara acabem amb La Luz. No ens movem de pel·lícula espanyola, però aquesta sí, amb força rerefons, eh?
0: I amb Alberto San Juan.
1: Exacte, vinga.
2: Tocarme.
3: ¿A menudo?
2: Un par de veces.
4: Verdaderamente fino y justo en nuestro...
5: ¿Cómo es que quieres colgar los hábitos?
6: ¿Ha perdido la fe?
2: No, lo he meditado mucho y quiero vivir una vida nueva.
7: Se nos requirió documentación y ya la enviamos.
2: ¿Podría decirme usted lo que contenía?
7: Pues lo siento mucho, pero no estoy autorizado.
2: Vamos a ver, no pueden ni siquiera enumerar los documentos.
7: Tenga paciencia, ya se enterará. Estará bien detallado en la denuncia.
2: Estamos hablando de algo que pasó hace 30 años. Alberto.
8: No ha comido usted de colonia.
2: Por favor.
8: Que te vayas, hostia.
5: Tolerancia cero para el que lo ate y para el que lo tapa.
2: ¿Y eso me lo dice usted, excelencia?
8: Si lo que quieres es que todo esto trascienda, olvídate de la justicia y ve directamente a los medios.
2: Quiero que se me juzgue como cualquiera que cometa mis pecados.
8: Delito. Lo que tú has hecho es delito.
2: El Señor me ha hablado. Y ya no tengo miedo. Porque este es el único camino. El de la verdad.
1: ¿Qué tal?
0: Doncs, com s'intueix bé en el trailer, aquesta Luz és la història del Manuel, un sacerdot doncs, molt apreciat a la seva parròquia, que està a punt de penjar els hàbits i quan són una vida nova. Tot i això, quan el seu passat amenaça sortir a la llum, es va veure obligat a afrontar-se doncs, al pes de les seves pròpies accions i començar un viatge sense retorn, doncs, que desafiarà, evidentment, a tota una institució. Pel·lícula doncs, que s'atreveix de forma densa, de forma sòbria, de forma molt valenta i bastant ambiciosa a denunciar, retratar els abusos sexuals dins de l'Església com a institució. No és la primera vegada que es fa en el cinema espanyol, ja ho havia fet en el seu moment Pedro Almodóvar amb la pel·li de La mala educació i crec que amb un altre estil cinematogràfic aquesta pel·lícula de La Luz, perquè Almodóvar ho feia dins del seu estil almodovarià. Crec que aquí doncs, s'aconsegueix fer d'aquesta forma, com dic, fosca, bastant incòmoda i densa, però poder segurament com la situació també ho requereix.
1: M'agrada allò de dir, no són pecados, són delitos, ja. Aquesta gran frase d'aquesta pel·lícula. Escolta, Arnau, moltíssimes gràcies.
0: A tu, com sempre.
1: I fins la setmana vinent.
0: Que vagi molt bé.
1: Adéu-siau. Adéu.
9: Migdia Central, Eli Pagant.
1: 8 minuts i la 1 del migdia. Joan Morros, què tal?
10: Bon migdia, molt bé.
1: Com estem?
10: Bé, aquí a la fresca.
1: Sí, no sé, potser t'he deixat molt fresc avui, eh? Aquí els aires acondicionats, jo crec que deu passar totes les feines. Un la baixa,
10: sí,
1: l'altre puja.
10: Puja i cadascú el seu ritme.
1: Ens fumem de calor o ens fumem de fred. El terme entremig, de moment, aquesta casa, aquest estiu, encara...
10: No es coneix.
1: Bueno, aquest estiu no, aquesta primavera calorosa encara no l'hem trobat. Què tal? Com es presenta? Perquè avui ja tenim cosa.
10: Sí, tenim un cap de setmana farcit d'activitats, música i teatre, i avui, per començar, ens fa molta il·lusió doncs, que el musical més petit, aquest espectacle amb el Dan Inglés i la Pili Capellades que vam descobrir fa 29 anys a una sala minúscula de Barcelona i que vam portar a Manresa i que després ha fet grans actuacions, doncs tornin a Manresa i això serà a les 8 del vespre a la sala gran del Cursal i queden encara algunes entrades, aquest Tu, jo, ell... i nosaltres i les nostres cançons. Per la gent aficionada als musicals és un plaer poder sentir amb molta senzillesa, diguéssim, aquestes dues veus i el piano del Sergi Cuenca.
1: Mm-hmm.
10: Això serà avui, a les 8 del vespre. I en fi, la gent s'ho passarà molt bé. I demà tenim una obra de teatre de la qual més que promocionar el que podem fer, perquè no hi ha entrades, el que podem fer és sortejar dues entrades per la persona que l'endevini, són les T de teatre, i si et sembla fem la pregunta i així
1: i
10: ja estarà fet.

0: Doncs vinga, l'estiu de teatre, no?, que tornen aquest dissabte a la sala gran del Teatre de Cursal amb aquesta comèdia, Avui no ploraré. Per tant, com deia el Joan, les entrades estan exaurides, per tant, si algú vol anar-hi, l'únic que ha de fer és que ha de trucar i ens ha de dir, això sí, ens ha de respondre bé la pregunta. La pregunta és, obtindrà dues entrades la primera persona que ens truqui i ens digui qui és el director d'aquesta comèdia. A, Nelson Valente, B, Josep Maria Pou o C, Sergi Balbel. Ens han de dir qui és el director d'aquesta comèdia Avui no ploraré de l'Esté de Teatre. 93-872-2637, 93-872-2637. Ens han de dir qui és el director d'aquest Avui no ploraré de l'Esté de Teatre que arriba, com dèiem, amb les entrades exaurides al Teatre Cursal de Manresa i, per tant, tenim dues entrades per la primera persona que ens truqui i ens digui i encerti la pregunta qui és el director d'aquesta comèdia d'Avui no ploraré. 93-872-2637, 93-872-2637. Ens queden 6 minuts per la 1 del migdia, doncs no em queden gaire... Hola! Ui, hola? Hola? Aviam... Hola? Hola? Hola? Aviam, què... Jo les estic punxant, però no sé què passa avui. Aviam, aviam. Anem a pams. Aviam, jo ho tinc tot bé. Crec que no anem bé, eh? Aviam. Ara, jo crec que ara sí. Aviam, espera't, si ho fem bé, això. Hola, bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Bon dia, el seu nom?
1: Sí, Roser Bosch.
0: Ui, Roser, sap què? Que ja va encertar la setmana passada.
1: La setmana passada no vaig trucar.
0: Ah, no vas trucar, fa uns quants dies. Ah, perdó, així m'he equivocat jo. Perdó, sí. Perdó.
1: No, doncs si vinc... no, es penjo, no,
0: no passa res. No, Roser, potser m'he equivocat jo, eh? Que jo a vegades a les setmanes em passa molt de pressa. I després d'haver matat el cuc a l'audiència, al Joan i a tothom avui, amb aquestes cacofonies que els he provocat amb el telèfon, ens hauria de dir aquest Avui no ploraré. Qui és el seu director? Si el Nelson Valente, el Josep Maria Pou o el Sergi Balbel?
1: El primer, no? El Nelson.
0: Val, molt bé.
2: Molt bé, doncs, Roser, efectivament, aquest director argentí que està afincat a Barcelona, que també dirigeix l'espectacle que portarem l'altra setmana del Joel Joan, però ja en parlarem. I, per tant, doncs, Roser, tindreu aquestes dues invitacions a les taquilles del Cursal per veure aquest Avui no ploraré, una obra molt divertida. A més, compta amb el sallentí Lluís Ribalta, deixa'm agafar les ulleres.
0: Ah, aviam.
2: L'Albert Ribalta, el germà del Lluís Ribalta, sallentí o de Cabrianes. I tindreu aquestes dues...
0: És el germà de l'alcalde.
2: El germà de l'alcalde, exacte. Sí. L'alcalde Sallent. Doncs tindreu aquestes dues entrades a les taquilles del Cursal. És demà dissabte a les 8 del vespre, si voleu passar-ho avui o demà al matí o demà mateix a la tarda. Des de les 6 les taquilles són obertes. I gràcies per trucar-vos, eh?
0: Passar-ho bé.
1: Igualment.
0: Gràcies.
1: Moltes gràcies.
0: Adéu. Val, i després d'aquests petits problemes tècnics, encara ens queden coses.
2: Sí, perquè el diumenge tenim, en aquest cas, un espectacle de jazz, de blues, que és aquesta Big Mama Montse, aquesta usonenca que fa molts anys doncs, que volta pels escenaris, la Montserrat Prat de Saba, aquest és el seu nom, i que presentarà el seu darrer disc, que és aquest Smile, i això serà acompanyada amb piano, baix i cors, bateria, percussió, és a dir, un diumenge a la tarda agradable per la música de jazz, música de blues a la sala gran del Cursal aquest diumenge.
0: I més cosetes encara, no?
2: Sí, una és dir que ahir vam posar a la venda les entrades d'aquest concert que es diu Llac, gener de 1976, que és per rememorar aquest concert que es va fer al Palau d'Esports de Barcelona, que ha despertat molta expectativa, malgrat deixar clar que el Llac no hi actua, però sí que hi haurà doncs, el Manel Camp, que és la persona que va fer els arranjaments, i en aquest cas, doncs, sí, el Lluís Ribalta, aquest que ara jo deia, doncs, és el bateria. I per tant un concert que ha despertat molta expectativa. En fem dos concerts el dia 9 d'octubre i de fet ahir ja vam vendre més de 1.000 entrades per aquests dos concerts, que un és a les 5 de la tarda el dia 9 d'octubre i l'altre és a les 8 del vespre. La de les 8 del vespre està ja amb moltes entrades venudes, més de 600, i de la tarda encara en queden, de tots dos en queden encara, i per tant el qui vulgui doncs pot comprar aquestes entrades. Avui s'han posat a la venda les entrades de la fiesta Fira Mediterrània que surten en el llibret de la programació, aquest llibret que ja s'ha escampat per tot Catalunya, jo diria, i que per tant doncs hi han 6 o 7 espectacles que ja es posen a la venda, l'espectacle inaugural i l'espectacle de Cloenda. I també dir que de l'obra de teatre guanyadora del Premi Galliner de l'any passat, del Robert Canet, doncs com que es van exaurir les entrades, en fem una segona funció el divendres dia 12, o sigui divendres de la setmana que ve, com vingui en podem seguir parlant, però sapigui això, que queden entrades per aquesta segona sessió, que serà el divendres dia 12 a les 8 del vespre a la sala petita del Cursal, aquest gens familiars o gens familiars, això haurem de veure l'espectacle per veure de què va, que és aquest premi galliner del que en aquest cas doncs ha guanyat el Robert Canet.
0: I ens queden 30 segons.
2: Doncs bé, dic que la setmana que ve es posen a la venda les entrades del dia, el dissabte 13, però això ho parlarem el divendres, de tota la programació, el toc de teatre, recomanarem alguns espectacles i la gala que ja vam fer el dimecres, que ja trobarem una data per passar-la per Canal Taronja i per tant
0: segur.
2: La gent que no va venir doncs ja podrà veure aquesta gala amb aquests 70 espectacles que tindrem d'ara de l'agost fins a l'1 de gener, començant per la Festa Major amb el Joan Pera i Los Diablos.
0: Que dijous estrena, la setmana que ve, Joan
2: sí,
0: Pera.
2: Sí, Joan Pera estrena l'Auca del Senyor Pera a Barcelona,
0: i
2: un dels primers bolos serà Manresa.
0: Escolta, Joan, gràcies.
2: Bon cap de setmana.
0: Adéu-siau. Doncs això, bon cap de setmana. Tornem dilluns. Les notícies.
3: En torno al ministro del Interior, Grande Marlaska. Ana Fernández Vila, buenas tardes.
4: ¿Qué tal? Buenas tardes. Ha asegurado Sánchez que todo lo que se está conociendo estos días le produce indignación, preocupación. Ha defendido que no sabía nada de las maniobras de Leire 10 y que ni mucho menos dio ninguna orden al respecto.
5: Nunca he conocido, ni nunca se me ha informado sobre las andanzas de la señora Leire 10. Y si no se ha hecho es precisamente porque nunca las hubiera tolerado. Por eso quiero ser en este caso absolutamente rotundo.
4: El presidente ha dado por buenas las explicaciones de la directora de la Guardia Civil y del ministro del Interior.
5: Desde el Gobierno y desde el propio Ministerio del Interior se ha manifestado la confianza en la profesionalidad y la honestidad de la directora general de la Guardia Civil, de Mercedes González. Y por tanto, yo solamente puedo... apoyar esas declaraciones y trasladar esa confianza y ese apoyo en la actual directora general de la Guardia Civil, que por cierto está haciendo un trabajo muy positivo dentro de esta institución.
4: Sánchez también ha respaldado a la presidenta del PSOE, Cristina Narbona, cuyos contactos también figuran en ese sumario. Asegura además Sánchez que los servicios jurídicos del PSOE están analizando toda la documentación y no descartan emprender acciones.
3: Desde el Partido Popular, Miguel Tellado ha vuelto a pedir la dimisión de Sánchez. En un vídeo difundido por el PP, Tellado dice que el presidente no destituye ni a Marlaska ni a la directora de la Guardia Civil porque Sánchez era y es el uno de todos ellos, el jefe de la banda, el cabecilla, asegura sin pruebas, de toda la corrupción socialista.
6: La pregunta es clara, es que no hay un solo dirigente del PSOE honrado. Y la segunda pregunta es evidente, ¿qué hacen todavía ahí? Salgan del gobierno, es más, salgan del Palacio de la Moncloa y háganlo con las manos en alto.
3: Más asuntos. El consumo de alcohol entre los jóvenes ha caído un 60% en España en 2 décadas. Según los datos que ha publicado Sanidad, la población de 14 a 24 años es la que más ha dejado de beber, en contraposición a lo que ingieren los mayores, que cada vez beben más, Mariela Lubrido.
7: Un estudio que pone de manifiesto que el patrón de consumo está cambiando. En el fin de semana se triplica. Y otro dato muy llamativo, los episodios de beber de forma intensiva se han duplicado en la última década. Y ya no son los jóvenes los de los atracones. Lo de beber mucho los fines de semana afecta a gente más mayor, a un amplio tramo de 25 a 64 años. Según el informe, hay diferencias de género y socioeconómicas. Diariamente beben más alcohol los hombres con niveles educativos bajos y en situaciones de desempleo. En el caso de las mujeres, son las que tienen estudios superiores, trabajadoras activas y de clase social alta. Por comunidades autónomas, La Rioja, Baleares y Extremadura son las que registran un mayor consumo de alcohol. La cerveza es la bebida que sigue siendo hegemónica, excepto en los mayores de 65 años, que mantienen el vino como opción predilecta.
8: Cadena Ser. Servicios informativos. La Fórmula 1 al centre de Barcelona. Del 9 al 13 de juny, gaudeix gratis del Fan Village de Plaça Catalunya amb activacions de Fórmula 1, música en viu, activitats familiars, gastronomia i molta diversió. Regístrate a circuitcat.com. T'hi esperem.
9: Llevo 20 años como agente inmobiliaria y nunca había visto esto. Con Fast Track Hipoteca de BBVA veo a la gente tan tranquila. Ven el piso y se lo quedan.
10: Perdone, que nos la quedamos.
9: ¡Ea, otro!
11: Es muy de BBVA reinventar la manera de buscar hipoteca. Tener una cifra clara antes de mirar casas te da confianza para dar el paso. Consulta condiciones en bbva.es. ¡Avanzamos! BBVA.
12: En el campo del 5 al 7 de junio tienes la pechuga de pavo sin grasa y reducida de sal El Pozo al Corte a 11,90 euros el kilo. Oferta disponible en hipermercados, supermercados y alcampo.es, en Península y Baleares.
13: En el campo sales ganando.
14: Marref es el mejor programa de puntos.
15: Punto.
14: ¿Sabes cuántos euros valen tus puntos?
15: Punto.
14: Y por ser oro platino, tus hijos van contigo a la sala club.
15: Punto final.
16: Marrenfe, más viajes, más puntos.
14: Y punto.
17: A Badalona el maig el dimoni crema. I amb ell cremen la ràbia, la tristesa i les males vibracions. Les esperances es renoven i tornem a començar. Com el foc que encén la ciutat, la penya torna a aixecar-se més viva que mai.
18: Vine a viure els play-offs i fes bullir l'Olímpic. Entrades a penya.com. Aprofita el 10% de descompte amb el codi SER10.
17: Cada espurna encén la flama.
19: Dale, José. Venga, va. Una nana canila.
20: Cadena SER i SER Catalunya. Referents amb tu.
21: 95.8 FM. Cadena SER.
22: Mi seguro de coche lo contraté en 5 minutos. El precio final...
23: Tuya.
22: Es el de la web. Y solo te llaman si lo necesitas.
23: Sí, tu prima.
24: Pues sí, prima. El seguro que no esperas con más de 5 millones de clientes. Contrátalo en helloprima.es o llámanos. Prima es una agencia inscrita en la DGS que distribuye seguros de Great Lakes Insurance.
25: ¿Busques feina? ¿Busques talent?
26: A GST Plus connectem talent. Servei i solucions perquè empreses i persones avancin. Des de serveis DTT, selecció de personal i consultoria fins a formació especialitzada. I amb els nostres serveis industrials com la neteja, l'outsourcing, l'eficiència energètica o la roba de treball, t'acompanyem en cada pas del teu projecte. GST Plus és el teu partner de confiança. GST Plus. Sumem talent. Creem oportunitats.
27: Informa't a gstplus.com.
28: Si has notat que últimament no hi sents com hauries de sentir i et costa captar sorolls, paraules, no creus que t'hauries de fer una revisió d'oïda? Audiocàlia. Podràs provar els audífons que més s'adaptin a tu. Fàcils de manipular, recarregables, discrets, de tot tipus. També amb connexió Bluetooth. Treballen amb les millors marques del mercat i la màxima garantia. Per què no ho proves? Segur que si vas a Audiocàlia sortiràs content i agraït, perquè la teva oïda es mereix...
29: Catalunya
28: tot. Audiocàlia, carrer Àngel Guimerà 17 de Manresa. I a Solsona, al passeig Pare Claret 6. Ràdio Manresa, el 95.8 FM. Cadena SER.
30: Espai patrocinat per Xarxa d'Oficines de Transició Energètica.
31: Ha arribat el moment. El moment de generar i emmagatzemar energia neta a casa i a l'empresa, de millorar la nostra eficiència energètica, desplaçar-nos sense emissions i organitzar-nos en comunitats. I com que ha arribat el moment, t'ajudarem a fer-ho possible. Gràcies al suport de la Generalitat de Catalunya i l'Institut Català de l'Energia, han nascut les oficines empresarials de transició energètica, on podem oferir-te assessorament tècnic gratuït, jornades informatives, cerca d'ajudes i cursos de formació subvencionada en energies renovables per poder-te convertir en part activa d'aquesta transició i formar-te en un ofici amb molt de futur. Xarxa d'oficines del Gremi d'Instal·ladors. La transició energètica a la teva disposició.

0: sí.
1: Molt bon migdia, estimades i estimats. Avui som divendres, 5 de juny, Dia Mundial del Medi Ambient. I també segon dia de la Fira Viva, la Fira del Vi del Bages, que va arrencar ahir dijous amb un sopar col·laboratiu a càrrec dels restaurants que formen part del moviment Slow Food Catalunya Central, amb els pèsols i els fruits de Tavella com a principals protagonistes. Tot plegat, evidentment, maridat amb vins de la DO Pla de Bages, que són els autèntics pals de paller d'aquesta fira que enguany arriba a la seva alerta 9a edició i que durant 4 dies oferirà una quarantena llarga d'activitats i propostes per tot tipus de públic. Perquè la cultura del vi va molt més enllà de l'ampolla, la copa i el tast. La cultura del vi ens ha construït i ens segueix construint socialment. Som una comarca que hem crescut al voltant de la tradició vitivinícola i aquest llegat és el que es vol posar en valor i projectar des de la Fira Viva. Tot plegat a través d'una oferta enoturística que combina història, patrimoni, paisatge i vins d'alta qualitat amb denominació d'origen. Per parlar de com va néixer i de com s'ha anat consolidant aquesta fira, avui tenim al Passeu el president de la DO Pla de Bages, Carles Playà, i el regidor d'Empresa, Turisme i Coneixement, Joan Vila. Evidentment també, perquè sempre té ganes d'aprendre i ganes de portar, ens acompanya, com molts divendres, el col·laborador habitual, el Nasi Montconill. Com esteu, estimats?
2: Molt bé.
1: De divendres, ja?
3: De divendres,
2: sí.
1: I avui segueix, la Fira Viva.
2: Sí.
3: Avui Can Picapoll.
1: Can Picapoll. Ja està, ja ho tenim tot. Abans de res, Nasi, tu, la Fira Viva, és a dir, si a tu et diuen Fira Viva, què et ve al cap?
4: Bueno, associo el vi, bàsicament, i poca cosa més. És a dir, no... De fet, jo tampoc no sóc dels habituals del vi, no? De dir, de persones que beuen o que els agrada degustar vi i tot plegat. I llavors, per tant, tinc el referent de coneixement de ciutadà de peu. Molt... No molt, però allunyat del que és el vi.
1: I si haguessis de parlar de la denominació d'origen Pla de Bages, és a dir, per molt que tu no siguis consumidor de vi, els missatges que t'arriben del vi del Bages...
4: No, en aquest sentit, favorables. Sí. Uh-huh. A veure, jo no... tinc també un vincle molt vi amb la bicicleta, no? És a dir, al voltar pel territori, doncs et fas un fart de travessar vinyes i espais de vinyes cap a Salelles, a Collbaix, a totes aquestes zones, no? Que són, diguem-ne, focus i orígens o d'on surt. Aprofito la falca del Dia Mundial del Medi Ambient, però dimecres va ser el Dia Mundial de la Bicicleta.
1: Ja ho sé.
4: Jo aprofito per fer la falca.
1: Ja en vam parlar, Nasi. I a més, els convidats que hi havia el dimecres eren tots molt ciclistes.
4: Mira que bé, doncs.
1: Joan Vila, després vaig amb tu, Carles. Quan entres a l'Ajuntament,
3: sí.
1: I clar, se't presenten una miqueta totes les fires, tots els esdeveniments que posen en valor Manresa, sobretot per projectar-la, la Fira Viva, quin rang ocupa i com la vius tu i com t'agradaria que la visqués la gent més enllà de Manresa?
3: Bueno, la pregunta aquesta quasi em portaria tot el programa, eh?
1: Home, està bé que tinguis tantes coses a dir.
3: Moltes. Altra cosa és que digui les que toquen, però sí.
1: Les que sentis.
3: Les que senti, eh? Molt bé. No, el tema és... Nosaltres, quan fem el recull de tot el que hi ha, una mica el que vam fer el primer any va ser fer l'acompanyament a la fira com es venia fent fins ara i mirar d'aportar el màxim de coses perquè la fira es anés consolidant com una de les grans fires que nosaltres hem de tenir a Manresa, en tant capital d'un Bages, no?, on acull tots els cellers que formen part de la DO. Jo crec que aquest és el marc que nosaltres ens hem posat al cap de poder fer i de poder treballar. Hem tingut també contactes directes amb els cellers perquè ens diguin exactament què és el que voldrien. De fet, el canvi que fem aquest vespre de tornar a anar al Parc de la Seu per fer la Nit dels Picapolls, això és una reivindicació dels propis cellers i que nosaltres hem recollit i amb molt de gust. Ens han demanat tenir més visibilitat que no pas allà darrere del casino, per tant, estem esperant que tot plegat les obres també conclueixin, perquè també puguem tenir espais de més visibilitat.
1: Sí, el Parc de la Seu és un espai que es considera de més visibilitat que no pas el pati del casino, en general?
3: No, jo crec que són complementaris, però a part de la seu porta moltes coses, a més, a part de les pròpies vistes que té i de més. Jo crec que si realment ens ho creiem, i en aquest cas, com a mínim des de l'Ajuntament ens ho creiem, que tenir una DO és un tret diferencial i que, per tant, l'hem de poder treballar perquè és un actiu de ciutat i de territori que l'hem de poder treballar i gaudir, doncs hem de buscar també quins són aquests espais o com és aquesta col·laboració perquè nosaltres aquesta fira la puguem fer més reeixida. Uh-huh. Jo crec que ens mereixem tenir a Manresa moltes coses i una és també que puguem posar en valor el patrimoni, que és el tema del vi, la pedra seca, etc. Uh-huh. Jo crec que, en el fons, no estem descobrint res, l'única cosa que estem fent és posant una mica d'endreça per poder-ho treballar. Hem de pensar que hi ha altres d'allòs, no?, que les seves fires, les emblemàtiques, són molt concorregudes, són molt conegudes, uh-huh. i jo crec que nosaltres també hem d'aspirar a tenir una cosa com aquesta. Uh-huh. Si parlem del pròpiament el vi, els que venim de vi, jo vinc de cultura del vi, la Grupina és casa meva, per tant, sabem perfectament què és el tema del vi, us he de dir que el vi transmet moltíssimes coses. És a dir, que la cura que té el pagès de cuidar el cep i de cada dia anar-lo mantenint perquè doni aquell fruit, això és brutal quan ho trasllades a qualsevol dels àmbits que nosaltres tenim en el dia a dia. I, per tant, jo crec que el vi no és només fer el tast del vi, que també està molt bé, sinó que és tot el que comporta el vi, o quan hi va haver l'entrebanc de la filoxera i com vam tornar a renéixer, etc. Jo crec que el vi ens porta moltes coses identitàries i això no ho podem perdre, al contrari.
1: Carles, fa 3 anys que ets el president del Consell Regulador de la DO Pla de Bages. Primer de tot, per què un nom tan llarg? Per què Consell Regulador? I segon de tot, per què et poses a fer de president i quin balanç estàs fent ara mateix de tot plegat?
2: Bé, també, com deia ell, poder necessitaríem molt de rato per poder explicar, però, bueno, mirarem de resumir-ho. Mirarem de resumir-ho. El fet de si Consell Regulador d'Això d'Origen Pla de Bages és un... que podríem dir que és un nom oficial. Però per què aquest nom oficial? Pla de Bages s'entén perquè és aquí, no?, de menció d'origen, llavors Consell Regulador. En realitat, el que fa la nostra feina primordial és controlar que tots els cellers que estan a la menció d'origen treballin correctament, facin el seu vi correctament, poder fer els anàlisis corresponents quan fem la qualificació dels vins, o sigui, en realitat, la nostra feina principal és el control perquè tot això estigui correcte.
1: I de quina manera controleu, Carles? És a dir, amb quins recursos compteu per controlar? Perquè, clar, estem parlant de 21 cellers, si no m'equivoco, no? Llavors, no sé quin personal hi ha...
2: Bueno, no, serien 17 cellers 17? Més els viticultors sense
1: això,
2: celler.
1: Això, vale. Que després ja ho diferenciarem.
2: De recursos depèn de cada denació d'origen, en té més o menys, segons el gran que sigui. Nosaltres som molt petitets, en quant a número d'hectàrees i tal, comparat amb altres denacions d'origen de Catalunya, som petitets. I tenim poquets recursos, però en realitat els recursos són adequats al volum, no? Què fem nosaltres? Fem aquesta part de regulació, o sigui, de control, que és, tots els raïms que s'entren en un celler van a l'RBC, que és el Registre Vitivinícola de Catalunya, i llavors tot això està controlat. A partir d'aquí, nosaltres sabem cada celler els raïms que ha entrat, de quina varietat, el grau que fa, els quilos que ha entrat, el viticultor que els ha portat, i això segueix una traçabilitat fins al moment que surt les ampolles embotellades.
1: D'acord.
2: I tot això ho hem de controlar nosaltres.
1: Uh-huh.
2: Però, a més, i aquesta denominació d'origen és una mica especial en aquest sentit, fem moltes altres coses, perquè això, diguéssim, ja ho tenim controlat, per dir alguna cosa, i llavors fem moltes altres coses que a vegades potser no ens tocarien tant, però com que som una mica... com el germà gran de tots els viticultors, o digue-li com els ajudem amb moltes coses, intentem col·laborar amb ells, mirem de fer moltes coses conjuntes, de manera que diguéssim, tota la denominació d'origen pugui anar tirant endavant, no?
1: Perquè, Carles, perdona, dius que no és gaire habitual que una DO, diguéssim, s'impliqui tant en la divulgació de la cultura del vi i que faci coses tant colze a colze, tant amb les administracions com amb els mateixos cellers. Els altres presidents que has conegut d'altres DOs no tenen aquest caràcter. És a dir, quina funció... O sigui, si no fóssiu tan implicats, la vostra funció únicament seria, regular,
2: Sí, això.
1: Ostres.
2: Sí.
1: Hi ha altres exemples de DOs que tinguin aquest caràcter? Això tampoc ho estem posant gaire en valor i també es podria dir que...
2: Totes més o menys ho tenen, però nosaltres estem moltíssim implicats. Estem, bueno, amb la Fira Viva, diguéssim que va començar una mica allò demanant nosaltres a l'Ajuntament hem de fer una fira per tota la comarca i Manresa ha de ser o Pau de Paller. Ara ja és Manresa qui és el protagonista, ja és l'Ajuntament, ja és el Joan Vives, ja és l'alcalde Boi. Vull dir, són ells els protagonistes de la fira i nosaltres aportem el nostre granet de sorra. Uh-huh. No? Amb la ruta del vi... Doncs...
1: Què vol dir això, Joan? El Joan fa així, quan has dit aportem.
3: Carles, l'Ajuntament no és mai protagonista de res. El que fa és acompanyar, és entendre, però els protagonistes són els que realment formeu part de tot això. Per tant, el protagonisme no és equivalent a foto. Els polítics sempre estem a la foto,
1: sempre.
3: Però la feina la fan uns altres i la fan ells. Uh-huh. I per tant, jo crec que el mèrit és d'ells. Nosaltres l'única cosa que fem és posar-ho fàcil perquè les coses passin.
1: Bueno, i també és un mèrit, no? Perquè dius, ostres, cedir la confiança absoluta, de dir, val, mira, teniu aquesta partida per fer la Fira del Vi i del Bages, confiança cega perquè feu el que... L'altre dia parlàvem de les enramades de Sallent i passava una mica el mateix, no? Vull dir que al final, si neix del poble, és lògic que sigui el poble qui ho organitzi.
3: Es fa de manera conjunta, i això no hi ha res a dir. Evidentment, l'expertesa que té un ajuntament a l'hora d'organitzar segons quins esdeveniments és el que hem de traslladar a les entitats perquè ho tinguin més fàcil. Uh-huh. Jo crec que és aquest l'acompanyament que fem i l'objectiu que tenim, el número 1. Uh-huh. El que està clar és que... més que aquí ja partim de la base i aquí el nazi segurament ens donarà la raó. Però jo diria una ciutat, però diria un territori on les entitats manen. Som un país ple d'entitats, però especialment aquí al Catalunya Interior en tenim moltes i que funcionen i molt bé. I jo crec que això és un gran actiu de ciutat perquè passen moltes coses, però perquè hi ha molta gent que de manera altruista, vale, fan que passin. I això nosaltres, evidentment, el que hem de fer és ajudar-ho. Uh-huh. Perquè el que no podem posar és impediments, diguem-ne, algú que de manera voluntària emprèn camins com ara aquests, perquè al final ens van bé a tots.
1: A favor, exacte, en favor d'un territori, no? Perquè aquesta és l'altra. És a dir, Carles, vosaltres aneu a l'Ajuntament fa 9 anys a dir, escolteu, per què no fem això? Perquè... És a dir, això vol dir... Jo entenc que si hi hagués un consum superbo i desmesurat dels vins de la DO Pla de Bages, no hi hauria necessitat d'organitzar fires especialitzades, o sigui, en què el protagonista fos el vi del Bages, no?
2: No és ben bé així.
1: No és ben bé així, eh?
2: No, perquè, a veure, aquesta fira, si us heu mirat el programa, hi ha de tot. Uh-huh. No només... És, diguéssim, la mostra dels vins de que seria doncs, demà dissabte, o a nit dos picapolls, o...
1: No, ja veig que hi ha un concert del Guillem Roma que em fa molta ràbia que no hi pugui ser, perquè el Guillem Roma m'encanta. Ja està bé, això, home? Entre una cosa i l'altra...
2: Vull dir que hi ha moltes coses. Llavors, per això, diguéssim, doncs des de l'Ajuntament també s'ha vist que és una opció, diguéssim, multilateral, no? Vull dir que serveix per molta més cosa que degustar. Fins i tot la gent que no és massa entusiasta del vi, doncs pot venir a passejar, a degustar un moment una copa de vi, però després pot venir a escoltar la música o anar a visitar un celler, o anar, és que hi ha multitud de coses, o anar a veure una exposició de joies inspirades amb ampolles de vi, que dius, bueno, què té que veure? Bueno, pues, tot forma part d'una mateixa cosa que al final conflueix tot, que és la cultura, la història, el paisatge, i tot això doncs en el món del vi ho tenim molt lligat i sobretot la nostra denominació d'origen hi creu molt amb això. Per això una mica aquesta reivindicació també del Parc de la Seu fer la nit del Picapolls, més que res perquè uneix història, amb la seu allà al costat, uneix paisatge, perquè tens un paisatge meravellós allà a sobre, uneix la pròpia cultura del vi, sense dir-ho, diguéssim, perquè ja hi ets, no? Uh-huh. I això ajuda molt a fer entendre el nostre missatge.
1: Clar. Com es trasllada això, tenint en compte que en principi els majors de 18 anys no poden beure alcohol o no? No confonguem, els menors de 18 anys no poden beure alcohol. I tenint en compte això, que l'educació és la base de tot i que, per tant, si els eduquem en la cultura vitivinícola, segurament que la valoraran quan siguin més grans, més enllà del personatge del Picapoll, que suposo que també hi ajuda, com els hi feu entrar el missatge?
2: Bueno, el missatge és com tu menges. Si tu menges, no t'has de menjar un 30 quilos de calçots. Sí que hi ha alguns que fan algun concurs i d'això, però bueno, acaben a vegades malament, no? Que acaben malament?
1: Sí, sí.
2: Doncs el mateix és amb el vi. El mateix és amb el vi. El vi forma part de la nostra gastronomia, forma part de la nostra menjar, i llavors pues, aquella copeta de vi doncs, menjant no ens farà cap mal, sempre quan no tinguem cap enfermetat prèvia, no?
1: Evidentment.
2: I és aquest el missatge. Mm-hmm. Simplement, sapigueu degustar també, sapigueu, però no sense... Aviam, quan un menja una truita de patates, sap si li agrada, si no li agrada. Doncs el vi és igual, doncs prova aquell vi, m'agrada o no m'agrada. Oh, aquest ho trobo estrany, però va, perquè resulta que és diferent, vale? Perquè és una varietat diferent, molt bé. Com pot ser un altre menjar? Vull dir, és simplement fer anar els sentits. Mm-hmm. Fer anar els sentits, fer anar una mica d'intel·ligència, la memòria, i ah, això ho havia provat. Aquestes gambes les havia provat un dia i em van agradar molt. Pues aquell vi d'aquella varietat Picapolla ho vaig provar un dia.
1: I tu creus que abunda més aquest tipus de persona o el postureo? Perquè una copa de vi sempre queda molt bé posar-te-la a les mans, és a dir, i fer veure cansats.
2: Bueno, és que puc anar-te a saber fer veure cansats.
1: Ah, doncs això.
2: Simplement t'ha d'agradar o no t'ha d'agradar. Normalment, comú de la gent, si un vi és dolentot, no els agradarà. I si un vi és bo, a uns els agradarà més, l'altre dirà que és, no havia provat mai cap així, l'altre dirà que és bo però n'ha provat d'altres, però dirà que és bo. M'entens? Vull dir que normalment, això és clar, no n'has d'entendre molt. Simplement, saber apreciar. És com menges.
1: Sí. Deies que quan he dit que hi havia 21 cellers, no, n'hi ha 17, però llavors arribem a la xifra dels 21 perquè també hi ha productors de vi sense celler. Sí. Explica'm això i també explica'm què es necessita si jo ara em vull posar, tinc un terreny, em vull posar-hi ceps, vull fer el meu propi vi i em vull convertir en un celler de la DO. Què necessitaré per tenir aquest segell?
2: Més mal que no compliquis. Continua la ràdio. I
1: no la teva, Caram, tu, escolta'm, quins ànims, No us el cregueu, si no. Teniu ganes, feu, ja veureu.
2: No, com tot, és complicat. Si tu vols tenir 4 ceps pel teu autoconsum, no has de fer res.
1: No.
2: Però si tu vols comercialitzar, sí, llavors, si tu vols tenir una vinya o plantar una vinya, has de tenir drets de plantació, que es diu. O sigui, hi ha d'haver una altra vinya en un altre lloc que s'hagi arrencat, aquella hectàrea de vinya que s'haurà arrencat, tu podràs plantar la teva hectàrea de vinya. Si no s'ha arrencat cap hectàrea de vinya, tu no podràs plantar una hectàrea de vinya. Ah. Això està legislat per la Comunitat Europea. Això d'entrada.
1: Val.
2: O sigui que està legislat així. No?
4: Ja és una bona entrada, Déu-n'hi-do,
1: Home,
4: no és fàcil.
1: Home, no.
2: A partir d'aquí, si tu ja tens els drets, tens la teva vinya, llavors, doncs, si vols fer vi, hauràs de tenir un celler o anar amb un altre celler, com és el cas d'aquests viticultors sense celler, que porten el seu rim amb un altre celler i els hi elaboren allà.
1: I per tenir un celler, és a dir, què necessita un espai per ser un celler?
2: Bueno, pues necessitaràs una sèrie de coses. Primer, quan entres al ritme, esclar, del ritme, passar una ampolla, pues hi ha un petit canvi, no? Pues aquest ritme l'has d'aixafar, doncs, bueno, hauràs de tenir una premsa, aquest ritme has de... aquest mos que et sortirà de la premsa l'has de fer fermentar, per tant, hauràs de tenir un dipòsit per poder fermentar, després hauràs de tenir, doncs, una embotelladora, hauràs de portar-ho a embotellar,
1: Per
2: etcètera,
1: tant,
2: etcètera.
1: molts metres quadrats.
2: No,
1: O no té per què.
2: no és que necessitis molts metres quadrats, aviam, per dir alguna cosa, donar-te un exemple, doncs amb uns 200 metres quadrats pots fer un celler per unes 20.000 ampolles.
1: I el fet que llavors li doneu el segell DO Pla de Bages amb un celler, és a dir, hi ha algun celler aquí a la comarca que no tingui el segell DO Pla de Bages, això és possible?
2: Bueno, sí que seria possible. Sí, perquè tu ets lliure d'entrar en això d'origen Pla de Bages.
1: Però si vols entrar, doneu el segell segur.
2: No, ha de tenir unes condicionants, vull dir, ha d'estar ben muntat el celler, has de poder elaborar amb un procés que estigui correcte i de què puguis fer qualitat, o sigui, una sèrie de condicionants. Però tu podries tenir un celler que no estigués a això d'origen Pla de Bages, llavors faries un vi de taula sense denominació d'origen.
1: Clar, a mi em dóna la sensació que el discurs i la DO Pla de Bages aquí es posa molt en valor. Ara bé, jo no sé si vosaltres també, com a defensors, no?, de consumir vi de proximitat, quan aneu als restaurants de la zona hi ha aquesta consciència també, és a dir, més enllà dels que produïu el vi, que evidentment, i dels que el defenseu a nivell de les institucions, si cala el missatge que és important consumir vi del territori.
2: Home, és importantíssim.
1: No, però clar, pel qui ha de ser important, és a dir, aquest missatge ha d'arribar als restauradors, ha d'arribar, no?, als hotels,
3: I
1: ha
3: aquí
1: d'arribar...
3: hi ha coses, si em permets, que són una mica curioses, eh? I és que a nosaltres ens costa molt predicar a casa nostra. I tot i que està canviant i les cartes cada vegada més incorporen vins del territori, això a fora no ho tenen més clar. Tu vas a La Rioja, ja doncs que hi hem anat per temes del Camí Ignasià i tal, i allà és impensable que hi pugui haver una carta que no hi hagi vins del territori,
1: O el Penedès, fins i
3: o el
1: tot, no?
3: Penedès, etc. No? Bueno, jo crec que forma part de creure'ns que això forma part d'un actiu que és de tots, i això, mica en mica, hi anirà entrant. Tenim uns vins que són excel·lents, però és que excel·lents. I ara no parlo del Picapoll, que és molt nostre, o el Mandó, no?, que també ho és, sinó parlo de qualsevol varietat que puguem tenir. Estem fent vins excel·lents. Tan excel·lents que jo, quan vaig a fer el vol així Ignasià, els hi dic que allò no és vi, que si volen beure vi com Déu mana, que
1: Que
3: vinguin
1: vinguin
3: aquí
1: aquí.
3: al Bages, que el tastaran. Bàsicament per crear aquesta confrontació
1: No, clar.
3: amable, perquè algun dia farem una cata de Camí Ignasià.
1: Ai, que
3: Perquè
1: bé.
3: ja els he anat dient. Però una mica, sobretot és també veure com traslladen aquesta cultura cada territori, els que tenen més experiència, i què en podem aprendre. Jo penso que al final, de les experiències que hagin tingut altres, nosaltres també en podem fer lectures. I està molt bé. Jo crec que tenim una DO molt dominable, perquè al final tenim pocs cellers, tenim un territori que és excel·lent per produir els vins que estem produint, i que la pròpia geologia del nostre territori, i ara el fet que també tinguem el geoparc, no?, que també ens dona un caràcter propi, tot això, quan ho sumes, no?, avui, per exemple, no sé, a mi em ve al cap, aquests dies hem estat molt de cinema, no? D'acord, nosaltres el que veus és una pel·lícula, que és el resultat final. Però per arribar a aquella pel·lícula hi ha moltes coses que s'han de fer, entre altres crear la idea, no? Però una mica és això. Nosaltres, si volem ser una ciutat de cine, també el vi ho és, no? I hem d'entendre que tenim un producte que a fora és molt preuat, perquè quan tu regales una ampolla de vi amb algú de fora, diu, carai, això ho feu aquí? Dic, pues sí, i en fem, i som els que som, però ho fem molt bé. Una mica és traslladar això, eh?
1: I una pregunta, ara se m'ha acudit amb això que deies, que és molt preuat i que quan et regalen una ampolla de vi dius, a més car un vi, més bo és? És a dir, això és un error pensar això?
2: Bueno, i en...
1: A veure, no, perquè de vegades
2: no,
1: penses aquí...
2: És que a vegades, a partir d'uns determinats preus, hi ha altres factors que juguen a part de la qualitat del vi. O sigui, jugarà si d'aquell vi només hi ha 3 ampolles al món, si és d'una marca que és molt coneguda i és una anyada que ha sigut molt especial, i llavors això farà pujar el preu fins a preus astronòmics, pot ser, no?
1: Però no vol dir que tingui un gust més bo.
2: No vol dir que aquell, potser d'aquell any només n'hi ha 3 ampolles, però d'un altre any que n'hi ha 300 és molt més barat i el nivell de qualitat és el mateix perquè és el mateix vi de la mateixa zona, m'entens?
1: Clar, per tant, que intentem no caure...
2: A partir de determinats preus això varia. Ara, amb preus més nivellats, a preus més baixos, llavors sí que més o menys la intuïció ens diu que més o menys els preus i les qualitats van lligats.
1: Recordeu més o menys l'afluència de gent de la Fira Viva de l'any passat?
3: No. Jo, com que és un espai obert i de més, jo el número exacte no el tinc. No el tinc. Sé que hi ha per vendre etiquets...
1: Clar, és això, com mesureu l'èxit, no? Sí. Per les copes que s'han anat gastant, per...
3: Depèn, perquè és la suma, abans ho deia el Carles, és la suma de moltes coses. Nosaltres, per exemple, la Mitja Viva, que és un esdeveniment que fem a dins de la pròpia Viva, i que barreja territori, esport, vi, etc. Doncs aquest any hem hagut de tancar inscripcions i fa bastantes setmanes amb 700.
1: Uau.
3: Vale?
1: I a més, 400. Que no és una cursa curta, que és 21 quilòmetres, tu, escolta'm.
3: Sí. Però, en canvi, una cosa que porta el vi, és curiós, i això ha traslladat també al món de l'esport, però és igual a qualsevol altre àmbit, és la socialització, no? Al voltant d'una ampolla de vi, normalment, hi ha conversa, hi ha companyia, etc. Jo crec que... hem de veure aquest factor, el factor positiu, el que ens aporta a tots tenir una cosa com aquesta, i el fet de que vingui més gent o menys, tothom hi és convidat, i per tant, tant de bo que tothom en gaudeixi, i sobretot que coneguin.
1: Ja per anar tancant el tema de la Fira Viva, perquè els divendres sempre també fem una miqueta de recomanacions, que també... Vaya dates per fer la Fira Viva, entre les enramades, entre la Patum, entre la Festa de la Sal, és a dir, escolta'm, clar, això, sempre heu decidit que fos el primer de juny, de cap de setmana, o no té per què?
2: Sí, normalment sí, sempre
1: sí. Normalment sí, eh?
3: Acabarà que el problema el tindran els altres, eh?
1: Sí, segur. La gent de Patum ja no anirà. La gent de Patum ja no anirà.
4: Que canviarem la Patum.
1: No,
2: però la Patum principal és un entre setmana, eh?
1: Sí,
2: el cap de setmana és per forasters.
1: És veritat, sí. És veritat, això tens raó. Escolteu, si una persona... Clar, moltes fires lluiten per diferenciar-se, no? Si una persona de Girona, Lleida, Tarragona, les Terres de l'Ebre o Andorra hagués de... només pogués anar en un any a una fira del món del vi, per què hauria de venir a la Fira Viva i no a una altra que es fes, jo què sé,
2: home,
1: el Penedès?
2: Jo crec que hi ha tanta variació que pot escollir, aquí tinc el programa, pot escollir 50 coses. O sigui, pot estar, què et diré jo, 2 hores de degustació de vins, o una hora, i després pot anar variant, anar a fer visites, anar a escoltar música...
1: Heu sabut amb què diferenciar-vos aquí al Bages?
2: Bueno, intentem, i jo crec que aquest any l'aposta és redoblada, que diuen.
1: Sí, el programa és...
2: I jo crec que, bueno, ja hi vàrem començar, però vull dir, serà tot un èxit.
1: No entenc.
2: Esperem que sí, ja. Això mateix que ell deia de la Mitja Viva, doncs, pràcticament s'ha doblat la demanda de gent, no? Bueno, de visites a llocs emblemàtics cada vegada se'n fan més. Clar, llavors alguns ens deien, potser no en planarem. Bueno, però esclar, és que hem doblat els llocs que es poden visitar. Llavors, bueno, ha d'anar vinguent més gent i d'això. I també el que dèiem, dir, quanta gent hi haurà? Ha de ser el còmput global. No només a la fira, perquè a nosaltres ens interessa a la fira, a la mostra dels vins, ens interessa la nit de Buicapolls, ens interessa la barra de vins de diumenge, o sigui, tot és diferent i cada cosa és diferent, i llavors ens interessa a tot que hi hagi un determinat públic a cada cosa, no?
1: Ara veig aquest joc de tasta cegues per parelles, el diumenge 7 de juny,
2: sí,
1: a Navàs.
2: Sí,
1: a
2: sí.
4: I potser a vegades posem molt el focus en quanta gent ha vingut. i potser el focus també l'hem de posar en l'impacte. Sí. No? És a dir, aquesta gent que ha vingut ha conegut un producte nou, comprarà, ha conegut el que hi ha darrere del vi, no? I tot aquest procés que deies, no? de creació, d'elaboració del propi vi. En alguns casos, fins i tot, penso, hi ha cellers aquí centenaris, no? que d'alguna manera o altra també han estat el resultat de l'agrupació de la gent del territori per poder tenir un servei comú. Si som capaços de donar a conèixer tot això, això va molt més enllà de la xifra d'han vingut 1.000, 2.000 o 10.000. Sí, sí. I penso que això és molt important. I a vegades, com que costa de quantificar, ho aparquem i posem més el focus en les persones que han vingut. Però en aquest impacte...
1: Que és el més empíric que hi ha.
4: Sí, aquest impacte jo penso que és molt positiu, és el que crea vincle, és el que crea comunitat, és el que crea aquest sentiment de pertinença, de dir, ostres, aquest producte em convenç.
1: I el que fa que tornis l'any següent, no?
3: Exactament. I pensem que també a nivell turístic, no? Que al final també és un àmbit que sempre queda així una mica d'aquella manera, però un dels objectius que tindríem, i jo crec que ens hem d'encomanar a poder-ho fer, és donar a conèixer fora del nostre territori què és el que fem aquí. Això, per exemple, aquest dia que comentàvem el tema de les inscripcions a la mitja, viva, i ens ve gent de Madrid, d'Andorra, de Mallorca, ve gent, ells tenen molt controlat quin és el seu àmbit, on poder arribar i de quina manera. Jo crec que això també ho hem de traslladar també a la cultura del vi. En el fons, nosaltres és una gran sort. Quan aterres a Manresa, poder faràs la copa de vi i està molt bé, però és que només has d'alçar el cap, que sempre anem amb el cap cot, i això també ho hem de corregir, no? Però quan alces el cap, veus que Manresa és tot Manresa, és un plató, és un escenari. Tenim coses espectaculars. La gent quan venen, a lo millor venen a veure a la nit dels picapolls, com serà aquest vespre, no? I veuen la seu.
1: Sí, sí.
3: I veure la seu és, evidentment, una cosa que, ostres, venia per veure el tema del vi, però he conegut la seu, per exemple.
1: No, veus la cova,
3: el pont vell, en fi, no?
1: Sí, sí, sí.
3: Jo crec que el valor patrimonial que tenim a la ciutat, hem de buscar reclams, el vi n'és un, vale? Perquè la gent vinguin i ens coneguin, i llavors això de partir d'aquí ja anirem tibant el fil perquè puguin conèixer cada vegada més coses.
1: Ara tots tres, va, si haguéssiu d'escollir un lloc del Bages perquè algú que no està posat dintre de la cultura vitivinícola de la nostra comarca ho conegués, on el faríeu anar? Perquè s'impregnés de la història que ens precedeix.
2: N'hi ha molts, n'hi ha molts. Però
1: n'hi ha molts, però us avui, heu de quedar amb un.
2: Avui podríem aprofitar que vingui a nit de Picapolls.
1: Vale, vale.
2: Perquè veurà moltes coses allà. El que dèiem abans.
1: Jo saps quin diria? Les tines de la Vall del Flaquer, doncs.
2: També, i tant. També estan aquí com a visita, també.
3: No, i l'explicació de que moltes vegades els que fem bicicleta, quan voltem pels camins i pel bosc i veus aquelles feixes de pedra seca. Exacte. I dius, ostres, què hi fa això aquí, no?
2: Sí, perquè
3: eren vinyes. Doncs això és perquè eren vinyes en el seu dia i, de fet, teníem un territori de vinya que era molt més gran que el que és actualment el Penedès.
1: Sí,
3: a vegades ho oblidem, no? Però som terra de vi i nosaltres això anem de presumir.
1: La desena edició ve l'any que ve. Espero que torneu aquí per explicar moltíssimes, moltíssimes novetats. Clar, hi haurà aquest impàs de les eleccions, però encara...
3: Les eleccions són que hi són des del dia que les acabem de fer, vull dir que, que no patim.
1: No patim.
3: La fira va per sobre.
1: Home, això segur, però per venir-ho a explicar... Encara no s'haurà fet oficial el següent equip de govern i, per tant, encara vindràs tu a explicar-ho.
3: Estarem provisionals.
1: Perfecte. A veure, Nasi, hi ha bastanta cosa aquest cap de setmana, com comentàvem. Clar, a veure,
4: on arribarem?
1: No?
4: Doncs ja està, no. És a dir, la fira, això ja per suposat, és a dir, no hi hem de donar més voltes. I, clar, l'altra coincidència és en Corpus, és a dir, el Corpus sí que va amunt i avall en funció doncs, de com ha caigut la Pasqua i aquest any s'escau. Vull dir, no sempre és el primer cap de setmana o de juny, vull dir que aquest any hi ha hagut la coincidència. Clar, i parlar de Corpus és parlar de Patum, per tant, de dir salts de Patum, cerca Vila i tot el que hi ha al voltant de la Patum de Berga.
1: I que qui no pugui, evidentment, des de Canal Taronja Central, gràcies als companys de Televisió del Berguedà, ho emetem tot, perquè fan un intensiu brutal.
4: És, Corpus és temps d'enramades,
1: sí.
4: Has parlat de les enramades de Sallent, però tenim unes enramades més properes a les Escudines.
1: Correcte.
4: Que també és una miqueta tot l'esforç de tot el barri, mm-hmm. doncs, per decorar i per viure al carrer,
1: mm-hmm.
4: no? És a dir, les enramades és una mostra d'aquestes de cultura i de tradició feta des de la gent, des de la base.
1: Sí.
4: És a dir, que també és molt important aquest valor de l'engalanar aquí, a les festes de Gràcia, mm. tot aquest treball col·lectiu que crea comunitat, que penso que és l'aspecte més xulo de les festes.
1: I que és no? important saber d'on ve, també, no? Perquè, igual que la cultura del vi, no? El vi no és el que veus a la copa, sinó que va de molt enrere. I, per exemple, en la freqüència d'aquest mes de juny, que va sortir el dimarts, parlo una mica d'això a l'editorial, no? De dir, explico d'on venen les enramades, perquè a vegades és allò de dir, ai, les enramades, que xules. No, però és que tenen una història. No? I, a més, hi ha uns passatemps dels cellers i de la cultura del vi. Vull dir que ja anem una miqueta cap aquí, mm-hmm. digues, Nasi.
4: Parlar de Corpus és parlar també de l'Alcombaia.
1: I tant.
4: Una tradició també que la tenim aquí a casa, és a dir, a la Seu, ja fa Exacte. Anys que estan, doncs...
1: Hi heu anat mai a veure'l, jo no?
4: Jo sí.
1: Sí, eh? Mm. I què? Vistos un, vistos tots, no?
4: Però té un sí. element de
3: màgia.
4: De màgia.
3: Sí, sí.
4: És a dir, és com un foc a terra.
1: Sí. Això, mira, t'ho anava
4: a dir. Et poses allà al davant i vas mirant mm-hmm. i veure l'oreu aquell que pum, pum, pum, pum, sí, ara sí. cap aquí, ara cap allà, té una part de
1: que t'atrapa.
4: Com, t'atrapa,
1: uh-huh.
4: sí.
3: Ara l'has clavat, ara, amb això del foc a terra, eh? Perquè...
2: Sí, sí.
3: El que ara et quedes allà mirant i sí, exactament
1: sí,
3: què
1: sí,
3: mires.
1: Sí, sí. No, totalment.
4: Sí, es va canviant, no és com un salvapantalles, per dir-ho d'alguna manera.
1: Correcte.
4: Bueno, al voltant de l'Alcombaia sí, jo tinc una proposta.
1: A veure, Nasi, dispara.
4: Sí?
1: Dispara, va, que m'interessa.
4: Doncs podríem fer un concurs.
1: Ah, què us sembla? Fem un concurs aquí, en directe? Vinga, va, a veure.
4: La idea és a dir, l'Alcombaia... Tothom ho sap, no? És a dir, sí. és aquella font amb un rajolí d'aigua i un ou que no cau, que va allà donant
1: tota
4: voltes i tot plegat. L'ou aquest està ple o està buit?
1: Joan, està ple o està buit?
3: Home, Carles, si és un concurs ja... Després ho respondrem.
4: No donarem
1: pistes. No, perquè només hi ha dues opcions. Vull dir, que cadascú, jo crec que poder tampoc ens posaríem d'acord nosaltres. Vale, llavors aquest concurs... El publicarem per Instagram.
4: Exacte.
1: I llavors, què guanyarà? Qui ho endivini o qui surti dels que ho endivini? Qui surti?
4: Doncs hem portat un joc que vam fer des del CAE amb el Ferran Renalies i
1: sí.
4: jo, que és el Manresa 1724, que és un joc que parla una miqueta de la reconstrucció de la ciutat després de la guerra, després del 1714.
1: Mm-hmm.
4: Val?
1: Vale.
4: Llavors, qui doncs... guanyi, les respostes a través de l'Instagram de...
1: Sí, que ara me la diràs, la resposta, perquè si no, no podrem, no podrem tenir guanyador.
4: I feu el sorteig vosaltres mateixos.
1: Doncs escolteu, a partir d'avui divendres, sorteig al nostre Instagram i de premi aquest superjoc, que si l'han fet el Nasi i el Ferran Renalies, si alguna cosa serà, si alguna cosa no serà, serà fàcil.
4: No, aquest és fàcil.
1: Sí,
4: aquí amb el Ferran encara vam poder-lo moldejar una miqueta. Ara ja ha agafat carrerilla i ara ja és un crac. Però aquest era dels primers que fèiem, el primer que vam fer plegats,
1: uh-huh.
4: i per tant és assequible.
1: Bueno, si serveix també per conèixer una miqueta més la ciutat.
4: Sí, doncs... i els diferents gremis de la ciutat i algunes de les coses que van passar a la ciutat després de la guerra.
1: Uh-huh. Per exemple...
3: I explica moltes coses aquí, eh?
4: Bueno, la restaura...
1: Hi has jugat, tu?
3: No. Però, evidentment...
1: El coneixes.
3: Estem patint moltes conseqüències encara que venen d'ençà.
1: Ja. Yeah.
3: No? Com, per exemple, ara que estem parlant de la reconstrucció del centre històric, no?
4: Exemple.
3: Doncs aquí volíem una explicació del per què tenim els problemes que tenim.
1: Uh-huh.
4: I part dels retaules de la Seu els van fer servir
1: Correcte.
4: Per fer sortir els soldats de dalt al campanar.
1: Correcte.
4: I els van cremallar sota.
3: Oh,
4: quedaria un parell de coses
1: cosa?
4: Més.
1: Sí.
4: La festa de la Sal, la Cardona.
1: Correcte.
4: I també és el darrer cap de setmana de les Espurnes Barroques.
1: Ah, veus?
4: Tot aquest festival que hi ha hagut,
1: sí.
4: diguem-ne, que vaig combinant, no? Patrimoni, territori, cultura...
1: Correcte.
4: I que també, fins i tot, doncs, està fent algun tipus d'activitats a les vinyes, no? De dinars a les vinyes i tot plegat, doncs és el darrer cap de setmana i, per tant, home, és una oportunitat per anar a Súria, per anar a diferents llocs, no? Oliu, Súria, Matamargó, Castelladral...
1: Que aquest cap de setmana se'ns farà curt i no ens l'acabarem pas, perquè em sembla que també hi ha alguna estrena cinematogràfica que està bastant bé, o sigui que... Déu-n'hi-do, però escolta'm, aquí, aquest cap de setmana, mana la Fira Viva i, evidentment, hi serem. Moltíssimes gràcies, Carles, sí, Joan, Nasi. I, estimada audiència, com sempre, ara jo m'acomiado, però us deixo amb l'Arnau Vilaseca i amb aquest vídeo de recomanacions cinematogràfiques que no us podeu perdre, ja us ho asseguro. Que vagi molt bé el cap de setmana.
0: Passeu, passeu.
5: Bon dia, família. Una setmana més parlant de cinema. I què farem aquesta setmana? Doncs aprofitant que arranca el mes de juny, que arranca doncs, el mes de la visibilitat LGTB, del desig queer, anem a recomanar una mica de pel·lis que estiguin bé. Ara que s'està assenyalant i criticant tant la inclusió forçada en les pel·lícules i tot plegat, no perquè realment hi hagi tantíssima inclusió perquè no ho està, però sí que pot estar forçat perquè estan molt mal escrits moltes vegades aquests personatges, perquè qui els escriu justament ho fa simplement per interès econòmic i ho fa moltes vegades doncs, guionistes que no són LGTB. Llavors, anem a recomanar pel·lis que realment estiguin ben fetes, que realment siguin recomanables, que realment donguin aquesta visibilitat. Arranco amb el Almodóvar perquè és impossible no pensar en el col·lectiu LGTB i no pensar en el cinema d'Almodóvar. Rapidíssim, perquè ja vam parlar bastant d'Almodóvar fa unes quantes setmanes. Pensar en el seu cinema és pensar en com

enmig del desert, un conjunt de persones pràcticament a punt de morir, que tenen el SIDA, que totes elles doncs, són trans, que han après a conviure col·lectivament, que viuen al costat de tot un conjunt d'homes miners, una cosa robusta, que els tem, i és una mica doncs, una metàfora sobre com s'ha temut sempre el SIDA, i com s'ha temut el SIDA també com a metàfora també social, delimitant doncs, el dret al desig. LGTB, i és una pel·li brutal, molt almodovariana, molt fantàstica, brutalíssima a nivell de thriller, a nivell doncs, de comèdia també, com el propi cinema d'Almodóvar, molt romàntica, brutalíssima. I pensant doncs, en Almodóvar, ostres, ell té un curt, per exemple, que és Estranya forma de vida, un curt entre Pedro Pascal i Ethan Hawke, que és un western també. Per què és un western? Doncs justament el western, que és un gènere clàssic, construït sobre la masculinitat. Fer un curt que sigui LGTB i a la vegada western és una declaració intentada total, que és una forma de construir la llegenda, i és el mateix que feia Jane Campion a El poder del perro, que era un western justament també molt clàssic, molt més clàssic que el d'Almodóvar, amb Benedict Cumberbatch, que és una persona totalment retrògrada, portada cap a dins, que porta cap a dins el seu desig queer, que ell mateix no el vol reconèixer, que el porta en silenci, i és una pel·li que s'aprofita d'aquest classicisme. I de fet, pensant en pel·lícules clàssiques, però que siguin contemporànies, és brutal pensar en Carol, de Todd Haynes, que Todd Haynes ha estat també ara al Festival de Cannes. Carol, una pel·li entre la Rooney Mara i la Cate Blanchett, Un amor impossible, que són les millors pel·lícules d'amor, perquè és l'amor que no s'acaba a consumir, que no acaba d'arribar a trobar l'èxit, però que existeix allà latent, jove, rebel, i és una pel·li doncs, de dues dones que es veuen obligades a fugir, a escapar-se de la societat, una pel·li de Nadal, una pel·li que té un flow, que flueix, que es cou amb mirades, té una cocció lenta, però tremendament seductora, molt similar també doncs, al que feia Celine Sciamma, El retrato de una mujer en llamas, que ja en vaig parlar, que és aquesta pel·li, entre dues dones, una que es casarà i l'altra que l'ha de pintar, i aquest quadre és el que anirà a la casa nova entre aquest marit i aquesta dona que es casen. I són aquests tres dies d'un amor impossible entre aquestes tres dones que s'acaben enamorant i ho saben, però ho saben des del silenci. És una pel·li tan seductora, d'una veritat de la mirada, del saber que no podrem estar mai juntes, però tenim aquests tres dies per nosaltres, i és brutal, és d'una seducció, d'una cosa tremendament sexual, sensual, però sense que hi hagi res sexual, de mirada, pur cinema, pur llenguatge cinematogràfic, una mica al contrari, també molt eròtica i molt sexual, però aquesta realment descarnada, que és Sangre en los labios, la peli de la Rose Glass, una peli molt linxana, molt a lo corazón salvaje de David Lynch, una peli doncs, de dues dones que s'han de veure també obligades a escapar-se, a ser rebels, una mica com si fos Thelma i Louise, i a partir d'aquí doncs, la peli adopta un punt de thriller amb un punt de terror també, però és una cosa aquesta rebel de les dues contra tot i contra tots, i té una cosa molt divertida, molt seductora, molt sexual, molt desbocada. És una pel·li divertidíssima. Doncs hi ha moltes maneres de retratar el cinema, el desig LGTB. Pot ser d'aquesta forma més clàssica, més continguda, o aquesta forma més divertida, i a la vegada doncs, també pot ser doncs, el despertar del primer desig, que és el que veiem a Estrany Riu, per exemple, la pel·li del Jaume Claret Mussart, o és el que passava a la pel·li de Close, que és una pel·li trista, tremendament trista, de com un nen confon o no sap arribar com a interpretar l'amistat i el com descobreix el primer desig i com a la vegada tot això està contingut i està reprimit per la societat. És una pel·li molt trista i a la vegada tremendament preciosa. I que en el fons doncs, tota aquesta repressió tant pot ser com pel despertar el desig com també el com aquest desig es veu en la bellesa, en com la gent gran està veient una societat cada vegada més retrògrada, que mira amb recel aquests drets que s'han acumulat al llarg dels anys. Què és el que passava a la pel·li de Mas Palomas, estrenada l'any passat, que és una pel·li també molt divertida, la seva primera mitja horeta, els primers 15 minuts, i després cada vegada és més trista. I res, família, ho deixem aquí, crec que ha quedat una selecció bastant, bastant guai. Salut i cinema.

0: Aquest espai ha estat patrocinat per Xarxa d'Oficines de Transició Energètica.
1: Ha arribat el moment. El moment de generar i emmagatzemar energia neta.

Seguim rebobinant els millors moments del llapis de memòria d'aquesta setmana i ara és el torn del Xavi Sáez, un d'aquests actors que ha participat com a secundari en tants i tants projectes que a tothom li sona però no acaba de saber exactament de què. I entre les cançons del llapis de memòria del Xavi vam trobar aquesta que està sonant, és a dir, Cornerstone del britànic Benjamin Clementine, un músic amb una gran història a les seves esquenes que, a continuació, després d'escoltar-lo una miqueta més, això sí, us detallem amb més profunditat i després ja parlem amb el Xavi. I've been lonely.

0: Encetem el llavis de memòria del Xavi Saez amb Cornerstone, de Benjamin Clementine, que és un músic britànic amb un historiot increïble a les esquenes, perquè aquest noi o senyor, perquè és del 88, té 38 anys, amb 19 anys se'n va anar a París a viure i va acabar vivint al carrer fins que un bon dia va aconseguir una guitarra de vuitena mà i un teclat, i a partir d'aquí doncs, va començar a compondre cançons que l'han dut on és actualment, és a dir, a ser un músic superconsolidat. I de fet, Xavi, no sé si estàs al corrent, però el 18 de juliol actua al Portaferrada, a Sant Feliu de Guíxols.
1: Doncs prenc nota, no ho sabia. Jo havia vist imatges d'ell tocant al metro de París, d'això dels principis, amb aquesta, suposo que...
0: Aquesta és la seva primera cançó, Cornerstone. Entenc que la deuria fer en aquella època de Sense Llar a París.
1: Sí, sí.
0: Que també quan veus la història del Benjamin Clementine, també m'ha fet pensar en tot aquell talentarro que hi ha pel carrer, pel món, sigui de cantants, d'actors, d'escriptors...
1: De tot.
0: Que ens perdem perquè o bé no tenen l'oportunitat o bé perquè acaben en llocs molt foscos, que suposo que tu deus conèixer casos de gent que ha estudiat amb tu...
1: I tant, de trossos d'actrius i d'actors descomunals i que no... O sigui, això, hi ha gent que es pensa que triomfa, no tenen èxit els millors actors o artistes i tal, i això no és veritat, perquè són tants condicionants els que et permeten arribar-hi i després continuar i perseverar. Vull dir que a vegades és més una qüestió de salut mental i d'estabilitat emocional i laboral que de talent o de capacitat.
0: Hi ha aquell tòpic que diu que un actor o passa gana o passa son. Tu actualment crec que, gràcies a Déu, passa son.
1: Passo son, però sobretot passo son per les filles, perquè la petita encara és molt petita i encara aquesta nit, per exemple, ha sigut mudeta.
0: Noche Toledana?
1: Noche Toledana, aquesta nit.
0: Quina edat té la teva filla
1: petita? La petita, un any i mig. Llavors, clar, estem al pou. La gran té 4 i pico.
0: Estem al mateix pou, tu i jo, Xavi.
1: Sí, tu també, més o menys.
0: Les mateixes edats.
1: I clar, quan... No, ara la gran més o menys sí que dorm seguit, però la petita, déu-n'hi-do. Llavors, entre la conciliació de la feina i cada cop a l'estona que tens, igual tienes noche toledana, dormir no dorm.
0: Ara passa son per tots els costats.
1: Per tots els costats.
0: També has tingut moments de la teva trajectòria de passar gana?
1: Sí, tant.
0: Sí, figuradament, vull dir. De que no surt les...
1: Sí,
0: no
1: jo fa que em dedico això 20 i molts anys, posem 30 per arrodonir, m'he passat, en veritat no arribo a 30.
0: Però... Tu ara en tens 50...
1: Sí, 51.
0: 51.
1: Dels 30, no és ben bé així, però perquè ho entengueu. 10, puc viure d'això, i els últims 5 d'aquests 10, doncs millor de lo normal, però els altres 20 han sigut de precarietat absoluta. Precarietat absoluta i de combinar-ho amb altres feines. El que passa que m'ha agradat sempre tant i he perseverat, diguéssim, que al final, mira, però els primers quasi 20 anys igual m'he passat, no? Però 15 anys han sigut d'absoluta precarietat i de... fent obres de teatre de 4 duros, combinant-lo treballant de salador a l'Hospital de Traumatologia de la Vall d'Hebron, de cambrer...
0: Salador?
1: Salador, a trauma, de la Vall d'Hebron, molts anys, això ho feia de suplències. Cambrer, treballat a una gossera, de xòfer, classes de teatre... és que he fet de tot, he treballat de tot, i ho anava combinant.
0: I tot i així mai has llançat la tovallola?
1: No, ja ho veus, no.
0: Com? Bueno, hi ha un punt de... Vull dir,
1: d'inconsciència.
0: Quan has menjat tanta merda parlant en plata, de dir que avui estiguis aquí, que et vagin tan bé les coses, hòstia,
1: sí.
0: Molt bé.
1: Jo crec que és el premi a perseverar, saps, també? Perquè de cop dius, bueno, algú que ha aguantat tant de temps i que ara sí que és veritat que clar, gent que aguanti en aquest ofici, en aquest país també, que es tracta la cultura com se la tracta, que no és gaire bé, doncs que algú a la meva edat encara treballi d'això i s'hi dediqui és perquè, bé, alguna cosa deu haver pres i ja ho deu fer, ja coneixes a més gent, és més fàcil que la gent pensi en tu, i de jove... Ara és diferent perquè amb tantes plataformes sí que és veritat que la gent jove a nivell audiovisual té més possibilitats, però... Clar, si no, al principi jo gairebé només feia teatre. I de teatre, si aconseguies fer una obra de teatre l'any mal pagada, tenia sort. Clar, amb això no vius un any.
0: I en quin moment vas dir, vale, sí que m'hi puc dedicar?
1: Uf, ja et dic, no et pensis que fa tant, eh? O sigui, exclusivament, igual sí que fa uns 10 anys o una mica més, però, mira, una obra que una mica ens va... Una mica tots tres, tant a l'Ivan Morales, a l'Anna Alarcón com a mi, el Cèdul...
0: Prisamata,
1: la companyia que vam fer així, Prisamata, amb el Cèdul Lugar, sí que una mica va ser el... Jo ja havia treballat també abans, havia estat amb la Marta Carrasco.
0: 5 anys i t'hi vas passar en aquella companyia.
1: 5 anys, una companyia de teatre dansa, que també vam estar 2 anys sent companyia resident del Nacional, més o menys.
0: Nominat a un Premi Max a millor actor.
1: No ho diguis molt a això, que els ballarins s'enfaden. Perquè, clar, em van nominar millor intèrpret de dansa, quan jo no tinc formació de ballarí.
0: Bueno, ja, però tu no fas les nominacions.
1: No. Per sort ho deien molt bé, perquè no deien millor ballarí, sinó millor intèrpret en un espectacle de dansa. Llavors, val,
0: sí, l'únic que era actor va ser el que van nominar a millor intèrpret en un espectacle de dansa.
1: Sí.
0: Clar, normal que et volgués matar tothom,
1: clar,
0: Xavi.
1: Clar, va haver-hi una mica de polèmica i per sort no el vaig guanyar, només em van nominar. Però just després d'aquesta època amb la Marta, sí que és veritat que jo vaig entrar a l'Hospital de la Vall d'Hebron a fer una baixa d'un any i escac, i jo recordo perfectament quan el cap de Saladors em va dir Xavi, si vols et faig un contracte, un interinatge. Què vols fer? I aquell moment per mi va ser el decisiu quan jo vaig dir, ostres, no em puc quedar fix a l'hospital, o sigui, no puc, ja portava un any, ja veia el panorama i dic, em quedo aquí tota la vida o ho torno a intentar. I llavors vaig dir-li que no al cap de Saladors i vaig tornar a intentar-ho, i llavors va ser quan va venir al ser d'un lugar i van venir com més coses. Però aquell moment en aquell despatx és el moment decisiu en què jo vaig dir...
0: Que valent, Xavi.
1: Vaig dir, no, perquè no tenia feina ni res.
0: No, i que és molt llaminer un contracte fixe per algú que no en veurà cap fins a la pensió.
1: No, clar.
0: Que és un actor.
1: No, he tornat a tenir cap en ma vida. I sí, recordo perfectament aquell moment que em va dir, em deixes uns dies per pensar-ho? I diu, sí. Ho vaig pensar i vaig dir, no. Ho sento, però... I no tenia feina d'actor de res.
0: Vaig fer un all-in
1: i vaig dir, pum. Sí que havia vingut de fer tota aquesta època de la Carrasco, amb Atolladero, amb el Jordi
0: Fernández. Sí, treballant en una gossera,
1: sí,
0: en un bar.
1: En un bar, amb tal. Havia fet moltes altres coses. Havia fet bastant teatre, però d'una manera molt precària i intermitent. Però suposo que, mira, també l'univers em va com valorar el risc i va dir, va, anem a donar-li una mica de feina a aquest noi.
0: Que bo.
1: Sí.
0: Doncs, Xavi, no deixem els baixos fons, perquè de la història del sensellarisme del Benjamin Clementine passem a un himne de la música lumpen, com és Jesucristo García.

0: Jesucristo García de Extremoduro, sonant el llapis de memòria de l'actor Xavi Sáez, que les està cantant totes.
1: Totes, home, clar, les he triat jo.
0: Home, i tant. Aquest tema, publicat el 1989, va ser el primer gran superhit de la banda liderada per l'enyorat Robin Iniesta, que és una cançó en què converteix doncs, un símbol tan sagrat com és Jesucrist en un personatge totalment marginal. Tu formes part, Xavi, d'aquella generació que es cria, que creix amb Extremoduro?
1: Sí, Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. Va haver una època... Jo poder sí que els vaig descobrir poder un parell d'anys més tard que alguns col·legues del meu entorn, però jo, o sigui, al meu barri, tots els MCD, el Me Cago en Dios, Extremoduro, Barricada, Cortato, Escorbuto, tota aquella època...
0: Aquell moviment.
1: Aquell moviment, digue-li rock-punk de garatge... tota aquella època, sí, sí, ens va acompanyar durant molt de temps. Jo vaig estudiar al Vall d'Hebron, a l'EGB, a l'EGB, al Pau Casals i al Bo Picou, al Narcís Monturiol, i jo em movia molt doncs, pel Vall d'Hebron i Horta. Llavors, tota la colla que feien parcs, bancs, tal, ens posava molt aquesta música.
2: Llapis de memòria, amb Jordi Manau.

0: I Gotta Go My Own Way, de High School Musical, és una de les cançons que vam trobar al llapis de memòria de l'Alba Riera, una comunicadora que, després d'anys picant moltíssima pedra en els mitjans de comunicació, des de fa vora 3 anys que s'encarrega de dirigir i presentar el videopodcast La Turra, que és un dels grans referents culturals entre els joves de Catalunya, en el que s'aborden debats que no acostumem a sentir i també s'entrevista personalitats de l'Star System català. Ara bé, creieu que a l'Alba també li agradaria entrevistar estrelles internacionals, com per exemple a la Vanessa Hudgens i al Zac Efron, que són els que estan cantant aquesta cançó? Doncs tothom atent, perquè ja mateix l'Alba ens treu de dubtes.
1: M'agradaria molt. El que passa és que al principi teníem com la premissa del català, com que volíem que tothom que passés per la Turra parlés català. Aleshores, sempre havíem seguit aquesta premissa. Sí que és veritat que si la Turra segueix, etcètera, etcètera, hi haurà un moment on sí que m'agradaria també obrir-me a altres perfils. I m'encantaria fer, la Gabriela i el Troy seria l'entrevista a la meva vida. De la meva vida, m'ha donat una grandíssima idea.
0: Que l'Star System català sí que va passant, no?
1: Sí que va passant.
0: Per aquí, pel llapis de memòria, després a la Turra,
1: sí,
0: o abans
1: ens
0: després.
1: Ens els anem compartint.
0: Els veig aquí, després els veig allà, sí, està molt bé.
1: Està molt bé.
0: Que l'altre dia vaig veure el Farelo, l'Eduard Farelo, i tinc un dubte, perquè ell estava amb tu parlant de l'Abat Guial, de la Muixca, tan alegrament quan mai n'ha volgut parlar. Això vol dir que va allà i tu l'atraques, o ja sap que parlareu d'això?
1: Mira, això vol dir, jo crec que es va generar, o sigui, jo crec que la Turra és veritat que és un espai on en el sofà, la conversa i la manera que com la identitat que li hem donat a les entrevistes, és un espai íntim i on la gent se sent còmoda i segura i confiada. Llavors jo crec que sí que ara ja hi ha l'Estela, que abans no hi era, encara no l'havíem construït, era prou sòlida, de que la gent que coneix més o menys el programa sap que ve la Turra, no, també a explicar-se o a deixar-se mostrar o a deixar-se emportar, encara que sigui, d'una manera concreta, no? I això jo sí que ho noto molt envers a l'inici. Jo també és veritat que he après a fer entrevistes i he trobat la meva identitat i la meva manera d'acostar-me, no? I jo sempre ho dic, que és un joc de seducció. Una entrevista és un joc de seducció, no? Que pot ser bonic, eh? No ho dic també des del lloc, no tant des de la manipulació, no, des d'un lloc bonic. És un llenguatge, no? I és un diàleg. Llavors, jo he notat molt també com la gent ara arriba a la Turra com ja relaxada, com amb ganes d'explicar coses fins i tot, no? Això per un costat. Llavors, per altra banda, és veritat que amb les Farelo, especialment amb la Muixca i la Greta, que van venir a fer una entrevista conjunta, la Muixca va ser de les primeres fans de la Turra, molt a l'inici, quan vam començar, va ser com de les primeres persones així com conegudes, que va...
0: Sí, venia amb bones referències
1: l'Eduard. Llavors, clar, ens hem trobat a diferents espais on he conegut a la família, per diferents motius també. Llavors, ell, jo crec que venia a un espai on se sentia còmode i hi havia com un apreci, no?, cap a la meva figura.
0: I sense tu haver-li de dir prèviament, ell sabia que...
1: Exacte, que era un espai, que si anava allà un espai on, mira, no li importava parlar-ne.
0: Bé, és com si a tu et passa, vens aquí i saps que en algun moment pues, sortirà que el teu pare ha sigut el número 1 de la CUP. No, vull dir, el Carles Riera.
1: Treu el tema, ja.
0: No, el tenia guardat per després, però és veritat, vull dir, que a la gent t'ho treuen. I
1: sí.
0: Que jo més que preguntar-te per això és...
1: No m'importa, eh?
0: El teu pare, número 1 de la CUP en l'època bèstia.
1: L'època complicada, sí.
0: Que és a post-1 d'octubre. Tu, com a filla, com ho vas viure?
1: Molt malament. Jo vaig viure molt malament. En general, sóc una persona molt patidora. I molt per la meva família, en concret, no? Pels meus germans i pel meu pare. Jo crec que arrel del que va passar amb la meva mare, evidentment, sóc molt patidora. Llavors, jo tenia molta por. Per una banda, tenia molt d'orgull, però d'altra banda, tenia molta por de que el meu pare patís, de que li passés alguna cosa. Jo no volia que estigués a primera línia, tot i que era una barreja estranya, perquè també hi havia molt orgull i perquè, a més, el meu pare... ell és així...
0: I fa molts anys,
1: fa molts anys que hi està ficat, i jo a la vegada també entenia que per ell, no només pel que fa a la seva carrera política, sinó també per les seves conviccions, la seva història personal, el seu sentit de la moral, de la justícia, i la seva intenció vital i el seu propòsit vital, que a nosaltres ens l'ha compartit tota la vida, no?, i ens n'ha fet partíceps des de molt petits, que l'hem acompanyat en la seva vida política, no?, ha format molt part de la nostra vida. Jo sé que el meu pare hagi pogut viure això, tenia tot el sentit del món i sé que per ell ha sigut de les coses més importants de la seva vida, amb les que ell es quedarà i s'hi quedarà sempre, no? Llavors jo sabia que això El meu pare estava en el lloc en el que havia d'estar, i això ho tenia molt clar. Però, d'altra banda, tenia un patiment molt gran, i va ser un patiment tan gran que va arribar a afectar-me a nivell emocional i a nivell psicològic. Llavors, jo vaig fer com un efecte rebot. Soc hipocondríaca, tinc tendència hipocondríaca. Llavors, em vaig tornar extremadament hipocondríaca, ¿vale? Molt, molt, molt hipocondríaca. Per un costat, pensava que el meu pare podia passar qualsevol, i d'altra banda, jo com, bueno, vaig tenir com un pic molt heavy d'hipocondria, que llavors en teràpia, que vaig començar a orinar i tota la pesca, vam acabar detectant, i té tot el sentit del món, de que també va ser una manera meva, com molt infantil, de la nena, no? de cridar l'atenció del meu pare. No? Era com, ara no... O sigui, el meu, no? Ara no. Uh-huh. Evidentment no són prioritaris, hi ha un tema molt important, que és Catalunya, ara mateix, i el procés... I jo era com la necessitat de seguir sentint que el meu pare estava allà d'alguna manera, no? Llavors, jo era tot el rato, no em trobo bé, ara m'ha sortit això, ara vaig anar a fer unes proves d'això, ara... com de tenir-lo pendent de mi. Imagina't lo lluny
0: però
1: que
0: tu,
1: vaig arribar.
0: Però tu, Alba, li vas manifestar això, que tu no volies que estigués allà, que et feia patir.
1: Sí, clar.
0: I a la vegada sabies que era on ell volia estar,
1: sí.
0: On...
1: Sí, sí, sí.
0: Va,
1: sí.
0: Ser xungo, eh?
1: Va ser un moment molt, molt, molt fort, però del que també vam aprendre, molt. I és el que et dic, eh? També el patiment i el que jo li compartia, també sabíem... O sigui, a la vegada també li vam donar molt suport i el vam acompanyar molt des de la família, i des d'aquí també va ser molt important la figura de la seva dona, que també és la seva actual, actual dona, que ella va fer molt de contenció i em va ajudar molt a mi també. I ella, no, feia com una mica de filtre i va ajudar una mica també en aquesta situació. Però va ser un moment que això, que a nivell personal, a mi em van sortir moltíssimes coses. Va ser molt fort.
0: En fi, arribats a aquest punt, que soni Britney Spears.
2: Llapis de memòria. Amb Jordi Manal.

0: cops. Lucky de Britney Spears, sonant al llapis de memòria de la comunicadora Alba Riera, una cançó que forma part del primer disc de la Britney, que és el mític Oops, I Did It Again, publicat l'any 2000, i que, Alba, aquesta cançó té un component força curiós perquè parla d'una superestrella que aparentment ho té tot, però se sent profundament sola, que és una mica el que li ha passat a la pròpia Britney.
1: Jo és que sempre he connectat molt amb aquestes històries, amb la història de la Britney, i és molt bèstia perquè tu veus aquest videoclip i que es va gravar en el seu moment, als anys 90, jo crec, finals 90, potser 2000, i veus la seva història, i la veus a ella ja trencada. Jo, com a fan de la Britney Spears, perquè he triat aquesta cançó, que això seria com l'inici, et diria que Lucky i Baby One More Time serien les meves dues preferides. Va ser el primer... flipava la Britney, la música pop, etc. Però jo recordo especialment la Britney perquè va ser el primer caset que em van regalar els meus pares, i anàvem a una sessió de fotos. Clar, perquè anàvem a una sessió de fotos a dins, que jo recordo quedar-me completament embaladida amb aquella sessió, en plan, uau, que increïble els looks, ella... O sigui, com obsessionar-me molt amb l'estètica de la Britney. Molt bèstia.
0: Que aquí estem a la teva infància, tu tens un pare sociòleg, la teva mare, la Mai,
1: sí.
0: A què es dedicava?
1: Era logopeda. I parlava en llengua de signes, perquè molts dels seus alumnes parlava en llengua de signes. Llavors ella ens ensenyava. I jo de petita això ho vaig perdre, però de petita sabia parlar en llengua de signes.
0: Que durant l'any vivíeu a Barcelona i sí. A l'estiu marxàveu a Osona,
1: a
0: Can Toni Gros.
1: Sí.
0: En una mena de tribu, comunitat...
1: Això és molt hippie, pel que després era allà. Realment era un grup eren tres parelles d'amics que van decidir agafar una casa conjuntament. Jo sempre dic que per poder ser per poder seguir sent joves una mica més. Perquè al final això, tribu, comunitat, no sé què, ara se li diu de moltes maneres. Jo crec que al moment en el que ho van fer els nostres pares, no sé ni si tan sols hi havia una intenció, un relat polític darrere, sinó simplement tenien ganes de passar-s'ho bé els estius, i era una manera de que... Entre tots els nens allà jugant, que ens codem els uns i els altres, i tants pares al mig, ells ho van passar teta. O sigui, al principi la gent, què foten tres famílies de Barcelona en una casa aquí vivint? Però ara és molt més habitual.
0: I com anàvem dient, enmig d'aquesta adolescència, doncs vas viure una de les grans putades que a vegades et dona la vida, i és que perds a la teva mare. Amb quina edat t'enganxa, això?
1: 14. Tenia 14 anys. I la meva germana, 11. 10 acabava de fer 11, i 13 acabava de fer 14, i el meu germà en tenia 3, 4. Sí, sí, sí.
0: En aquell moment entenc que... Bueno, és que clar, una putada gegant, perquè a més crec que va morir de càncer.
1: Sí, i va ser molt ràpid.
0: Vas poder viure
1: tot.
0: Aquesta baixada...
1: Va ser molt ràpid, va ser un càncer fulminant, li van diagnosticar al desembre i a l'agost estava morta. I és veritat que nosaltres al principi, per protecció, per esperança i per altres temes que no venen al cas, no se'ns va explicar als nens, als petits, que era càncer, sinó que la mama estava malalta, no? Era una cosa... I jo era la més gran, no? I era una mica cera. Jo era la gran, jo era la que tenia més consciència d'això. Jo veia el deteriorament de la meva mare, jo veia que les coses no anaven bé. I patia molt i li preguntava a ella, no? I sempre vols guardar com l'esperança. Llavors, va ser com molt dolorós perquè jo... tot i voler-me protegir, jo vaig ser molt conscient del que estava passant. I això va ser especialment dolorós.
0: I la cançó que l'Alba Riera ha inclòs en el seu llapis de memòria dedicada a la seva mare és... Si tu no estàs, de Rosana.

0: ver por qué te vas.
1: I fins aquí, perquè és que si no, no acabarem el programa, Alba. Tot teu.
2: Bueno, aquesta és una cançó que sempre m'ha recordat molt la meva mare. També els estius a Andalusia, amb uns amics també molt especials dels meus pares, amb qui també tenim, bueno, en aquest cas són dues cases, és igual, però és un moment de, on anàvem a veure la posta de sol, aplaudíem, a la meva mare li agradaven molt les postes de sol i li agradava molt el mar, i és una cosa que jo comparteixo molt amb ella i que m'hi connecta. Sempre que puc vaig al mar, però especialment als estius m'agrada molt veure les postes de sol i són els moments en els que més connecto amb ella. A més, ella va morir un 3 d'agost, llavors cada estiu és com molt especial en aquest... O sigui, cada estiu per mi és com una celebració, no?, del mar i del sol amb ella. I aquesta cançó va sonar tant en el seu enterrament com quan va fer 10 anys de la seva mort, que vam fer com una trobada amb tots els amics i familiars i vam posar aquesta cançó, que és una cançó preciosa, que parla per si sola, i que a més, a la meva mare li agradava molt, especialment. Llavors, i és una cançó d'acomiad maca, però és una cançó d'acomiad i també de frustració, que és el que sentim moltes vegades.
1: És duríssima, cançó.
2: Perquè és com, tots entenem el dol i entenem la mort, més o menys l'entenem, vull dir, al llarg del temps, quan ja passes un dol i ho vas acceptant, però la frustració, el dolor i la sensació de que t'hagués agradat que fos diferent o que t'hagués agradat seguir compartint coses amb aquesta persona, per molt que entenguis que la vida és així, no te la trobarà mai ningú. Ja això és així, no? I aquesta cançó és com aquesta tensió bonica i perfecta.
1: Ahir va passar pel programa l'escriptor Benjamín Prado i va deixar una d'aquestes perles, en deixa moltes, que deia que no se'n refiava de ningú que no parlés amb els seus morts.
2: Estic molt d'acord amb això.
1: Tu parles amb la teva mare?
2: Moltíssim. I li demano moltes coses i a vegades m'enfado, també. Hi ha moments que estic molt malament o que no tinc la resposta a alguna cosa i demano, digue'm alguna cosa, envia'm una senyal, no sé què fer. En plan, com... Vull dir, parlo amb molta intensitat amb la meva mare, jo. I molt sovint.
3: Llapis de memòria. Amb Jordi Manau.

i acabarem de rebobinar els millors moments del Llapis de Memòria d'aquesta setmana connectant les cançons de la Carme Trilla, una de les grans expertes en habitatge d'aquest país, concretament en l'habitatge social, que és on actualment, amb 77 anys, la Carme aboca tots els seus esforços. I, és clar, com no sempre tenim l'oportunitat de xerrar sobre habitatge amb tota una eminència en la matèria, doncs vam aprofitar l'ocasió perquè la Carme ens posés al dia de tot plegat. Així que, tot teu, Carme!

0: Seguint una miqueta més amb el tema de l'habitatge, després ja parlarem de tu, que hem de... ens queden moltes coses per tocar. Però he vist una dada que m'ha cridat molt l'atenció en negatiu, i és que només el 2% del parc d'habitatge de Catalunya és de lloguer social.
1: Sí.
0: I la mitjana europea és del 15%.
1: Sí, o del 18%, sí.
0: Com pot ser que hi hagi tanta diferència?
1: Perquè portem un segle de fer les coses diferents. O sigui, Europa...
0: Un segle,
1: sí. Sí, després de la Segona Guerra Mundial, Europa, molts països d'Europa van decidir que per reconstruir les ciutats i per reconstruir els països i les arribades demogràfiques, el que havien de fer era parcs públics. I França, doncs, té uns parcs públics impressionants, doncs els països, bueno, Anglaterra ja els tenia d'abans, encara més després, Alemanya, etc. I aquí, en comptes d'anar per la via de crear parc públic, el que vam fer va ser una política que se'n diu d'habitatge de protecció oficial, que eren habitatges que feien els privats, sí que amb un preu controlat, perquè l'administració els hi demanava que el fessin un preu limitat a canvi d'unes subvencions, però aquests habitatges tenien una... el que se'n diu una qualificació curta en el temps, de 30 anys, de 25 anys, de 40 anys. Passat aquest temps, aquests habitatges deixaven de ser protegits, deixaven de tenir un preu controlat per passar a ser lliures. I hem començat el segle XXI, doncs pràcticament amb els 6 o 7 milions d'habitatges que es van fer d'aquesta modalitat, doncs en aquest moment estan en el mercat lliure. Si s'haguessin fet, o si la seva qualificació seguís, tindríem segurament el parc social més important d'Europa.
0: Clar, això, al final, si portem 100 anys fent-ho, és culpa de tots els responsables polítics, perquè per aquí han passat tots.
1: Sí, però l'evidència de que, què està passant, que aquests habitatges s'estan descalificant, que es diu, no? O sigui, perden la qualificació. Aquesta evidència es comença a tenir a començaments de la bombolla, o sigui, a partir de l'any 97, l'any 2000, no? I ara encara, bueno, aquí a Catalunya això ja, des de l'any 2003 o 2004, ja vam dir que no podia ser, que els habitatges que es fessin havien de ser qualificats per sempre, tant si eren públics com si eren privats protegits, però avui encara hi ha comunitats autònomes que es neguen amb això. A València, la qualificació dels habitatges protegits segueix sent de 15 anys, de 20 anys, a Madrid són de 10 anys, o sigui, no hi ha manera encara de que s'hagi vist quin error històric s'ha fet de cara als nostres fills, bueno, en aquella època pels nostres fills, i ara seria pels fills dels nostres fills, de que no hi hagi una consolidació de lo que seria un parc assequible al llarg del temps, no? I preservar això al llarg del temps. Aquest és el gran pecat de la nostra política d'habitatge, sí.
0: Que ara has dit València-Madrid, que són dos comunitats del Partit Popular.
1: Sí, no hi ha manera. O sigui, ara el Plan Estatal de Vivienda exigeix que totes les ajudes que hi hagin siguin per habitatges que siguin per sempre

0: fem.
1: En aquestes comunitats on manen, és claríssim així, és claríssim. I llavors jo potser sí que em jubilaré, eh?
0: Sí, l'esperança i l'optimisme
1: no,
0: tenen un límit.
1: El Tom Waits, diguem-ne, ja no sé ja si em serviria de bastó, eh?
0: En fi, el millor serà que ens apressolem una mica amb Johannes Brahms.

0: Cançó de Bressol del compositor alemany Johannes, no sé com es diu, Brahms, que és una altra de les cançons que hem trobat al llapis de memòria de l'experta en habitatge, la Carme Trilla, que aquest tema és de 1868, és a dir, Carme, encara quedaven 70 anys ben bons perquè arribessis al món. Quin records et porta aquesta cançó de Bressol?
1: Bueno, aquesta cançó de Bressol és també és simbòlica, en el sentit de que em porta a la infantesa, a quan jo vaig començar a estudiar piano i el tocava. I aleshores ha sigut una manera de voler assenyalar que aquest és un dels meus grans errors de la vida, de no haver sigut insistent amb el piano. Això és en fi, va ser un disgust enorme que vaig donar a la meva mare al deixar-lo, i ella es va disgustar en aquell moment, i després jo m'he anat disgustant al llarg del temps, perquè és una riquesa poder tocar un instrument. Parlo del piano, però qualsevol persona que tingui la capacitat de tocar un instrument és una riquesa enorme, no? Doncs vius com retraient-te haver estat rebel en l'any quan tenies 15 anys o 16 anys i diem el piano que se'n vagi a fregir.
0: Perquè era molt dur.
1: No era gens dur, però a mi em semblava que no era progre, que tocava el piano, que tocar el piano era...
0: Poc de portar pantalons acampanats.
1: Sí, de senyoreta fina, i que això no em tocava i que ho havia de deixar. I quan ho deixes, després ho he intentat recuperar algunes vegades ja de gran, però ja no... ni la memòria ni la facilitat, diguem-ne, que tens, que llavors ho xupes tot quan ets petit. Per això els nanos han d'estudiar els instruments, bueno, i tot, de petits, no? Perquè... És una... que et surt de forma...
0: Ets una esponja.
1: Ets una esponja. Després no, i llavors me'n penedeixo molt.
0: Que tu ets filla de barcelonina i lleidatà?
1: Sí.
0: I com es coneixen els teus pares?
1: Bueno, jo no ho sé massa. Es van conèixer a Barcelona perquè la meva mare era d'aquí i el meu pare, no, el meu pare tornava de l'exili de França després de la guerra. El meu pare era de Lleida, va marxar i va estar als camps de concentració del sud de França. I va estar allà 3 anys, i quan va tornar va venir a Barcelona, ja no va tornar a Lleida, ni ell ni els seus germans, i es van conèixer amb la meva mare, suposo, a través d'algun amic o així, i ja, doncs, ja sempre van viure aquí, i és més, el meu pare gairebé no va tornar a Lleida, però clar, jo a casa, el meu pare parlava de lleidatà i no va deixar, o sigui, no va tornar a Lleida, però no va deixar mai de parlar amb l'accent, bueno, amb el seu accent, lògicament, no? I per tant tinc els dos accents, i a més el pare de la meva mare també era de Lleida. Jo tinc un padrí i una padrina, o sigui, la meva relació amb Lleida...
0: Lleida, la sang.
1: Sí, sí, sí. I a més jo m'estimo molt Lleida, sí.
0: A casa es parlava de la guerra?
1: No, aquest és el tema que surt en totes les entrevistes de tothom. Bueno, no sé, totes no, però moltes entrevistes.
0: De gairebé tothom.
1: De gairebé tothom, no? D'aquests programes que ara estan fent per la tele.
0: El Quanta Guerra.
1: Quanta Guerra, no? Costava molt que parlessin, no sé, havien patit massa com per explicar. Després, quan els meus fills van fer treballs de batxillerat, li preguntaven al padrí, perquè al meu pare li deien padrí, també els meus fills, coses, i explicava, però quasi eren anècdotes o anècdotes de França. Però tot el tema d'això, més aviat, se'n parlava poc, i sobretot, a més, la idea era que intentéssim que no tornés a passar res del que havia passat. Per tant, si tu, jo, filla, feia algun moviment en un sentit antifranquista o de moviment...
0: En parlarem també d'això.
1: Vale, doncs això es vivia molt malament, sí.
0: I aquella Barcelona dels anys 50 on tu et cries, la recordes?
1: Sí, sí,

0: Avui al balcó, Jordi Mir connecta les protestes dels docents amb la mort de Majan Satrapi i a la ciència Salvador Massip ens descobreix un possible tractament per l'èbola. Acabem el divendres amb el Sotero, que ens parlaran del món de les festes infantils.
1: A la cadena SER i SER Catalunya, al balcó, amb Anna Puigvoltes.

0: Les 7, bona tarda. Acabem una setmana en què els detalls de la visita del Papa han ocupat molt espai. L'ús del català, la seguretat de la ciutat, el Papa mòbil... Però no oblidem que l'altre gran protagonista dels propers dies serà l'arquitecte Antoni Gaudí. Al balcó hem pogut visitar el taller on es fabriquen a mà els milers de souvenirs que es venen a les botigues oficials, els dracs del Parc Güell, les xemeneies de la Pedrera, i on es fan també peces per restaurar edificis modernistes que tenim a Barcelona i arreu. El taller és al barri de Gràcia, en un tercer pis, molt a prop del Mercat de la Beceria. Doncs soc davant de la porta, això és el taller Ceràmica Sot, i aquí m'està esperant en Manel Diestre. Com estàs, Manel?
1: Hola, bon dia.
0: Aquest és un taller de ceràmica on m'hi vaig apropar l'altre dia de casualitat, perquè aquí sota teniu una sala de tango, aquí a la dreta tenim una habitació on fan ioga, que no sé si escoltes els om cada dia.
1: De quan en quan.
0: I enmig aquí de Gràcia hi ha aquest taller que és un taller veterà. Es nota que està curtit, perquè quants anys fa que esteu aquí?
1: Potser fa 40 anys que estem en aquest local, no? De fet, aquest edifici és un dels pocs edificis de Gràcia que són locals industrials, no són vivendes, sinó petites indústries.
0: Jo hi vaig entrar per casualitat i em vas convidar a entrar, vaig començar a veure Gaudí per totes bandes. Vaig preguntar què hi feu aquí. El primer que em vaig fixar, mira, va ser en aquests porquets, que són els clàssics de les guardioles de quan eren petits, però clar, al damunt ja hi havia un dragó del Parc Güell, el dragó de Parc Güell. Vaig preguntar què hi fèieu i què em vas dir.
1: Bueno, em dius Gaudí, però més bé és modernisme. Aquí hi ha Gaudí, Domènec i Montaner, Jujol, etcètera. D'alguna forma, tots els edificis modernistes, que si bé que hem participat més amb uns i uns altres, però que hem participat en la seva restauració.
0: Clar, jo et vaig preguntar, això ho veneu a... ho entregueu, diríem, a botiguetes de souvenirs, i tu em vas dir que éreu els oficials.
1: Bé, nosaltres tenim dues línies de producció. Per una banda, tenim la restauració del patrimoni arquitectònic de ceràmica, o sigui, hem participat en la restauració, per exemple, del Casa Balló, Casa Meller, Parc Güell, Casa Vicenç, Palau Güell, etcètera, no? I al mateix temps tenim una gamma de productes, és a dir, reproduccions en petit dels icones modernistes, com és el drac del Parc Güell, la façana de la Casa Balló, que són els articles que venem a les botigues dels museus. És l'article que d'alguna forma es compren els turistes que es visiten.
0: Quan dius restauració, i sé que de les últimes coses que heu fet és la Casa Batlló, que mira, a Ser Catalunya n'hem fet fins i tot reportatges, què vol dir? Que vas allà i et diuen, Manel, tot això que veus una mica rònec, arregla-m'ho.
1: No, bueno, és més o menys així, però no és tan fàcil. Ha d'haver-hi primer un projecte de restauració, ha d'haver-hi un concurs perquè una empresa l'adjudiqui, i llavors aquesta empresa es contracta a nosaltres i ens diu, bueno, aquesta rajola aquí o aquest element ceràmic heu de fer 10, d'aquest 200, no? I nosaltres ho fem, hem d'estudiar bé l'element a reproduir, hem de documentar com estava fet en origen, val? I anem fent proves. Aquestes proves les anem portant a la direcció facultativa, que és l'arquitecte encarregat de la restauració, fins que es dona el vistiplau. Quan ja creu que és correcte les proves que portem, ja passem a la producció. I les paletes posen les nostres reixoles o els nostres elements a la façana o al pis o a l'edifici que sigui.
0: Manel, m'interessa molt aquest procés de documentació. Vol dir que tu t'has fet un expert de modernisme, de Gaudí sobretot, imagino. Què vol dir documentar? Et fixes en com és l'entorn, les peces que hi ha al voltant, com funciona?
1: Bé, quan trobem una peça, primerament, clar, jo porto 40 anys, no? Al començament anava una mica venut, no? Però, bueno, l'experiència fa ofici, no? Aleshores, quan trobem, o sigui, quan hem de restaurar una reixola, Bressola, bé, anem a l'edifici, la traiem, analitzem com està feta, en quina tècnica està feta, en quins materials està feta, i aleshores intentem trobar tots aquests elements per fer una reproducció idèntica a la que es va fer a l'original. Vale? Hem de fer un munt de proves de colors, a vegades hem d'aprendre tècniques que desaparegudes, però que més o menys pues, anem aprenent, i sobre la marxa pues, cada vegada som més savis.
0: Els materials, clar, els materials deu ser complicat, això que deies del color. Estava pensant, que els oients també segurament tenen al cap, que tothom hi va a la Casa Vicenç, aquelles rajoles amb aquelles flors, aquell groc, trobar-lo no és un groc normal.
1: A veure, dintre del taller ja és una normalitat. Simplement es tracta de fer assajos, és a dir, proves fins que surt. Vale? Normalment, què passa? Que tenim problemes en quan nosaltres fem servir productes naturals, no? Com per exemple l'òxid de cobalt que dona blaus. Però què passa? Si aquest òxid de cobalt ve d'Ucrania o ve d'Europa, a vegades el tant percent de puresa del cobalt baixa, i aleshores, clar, cada vegada, no, o sigui que no és a dir un 10% de cobalt, no, hem de posar un 10% començant, però hem d'anar fent proves fins que surt el color blau que necessiten, o sigui, per reproduir el que hem de reposar de l'original.
0: Clar, mira, aquí, per exemple, estem avançant, aquest espai gegant, un espai molt gran en un edifici molt antic, a tocada del Mercat de la Beceria. Ara estem davant d'una estanteria on hi ha òxid de ferro simètric, em sembla, òxid...
1: Sintètic.
0: Sintètic, perdona. Feldespat, arcilla al canyís, òxid magnanès.
1: De manganès.
0: Alumini, silici, silicat. Tot això és per fer els colors?
1: Tot això, a més, tot el que veus aquí. Veus?
0: Uau, clar, aquí hi ha un centenar de pots, sí, tot... amb números i diferents colors.
1: Sí.
0: Que bonics, no? Aquests, sí. Per exemple, aquest lila i aquest blau cel es surt en alguna de les edificis que emblemàtics de,
1: bueno,
0: és de Barcelona?
1: Normalment, a la fórmula no es fa només amb el R206, no? Ah. Segurament que hem de fer una mica d'aquí, una mica del 248, depèn del color.
0: Jo el que veig és que és molt artesanal, és a dir, estic veient aquí les eines que utilitzeu, no? Aquesta mena de culleres per fer les barreges. Jo hagués imaginat, per la dimensió de l'obra modernista i de Gaudí, doncs un taller molt industrialitzat, una cadena. I això és, aquí tenim una taula on hi ha gent que està pintant amb el pinzellet, és a dir, molt artesanal encara.
1: Sí, sí, la nostra maquinària són les nostres mans, no hi ha res més.
0: Què estan fent, per exemple? Ens podem apropar, no? Sí. Estan treballant molt concentrats. Quanta gent tens aquí, Manel, treballant?
1: Sí. Treballant són 9 persones.
0: Com et dius?
2: Marc.
0: Què estàs fent, Marc?
2: Estic fent el pinacle de la Sagrada Família.
0: Però és que està pintant cada pedreta amb el seu color. I te'l saps de memòria, què toca cada un?
2: No se fa sempre el mateix punt.
0: No hi haurà cap turista que va dir aquest groc no és aquí, no?
2: No n'hi ha.
1: A més, ja va bé, perquè cap de les nostres peces és igual a l'altra. És a dir, cada peça que fem és peça única.
0: Tu ets ceramista?
2: No.
0: És una feina, doncs com has vingut a parar aquí?
2: Doncs, bueno, buscant treball, jo no sé, quan eres polivalent, dona igual, mentre t'ensenyi, i ja està, porto 20 i pico d'anys aquí.
0: Què els demanes a la gent que treballa aquí? Doncs, bueno, aquest somriure, no? I aquesta paciència de pinzellet, és que no us ho podeu imaginar el nivell de detall, eh? Aquí, doncs, el que deia, la xemeneia té, no sé, 1.000 pedretes enganxades, doncs cada una té el seu punt. Ho està fent bé, Manel, que t'estàs mirant?
1: Ho està fent molt bé.
0: Què demanes a la gent?
1: La Mar té molta experiència. Bueno, que després, no, pues que treballen i que disfrutin treballant, eh? No és una feina molt estressant, és una feina, entre cometes, relaxadeta, però clar, s'ha de produir, vull dir, s'ha d'anar mica en mica ben fet, però al final del dia ha d'haver-hi producció, no? Perquè al final de mes hem de facturar i hem de pagar les nòmines.
0: Clar, allà veig que estan fent el drac del Parguell, sí. La Lourdes. Sí. Ara ens acostem a la Lourdes. Com estàs, Lourdes?
3: Molt bé, molt bé.
0: És difícil el drac?
3: Bueno, aquesta peça és una mica la més senzilla que hi ha, més petita i és bastant senzilleta.
0: Però imagino que és de les que més es queden els turistes, no?
3: Sí, suposo que sí, no?
1: Les sí, que és, més... és la peça de més producció. Podem produir perfectament, no sé, de 15 a 20.000 dragonets a l'any, eh? O sigui, ja veus que dona de si per poder, per aprendre, eh?
0: És que, de fet, en tens 24 i veig que vas fent d'un en un, no?
3: Sí, sí, d'un en un. Sí, agafem un color i ja fem tota una safata que tenim 12 i amb un color fem tots.
0: Fa molts anys que hi treballes, com la Mar?
3: No, jo poc. Jo porto 3 anys només.
0: I és una feina bonica?
3: Sí, sí, i tant.
0: Manel, tu com m'hi vens a parar aquí? És a dir, com comences, com et fiques en aquest món del modernisme, de la ceràmica?
1: De fet, a vegades per circumstàncies de la vida, no? Jo anava per abogada laboralista, val? Però en un moment donat, bueno, jo de fet tota la meva vida tenia interès per modelar i per l'argila, em cridava, no? Aleshores, va haver-hi un moment en la meva vida que vaig tindre l'ocasió de muntar un taller amb el meu soci Joaquín Torbio Lucas i vam començar a muntar el taller, vam començar a treballar. Al començament se sapigué el que volíem fer, no? Però mica en mica, bueno, pues anar fent i anar pensant, van situar fins que va sortir l'oportunitat de restaurar el Palau Güell. Penso que va ser fa uns 25 anys, no? Vale? I va ser la nostra primera, el primer edifici que van restaurar, no?
0: Que estava bastant deteriorat, no?
1: Molt, molt, molt. Bueno, com tot el modernisme, val? A partir d'aquí, sembla ser que ho van fer bé, i a partir d'aquí tots els edificis que restaurava la Diputació es cridaven a nosaltres per fer-ho. I a partir d'aquell moment, bueno, no hem parat. Per exemple, no sé, els edificis més importants que hem restaurat ha sigut el recinte històric de Sant Pau, que dels 12 edificis que hi ha per restaurar, s'han restaurat 8 i amb tots ells nosaltres hem participat. Allà hem estat quasi bé 5 anys treballant al recinte històric.
0: I t'has guanyat bé la vida, tenint en compte la quantitat de turistes que venen, suposo que teniu molta competència, vosaltres sou els oficials, com deies, però factureu prou com per viure bé?
1: A veure, nosaltres, si t'has de dir, la veritat és que nosaltres es guanyem la vida amb el producte de souvenir. ¿Vale?
0: M'encanta com riu a Manel, com dient, el que traiem d'aquí és increïble.
1: Bueno, nosaltres vivim del producte de souvenir, que és el que facturem cada mes i que em dona per pagar la nòmina, no? El que passa que la part de restauració és més, disfrutem més, vull dir, són feines que a nivell d'ofici t'omplen més, no? Sí que són repetitives, per exemple, a la Casa Vicenç van tindre de reproduir 6.200 reixoles, no? Però normalment fent sèries curtetes, aleshores el fet d'investigar com estava feta, el fet de lograr que la peça estigui com estava abans, ha donat molta satisfacció. I un cop que està posada la reixola o l'element ceràmic a l'edifici, quan passes per allà penses, oh, està molt bé això que hem fet, eh?
0: Clar, els arquitectes modernistes ja no us poden corregir. Ara una mica t'has convertit tu, ets el teu propi fiscal, per entendre'ns. Ja que t'anaves a dedicar al dret, tu has de ser molt precís i dir, no puc posar algú que no estigui en acord amb el que va pensar l'arquitecte aleshores, l'arquitecte modernista, Gaudí, vaig posant d'exemple jo.
1: Bueno, la veritat és que efectivament l'arquitecte modernista ja no hi és i ja no es pot dir si ho hem fet bé o malament, però tenim un altre element que és el Departament de Patrimoni, tant de la Generalitat o l'Ajuntament, que és molt exigent en quant als acabats de les peces. Fins que ells no veuen que la peça reproduir o la reixola de reproduir està ben feta tal com ha de ser, no es dona el vistiplau, eh? O sigui que no està l'arquitecte, però hi ha patrimoni pel mig.
0: Aquí està tota la cadena, el mollo, la peça i la pintura i després els forns. Aquí també hi ha forn?
1: Sí, ara te'ls ensenyo. Vale.
0: Va, ensenya-me'ls.
1: De fet, has de partir de la base que, clar, les peces repetitives es fan amb un mollo d'escaiola, vale? Però qualsevol peça, sempre, sempre, sempre, la primera peça s'ha de modelar a mà, amb les mans. I a partir d'aquí es fa el mollo, però la primera peça s'ha de fer manualment. Vale?
0: Manel, aquesta feina no se la traurà mai la IA, la intel·ligència artificial. No,
1: impossible. Ja. T'ho puc assegurar.
0: Ensenya'm els forns i acabarem. Aquí hi ha caixes i caixes que suposo que aniran destinades a les botigues, rajoles de tots colors, les xemeneies de la pedrera, això són forns?
1: Això són. Això són forns. Mira, veus, aquí hi ha un buit, veus?
0: No, som, no, no hagués pensat mai que era un forn, això.
1: Això s'ha d'omplir de peces, ja esmaltades. Aleshores, aquí hi ha un petit programador.
0: És com un cilindre allà enorme amb una tapa.
1: Aleshores, allà li posem una curva de pujada i de baixada. És a dir, nosaltres no podem engegar el forn i que puxi amb una línia recta. No, la ceràmica necessita un temps, bar, per una curva de cocció, que es diu. Per exemple, de 0 a 600 graus pues, s'ha de pujar en 5 hores, vale? 625. A partir de 625 fins a 1020, pues, ja que puxi directe amb la capacitat del forn, amb la potència que tingui el forn. No? Després arribem al final de la curva, allà es fa un palier que es diu que es mantindrà la temperatura una mitja hora i després ja s'ha de regular que també baixi mica a mica en 6 hores, perquè si hagués un refredament molt ràpid la peça es trencaria.
0: Manel, jo ara pensava, portes 40 anys aquí, no et preguntaré l'edat ni si vols jubilar-te, però és que jo et veig tan feliç en aquest taller. Hi ha algú que seguirà quan tu dius, ara ja vull descansar?
1: Ho estem intentant, estem de millor. Encara no tenim resultats, però estem de millor. Jo, per descomptat que fins que no trobi algú que això faci funcionar, jo seguiria amb el taller, a part dels anys que tingui.
0: Que no te'ls pregunto, però vull saber per què costa tant. No hi ha ceramistes?
1: A veure, sí que hi ha ceramistes, hi ha molts ceramistes. El que passa que la... A veure, quan fas una peça nova, és a dir, fas un disseny nou, ho fas al teu gust, fas el color que vols, no passa res. Quan has de fer una reixola que has de reproduir els colors que hi havia, has de tindre bastants coneixements de química i d'ofici per poder-lo reproduir. Aleshores, això és experiència. Aleshores, clar, avui dia la gent jove vol anar més ràpid del compte, no? És un problema que tenim, la joventut, que és molt vàlida, però vol veure resultats ràpidament, i la ceràmica és una matèria que s'ha de coure lentament.
0: Si jo volgués deixar un forn fora, jo què sé, mai se sap, a qui m'acolliries? Podria estar fent com la Lourdes o la Mar?
1: Sí, bueno...
0: M'ensenyaries?
1: Sí, en un principi, nosaltres quan busquem alguna persona per treballar al taller, no fa falta que tingui experiència. Mica en mica va aprenent. Potser la primera setmana es pinta dos dragonets al dia.
0: Clar, però... no 24 com estava fent la Lourdes ara. Clar.
1: Però mica en mica, vull dir, va aprenent, les anem ensenyant fins que ja d'alguna forma es torna més experts en pintar dracs del Pargüell.
0: Manel, entre haver estat un advocat d'aquests agressius que ho guanya tot, perquè amb l'impuls que tens segurament t'hagués anat molt bé, i aquest ofici crec que has encertat, no?
1: Sí, penso que la ceràmica ha guanyat.
0: Moltes gràcies, perquè això és cert, oients. Jo vaig veure aquesta porta oberta, vaig entrar, vaig tafanejar, vaig començar a veure modernisme per tot arreu, i en Manel em va dir, passa, passa. Van ser quatre preguntes i vaig dir, aquí hi havia de venir un dia pel balcó. Moltes gràcies per rebre'm.
1: Adéu, bon dia.

0: Cadena SER i SER Catalunya, El Balcó, amb Anna Puigvoltes.
1: Laura Polodafo, bona tarda.
2: Bona tarda.
1: Què està passant i què recollim del dia?
2: Doncs un nou dia de vaga de mestres a tot Catalunya després que el preacord al que havien arribat amb el govern quedés en res. Des de primera hora del matí, els docents han tallat diverses carreteres arreu del país demanant sobretot la dimissió de la consellera Esther Niubó.
3: Niubó, dai mai! Niubó, dai mai!
2: Els sindicats han anunciat una altra vaga a totes les comarques dimarts que ve, que és quan el paper arribarà a Catalunya. La manifestació d'avui continua... Ja ha parat, a Barcelona. El que han fet ha estat tallar la ronda litoral aquest matí i a Tarragona han tallat la P7 durant la tarda. I ara mateix, com dèiem, ja no queden vies tallades per aquestes protestes. La novetat d'avui ha estat que també s'han manifestat els mestres de l'escola concertada que reclamen que s'han quedat fora fins ara de la taula de negociació, tot i tenir també greuges a solucionar.
4: Que tornem a ser persones amb autoritat pública.
5: Doncs la part educativa coincidim amb la pública, en tot el que tingui a veure, estem parlant de condicions. Per...
6: Nosotros lo que más nos molesta es que en la pública hagan 18 horas lectivas y en teoría hacemos la misma faena.
7: Que entri més gent per la inclusió. Ens demanen que treballem més amb nens dispersos i cada cop hi ha menys gent treballant amb aquest aspecte.
8: Bàsicament que es compleixi la LEC, la educació, que s'inverteixi el 6% del PIB de Catalunya.
2: El Departament d'Educació ha xifrat en un 30% el seguiment d'aquesta vaga d'avui. Segons la conselleria, són dades recollides en gairebé un 90% dels centres, una xifra que xoca amb la dels sindicats, que han calculat un seguiment d'un 80%. Desacord en les dades i també les negociacions. Aquest matí el govern havia de tornar a reunir-se amb els sindicats que van firmar el preacord, però USTEC, que és el sindicat majoritari, ja va dir que no hi aniria. Sí que hi han anat, per això, Comissions Obreres, UGT i el Sindicat de Professors de Secundària. De moment, però, el govern es manté en aplicar l'acord igual. Això deia avui el número 3 de la Conselleria d'Educació, Ignasi Jiménez, a l'Aquí Catalunya.
9: És veritat que existeix un malestar en el conjunt del sistema educatiu. Això és evidentíssim per part de tothom, però és que si li volem donar resposta, potser que comencem ja a desplegar les mesures que preveu l'acord. Fixin-se, ja tenim un acord en el qual s'hi adhereix ara professors de secundària, i en Comissions Obreres, i hi ha també l'UGT, pràcticament la meitat de la representació també de la mesa sectorial. I que, per tant, cada vegada també l'acord concita més consens. Clar que ens agradaria que això fos un consens unànime. Jo no entenc que això sigui un revés cap al departament. En tot cas, això serà un revés cap a un sindicat determinat que ha iniciat un procés de convalidació d'un preacord i al qual no se n'ha sortit. És evident que tot i a la vegada és impossible. I que aquest acord ens permet, com a base, com a punt de partida, començar a revertir aquesta situació de malestar.
2: De moment, però, negociació altre cop està tancada i a l'espera d'aquestes mobilitzacions anunciades per dimarts de la setmana que ve. I pel que fa als metges, començarem la setmana explicant la protesta per no fer més hores extra, doncs es calcula que un 15% de les operacions no urgents s'han reprogramat. Segons Salut, les operacions afectades que s'han reprogramat no corresponen a procediments oncològics ni tampoc urgents. La campanya Ni un minut més, impulsada pel Sindicat de Metges de Catalunya, insta el col·lectiu a no assumir activitat voluntària planificada fora de la jornada ordinària i les guàrdies, que són les anomenades peonades per pressionar la conselleria a negociar millores davant la sobrecàrrega laboral. Fins ara s'han adherit 180 serveis de 37 hospitals públics i concertats i 9 centres d'atenció primària. I en política, la Guàrdia Civil ha demanat investigar els comptes del PSOE i també del PSC. La Unitat contra el Crim Organitzat vol tots els moviments bancaris dels dos partits socialistes perquè sospiten que el PSC podria haver infringit la llei electoral durant les eleccions europees del 2024 pagant un mitjà digital que publicava notícies que en realitat, creu la UCO, eren publicitat encoberta. Ara bé, l'Audiència Nacional ha descartat aquesta petició, no demanarà informació a l'Agència Tributària dels Socialistes Catalans, però sí que farà la petició al grup empresarial IKI, contractes, factures, justificants de pagaments, resultats de serveis prestats o qualsevol altra informació al respecte que tingui a veure amb les relacions comercials tant amb el PSOE com amb el PSC. Per la seva banda, els socialistes diuen que no han rebut cap requeriment i que actuaran i actuen sempre complint la llei electoral. Per altra banda, la Fiscalia ha demanat que la presidenta del PSOE, l'exministra Cristina Narbona, declari pel cas Leire Díez. Segons fonts socialistes, es tracta d'una petició que haurà de valorar el jutge i ha recordat que Narbona ja ha donat les explicacions sobre aquests fets i que el partit no té res a amagar. I una notícia de fa pocs minuts, i és que la Fiscalia ha demanat a la jutgessa de Martorell que es faci una reconstrucció dels fets al camió on va morir Isaac Andy, que és a dir, portar a Jonathan reivindic el in situ els fets i que faci la reconstrucció i in situ les circumstàncies que van portar a la mort del seu pare. I un incendi crema des de fa unes 3 hores a la planta de Montesa Onda, al polígon Torre del Rector de Santa Perpètua de Montgoda. Ja s'han evacuat les 3 naus pròximes a la planta i els bombers continuen treballant per extingir l'incendi amb gairebé una trentena de dotacions. Ara mateix el foc continua actiu i la nau afectada ha col·lapsat. Les flames han començat a la coberta i s'han expandit a tota la instal·lació. I a aquesta hora continua el Primavera Sound. Ara ens ho dirà el Jordi Garbó, avui sense previsió de pluja, esperem. Ahir es van haver d'anul·lar els 3 concerts principals per la pluja i el vent i avui el festival ha anunciat que retornarà l'import de les entrades de dijous. Això sí, només les entrades de dijous individuals. Per tant, les persones amb abonament no tindran cap mena de retorn de diners. I acabem amb una informació de servei a Rodalies. Hi ha retards a les línies de Tarragona per un incendi d'un tren de mercaderies aturat entre Tarragona i Altafulla. Les línies R13, R15, R16 i R17 circulen per via única en aquest tram, provocant aquests retards. I a partir de la setmana que ve, la R3 de Rodalies estarà tallada durant 12 dies entre les estacions de Vic i Torelló, concretament entre l'11 i el 22 de juny, amb dos inclosos per obres de millora. Per facilitar la mobilitat, Renfe habilitarà un servei alternatiu per carretera amb parada a Manlleu.
1: Tege, com estàs? Graderia del balcó.
10: Hola, Anna Puigvoltas. De divendres.
1: De divendres. Riquelme o Florentino? Que bona.
10: No ho sé.
1: Que et faci triar ara. Home, creus que pot guanyar Riquelme?
10: Ah, pensava que em preguntaves què preferia.
1: Ah.
10: Pensava, clar,
1: home, no,
10: com
1: que no, no
10: som
1: Albert,
10: vols o creus...
1: Va, doncs, qui voldries?
10: Aquesta és la que no sé, perquè, clar, Florentino, com a mínim saps què hi ha.
1: Sí.
10: L'altre no saps si és un meló per obrir o no.
1: Clar.
10: És a dir, penses en Ramon Calderón, en el que va vendre els dos mandats de Florentino, i dius, ah, doncs escolta'm, si, com diu Florentino, són los hijos d'aquellos, doncs som-hi. Però, clar, penso, si el 2003 li haguessis dit a qualsevol soci del Madrid, va ganar el abogado este que en las encuestas sí. Sale que no lo va a votar ni la mitad de gente. Haguessin signat que guanyés la porta, i mira com ha anat, no?, amb la porta sí. Del president. Per tant...
1: En tot cas, avui faràs una mica de bulliloia, tenint en compte que... Ah, amb el qui signa. Sobretot... Clar, que diumenge tenim les eleccions.
10: Clar, diumenge hi ha eleccions al Madrid. Ja... És a dir,
1: el qui signa va per aquí, m'agrada.
10: Estem en un nivell de campanya ja, que si un fitxa què, l'altre 150 milions per l'altre, que això és material de qui signa.
1: Val.
10: És material de qui signa. És a dir, qualsevol última hora, com sempre, el bloc informatiu, que a més juga a Espanya femenina, que té partit decisiu per sí. La classificació pel Mundial contra Anglaterra, contra la vigent campiona d'Europa, aquesta rivalitat eterna. Espanya li va guanyar la final del Mundial, és a dir, és un partidàs a les 9, hi ha el Sabadell que ha de fer el miracle, com aquell qui diu, per seguir aspirant a pujar a segona divisió, també juga aquesta nit, la penya ha de guanyar per seguir viva els play-offs de la CB, és a dir, estem en aquell tram de temporada que hem d'estar molt pendents de la competició, sobretot partits que tenim en directe i el que ve el cap de setmana, però el qui signa estarem pendents de les eleccions del Madrid.
1: Molt bé, el que t'hi jugues ha estat avui a Tarragona?
10: Sí, perquè
1: el Tour
10: surt
1: de França,
10: allà,
1: no?
10: A segona etapa, sí, per tant també recuperarem, home, algun dels millors moments del programa i què significa el ciclisme i el pas del Tour per...
1: Que passarà
10: terra,
1: per Tarragona, que és important,
10: Tarragona.
1: Exacte.
10: La segona etapa surt d'allà, sí.
1: Tege, gràcies. T'esperem a 8:45. Deixem fer feina. Ja ho tens, no? Ja ho tens tot.
10: Aquestes hores.
1: Després de tot, ja estàs.
10: Després de tot el dia entregat.
1: Clar, i a més és divendres. És difícil, eh?, els divendres.
10: El millor dia de la setmana.
1: El millor dia de la setmana, val. Fins ara, doncs.
10: Fins ara.
1: Carbó, com estàs?
11: Jo sec. Vosaltres, què tal?
2: Ara sé que és Carbó. Ahir...
1: Ara, si no et pots imaginar les hores que he trigat... a recuperar els peus. Jo crec que aquesta matinada s'han començat a escalfar, li deia aquest matí a la Marina Fernández de l'Equip Catalunya, perquè realment ens vam calar, feia molta humitat, feia molt vent, com tu vas dir, i a més plovia en diagonal, esbiaixadament, és a dir, que era impossible protegir-te de l'aigua.
11: Quina descripció més bona has fet.
1: Però sí, ho vas clavar, ho vas dir.
11: Els models, això sempre s'ha de dir. Sí. Nosaltres, quan fem pronòstics, utilitzem unes eines, darrere hi ha molta gent treballant, i sí, és una mica el que comentàvem, no?, que en determinats esdeveniments d'aquests doncs, s'utilitza la meteorologia per la seva precisió, per això, per avançar-se per ells. Mira, de fet, al final tampoc va ser tan violenta la tempesta com podria, o en algun moment no semblava que podria ser, però sí, molta aigua... I s'ha acabat això ja. Bé, demà al matí pot ploure una miqueta.
1: A primavera no, per aclarir-ho. Avui podrem veure The Cure tranquil·lament.
11: Sí, i a més tampoc farà massa fresca. Uns 20 graus, quan un està molta estona, millor que porti una jaqueta, tot i que un es mou, millor portar una jaqueta, i tan sols demà al matí esperem una mica de pluja, quatre gotes, sobretot a les comarques de Tarragona, però en realitat anem a un cap de setmana que tornarà el temps d'estiu, sobretot durant les tardes. Però abans d'això, recordes que fa uns dies deien que vindria de nou molta calor i que tot apuntava que juliol, doncs, doncs hi ha hagut un canvi bastant significatiu.
1: Cap a bé o cap a malament?
11: Cap a bé, en el sentit que no es veuen grans calorades, ha canviat completament aquesta situació. Sí que la situació d'avui no repetirà els pròxims dies, però tampoc tornarem a temperatures semblants a les que havien tingut, per exemple, a finals de maig. La idea és que gran part del cap de setmana farà molt de sol, demà al matí encara amb núvols, com dèiem, a la meitat sud de Catalunya, alguna roina, poca cosa. Durant la tarda sí que hi haurà alguns xàfecs, però res a veure amb les tempestes d'ahir, al Pirineu, Prepirineu i comarques de Barcelona, a l'interior, sobretot a prop de punts de muntanya. Però, en general, demà, sobretot durant la tarda, molt de sol, temperatures més altes que avui, ja ens situarem al voltant dels 25 graus a gran part de Catalunya. Diumenge, doncs, més del mateix. Una mica de fresca o fred a l'interior al matí, però a la tarda també una calor, però podríem catalogar-la, després del que hem passat les darreres setmanes, d'una calor més que suportable.
1: Temps primaveral, en el fons, no?, també?
11: Home, això depèn de com estem habituats. Sí, canviant en el sentit... sí que la primavera és molt canviant, però les temperatures, clar, quan parteixes de valors molt alts, per molt que baixin, encara estem per sobre de la mitjana, i aquesta ja és el quotidià. Podríem dir que estarem en temperatures pròpies per les dates, que ja fa això, és a dir, quan fa sol pot fer calor, però les nits encara refresca.
1: Carbó, descansa molt.
11: Igualment, fins
1: bon
11: dilluns.
1: Bon cap de setmana, fins dilluns. Antoni Suárez és el control de so. Ara són 8:15 d'aquest divendres 5 de juny. Nosaltres fem una pausa molt petita i escoltem les connexions i ciència amb en Jordi Mir i en Salvador Massip.
0: El balcó.
12: Necessitaràs pneumàtics nous aquestes vacances? Arriba el Festival del Pneumàtic a Rodi, el Black Friday de l'estiu. Pneumàtics sense IVA. Sí, sí, sense IVA en pneumàtics i a l'estiu. Només aquesta setmana, entra a Rodi.es i estalvia't l'IVA amb el nostre Festival del Pneumàtic. Posa en marxa les teves vacances a Rodi Motor Services. Motor de confiança.
0: Desconnectar per tornar a connectar sense anar més lluny. Tastar nous sabors. Passejar per carrers plens d'història i de cultura. Pedalar entre el mar i la muntanya. Gaudir tot l'any de les festes i les tradicions. Descobreix els millors plans de les comarques de Barcelona a barcelonaesmoltmes.cat. Diputació de Barcelona.
13: No miro el penalti que me pongo nervioso, porque hay cosas que si puedes te las ahorras, como pagar de más al hacer la compra. Por eso en el campo celebramos nuestro aniversario con un 25% de descuento sobre el precio en tienda en aceites Cosur, La Española, La Masía, Ibarra u Ojiblanca. Oferta disponible del 2 al 15 de junio. Consulta la disponibilidad de la oferta en tu Alcampo.
14: Sales ganando.
15: Tomás buscaba un coche con la matrícula MBP. Mar, Bea, Paula, su familia. Para Tomás, tener un coche familiar es algo personal. Y nuestra manera de entender la banca también lo es. Por eso se hizo cliente de CaixaBank y lo consiguió en Facilitea Coches con financiación. Porque si algo es importante para ti, también lo es para nosotros. Infórmate en caixabank.es.
16: Si algo hemos aprendido de la vida, es que la vida nunca deja de enseñarnos. Cada paso nos acerca más a quien queremos ser. Impulsa tu camino con Universidad Europea, la red universitaria número uno de España que mira contigo hacia el futuro. Universidad Europea, ve más allá.
17: De segundo plato, el caballero desea chuletón o lenguado.
18: Chuleguado estaría bien. Gracias.
19: Elige no elegir. Conduce un Tiguan híbrido enchufable con hasta 125 kilómetros de autonomía eléctrica y motor de gasolina. Volkswagen Tiguan híbrido enchufable.
17: ¿Chuleguado, señor?
20: Volkswagen.
21: En Alcampo del 5 al 7 de junio tienes la pechuga de pavo sin grasa y reducida de sal El Pozo al Corte a 11,90 euros el kilo. Oferta disponible en hipermercados, supermercados y alcampo.es, en Península y Baleares.
20: En Alcampo sales ganando.
22: Activa tu mente este verano con los 300 crucigramas de El País que han hecho historia. Por primera vez los crucigramas más emblemáticos del país recopilados en un solo libro. Peco, Mambrino, Tarcus, Clavileño, Natalí Sanoja y Elro. Consíguelo desde este domingo por solo 9,95 euros en tu kiosco o en Colecciones El País.
3: Necessitaràs pneumàtics nous aquestes vacances? Arriba el Festival del Pneumàtic a Rodi, el Black Friday de l'estiu. Pneumàtics Sensiba. Sí, sí, Sensiba en pneumàtics i a l'estiu. Només aquesta setmana, entra a Rodi Ponés i estalvia't l'IVA amb el nostre Festival del Pneumàtic. Posa en marxa les teves vacances a Rodi Motor Services. Motor de confiança.
4: Els 40. Aquest any celebrem el doble les festes del Corpus de Cornellà. Dissabte 6 de juny, a 8:45 del vespre, els 40 Urban Party XXL al Parc de la Ribera. I diumenge 7 de juny, a 6:45 de la tarda, els 40 Pop Cornellà a la plaça de Catalunya. Accés lliure i gratuït. Gratuït. Amb el suport de l'Ajuntament de Cornellà de Llobregat.
5: Cada vespre de 7 a 9... a la cadena SER i SER Catalunya. El balcó. Amb Anna Puigvoltes.

0: 7:36, jo sé que ara hi ha algú que té una mica de ràbia i diu... Riu, riu, Salvador Bassip, com estàs?
1: Hola, bona tarda. Sí, sí, m'agradaria estar veient els de Cure al primavera.
0: No pot ser, no? No pots agafar un vol corrents.
1: No, no. Bueno, som uns quants fans, no, de Cure, perquè pel que sé aquí al balcó...
0: Sí, sí. Què dius, Claudio? Claudio Matas, com estàs?
2: Bona tarda. Hola, què
0: tal? Espera.
3: No, no. Ara sí. Hola, què tal? No, que el Salvador està a Catalunya, eh?
1: Ah. Sí, estic a Catalunya, sí, sí. Però estic lluny de... Estic una mica lluny de vosaltres.
0: Què dius? Jo em pensava que estaves a Leicester.
1: No, no tan lluny. Lluny, però no tant com habitualment.
0: Ah, Jordi Mir, tu aniries a The Cure?
4: Jo li donaria l'entrada a Salvador.
1: Gràcies.
0: Ahir ens vam escriure en Massip i jo. I jo estava totalment xupa. I no et vas perdre tant, perquè ja vas veure el que va passar. O sigui que no et preocupis. Sí.
1: Bueno, mira, almenys avui que no plogui es pugui gaudir bé.
0: Sí, en Carbó ens ha dit que avui estem salvats. Home, ja està bé perquè la gent que ahir no es va perdre tots els caps de cartell, avui espero que no passi res. Anem a les connexions, vinga. Mir, avui parteixen d'una dona que malauradament ha mort molt jove, que l'admiràvem molt. Uh-huh. Tu l'havies citat alguna vegada. Hem parlat dels seus còmics, a vegades, que són fonamentals per entendre el seu país, l'Iran, on va créixer. I on va haver de batallar pels drets de les dones. El vel, sobretot. L'hem utilitzat moltes vegades per parlar del vel.
4: És la Marjane Satrapi, que hem sabut, ahir vam saber que havia mort, i a mi particularment va fer molta pena.
0: És molt
4: una
0: jove,
4: persona
0: més.
4: Que no coneixes personalment, però que d'alguna manera t'ha acompanyat. I quan comencem a tenir una edat, hi ha gent que ens acompanya durant molt temps o que l'has conegut. No? I ella doncs, no té una extensa obra, en el sentit de que no té grans obres, però té una gran obra, que és Persepolis, en còmic, i després passa al cinema. I després ella va haver de marxar, com tu deies, de l'Iran, i sempre s'ha convertit en una figura que ha intentat dir les coses molt clares, no? I dintre de les seves possibilitats ser combativa per denunciar el que estava passant allà, per una banda, i també la falta de resposta dels països occidentals, que podien tenir un discurs potser molt crític, però que després en les seves pràctiques no eren coherents, fins a l'extrem que el seu país d'acollida, que és França, li va lliurar, li va donar la Legió d'Honor, que és la distinció més alta que es dona en aquell país, i ella la va refusar. Mm. I la va refusar, diguem així, no perquè tingués res en contra de França, que el país i la societat s'estimava molt, però sí en contra de
0: la hipocresia
4: del seu primer ministre i d'uns governs que ella entenia que eren profundament hipòcrites. Té una frase que recull en el comunicat que va fer, diu, bueno, no tenen cap problema en ajudar a sortir del país a les persones que formen part de l'oligarquia, que després es poden passejar tranquil·lament per Europa i per França, i en canvi la gent que està allà intentant enfrontar-se a la dictadura i a la repressió, doncs està totalment abandonada. Mm.
0: Ara citaves Persepolis, jo crec que és fonamental, és que ara si no el teniu o no l'heu llegit, és el moment. Es pot veure també en moviment, a Filmin, a Movistar i Flixolé. Hem triat un fragment que aquests dies està corrent, bueno, aquestes últimes hores, perquè molt recentment està corrent per les xarxes.
5: No podemos permitirnos un comportamiento cualquiera, porque de la sangre de los mártires han brotado las flores de nuestra revolución. Tener una conducta indecente es profanar la sangre de los que dieron su vida por nuestra libertad. Por ello, pido a las señoritas presentes que lleven pantalones menos anchos y velos más largos, que se cubran bien el cabello y que no se maquillen. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Si no, se levanta la sesión. ¿Sí?
6: Usted dice que nuestros velos son cortos, que nuestros pantalones son indecentes, que nos maquillamos, etcétera. Como estudiante de arte, me paso la mayoría del tiempo en el taller. Necesito libertad de movimientos para dibujar. Un velo más largo dificultaría aún más mi trabajo. Y por lo que respecta a los pantalones, nos reprocha que sean tan anchos cuando ocultan eficazmente nuestras formas. Y ya que estos pantalones están de moda, me planteo una pregunta. ¿La religión defiende nuestra integridad física o simplemente se opone a la moda? Usted no deja de hacernos observaciones, pero los hermanos aquí presentes llevan peinados y ropas de todas clases. A veces se ponen prendas tan ajustadas que se les ve la ropa interior. ¿Cómo se explica que yo, como mujer, no sienta...
0: Això està dins d'una aula de la Universitat de Teheran i realment es veu els seus companys repentingats, les cames obertes, vestits a la moda, i elles totes uniformes amb el vel.
4: Perquè la societat iraní que ella ha viscut i en les seves diferents fases és una societat que és opressiva contra diferents sectors de la població, però particularment contra les dones, no? I per això ella acaba fugint del país i és una de les coses que explica des d'una vivència molt personal a Persèpolis. I després, fa pocs anys, el 2022, i segurament la gent que ens escolta potser recordarà, el que s'anomena allà la policia de la moral va matar a una dona, la Mahsa Amini, perquè... entre cometes, no portava ben posat el vel.
0: Sí.
4: Això es va viure dintre d'altres episodis de repressió que han existit a l'Iran, altres assassinats.
0: Moltes dones es van atrevir aleshores a treure's el vel.
4: I va ser un dels altres episodis de gran mobilització i ella, des de França, amb gent de l'Iran i de diferents llocs, va impulsar la publicació d'una obra que la tenim traduïda al català, que es diu Dona, Vida, Llibertat, que era uns lemes de la mobilització d'aquell moment, que a mi em sembla una obra fonamental, no només de la seva biografia, no és una obra només seva, és una obra coral, però és una obra fonamental per entendre la història de l'Iran i la situació de l'Iran avui. Com sempre en la seva obra, a partir de còmic i a partir també de text, d'una manera molt planera ens ajuda a entendre moltes de les coses que han passat i passen.
0: Per encarrilar-te cap a la connexió, has triat un fragment del seu discurs quan va rebre el princesa d'Astúries, la Marjane Satrapi.
7: Pendant très longtemps, j'ai cru que la clé pour que chaque être humain puisse vivre dignement, qui ne subisse jamais de brutalité ni d'humiliation.
0: Ella diu que durant molt temps ha cregut que la clau per qualsevol ser humà, que perquè pugui viure amb dignitat, perquè no pateixi la brutalitat o humiliació pel seu sexe, ètnia o color, és l'educació, no? També diu, però no tenia Goebbels un doctorat en filosofia, el doctor Mengele no havia fet el jurament hipocràtic, i hi ha un moment que diu, estem equivocats quan definim educació? Potser abans d'educar els nostres fills perquè tinguin èxit econòmic i social, hauríem d'ensenyar-los que el veritable èxit radica, davant de tot, en l'humanisme.
4: Clar, és un discurs molt curt, són 4 minuts d'aquests discursos que fan diferents persones que han estat, distingides amb aquest guardó. I ella el centra molt en l'educació i també des d'una enorme sinceritat i també reconeixent algunes de les seves febleses, el podeu trobar a la xarxa si voleu, posa en el focus de la seva intervenció a l'educació. I fa una pregunta que a mi em semblava molt pertinent en uns dies com els que estem, que té a veure amb la importància de l'educació, però particularment en preguntar-nos si ens hem equivocat o si ens equivoquem a vegades en com pensem l'educació. Perquè quan ara estem parlant molt de les
0: mobilitzacions, de la negativa
4: del sector educatiu o d'una part important del sector educatiu, de les discussions que hi ha sobre què és el que està en joc, tinc a vegades la impressió que no estem captant què és el que estan reclamant al professorat.
0: Què estan reclamant?
4: I a mi m'ha semblat especialment il·lustratiu que quan vam saber ahir els resultats de les votacions que havien impulsat 3 dels sindicats, en el que el sindicat majoritari més aviat estava a favor del pacte, perquè havia arribat a un pacte amb el govern, la major part del professorat que va votar, estem parlant de milers de persones, va dir que no.
0: No? Per tant, què ens hem perdut?
4: I la major part del professorat mobilitzat ha votat en contra del que li deien els sindicats i en contra del que li deien el govern, no? Quan suposadament aquest pacte havia de servir per millorar les seves condicions econòmiques i a encarrilar els conflictes que havia hagut i fins i tot el sindicat, que havia sigut més combatiu en aquest aspecte en termes de gent que li dona suport i d'enfrontament amb Comissions Obreres i l'OGT, havia com arribat a un acord, la major part de la gent mobilitària diu és que no és això. del que estem parlant.
0: I què és?
4: I llavors la qüestió és de què estem parlant quan parlem de l'educació. Estem parlant d'això que la Marjane Satrapi en el discurs diu que és l'empatia, no? Diem, hem de poder educar-nos per ser persones empàtiques. Nosaltres no podem educar-nos per ser persones empàtiques si les condicions dels processos educatius són a vegades les que són, no? Diem, i això ho hem escoltat molt durant aquests dies per part del professorat que ens explica les condicions en les que, ha de treballar, no? Si les condicions de treball són aquestes, nosaltres podem fer el que hauríem d'esperar que generés l'educació. S'ha posat molt l'accent, per exemple, en la qüestió de la inclusivitat, no? Com podem acollir gent que arriba d'altres països, que no parla la nostra llengua, gent que és de la nostra societat, però que té diversitat de realitats que fa que necessitin un acompanyament superior al que tenen. I això, tinc la impressió que no va d'augmentar uns euros al mes o de posar alguna persona més, sinó que ens porta a poder fer un replantejament una mica més ampli.
0: Qui està mancat d'empatia? La societat i el govern?
4: No, no crec que sigui el govern. Jo crec que hi ha una altra persona que ha mort aquesta setmana, que és Edgar Morin, un sociòleg. Aquest senyor va morir amb més de 100 anys. El Salvador també el podria estudiar, pot contactar amb la seva família per veure quins eren els seus hàbits, però ha sigut una persona de llarga vida. I l'Edgar Morin, quan va estudiar el maig del 68, va dir el que està passant aquí no és una revolta pel poder. I llavors ell va utilitzar en francès la paraula breix, que seria com la bretxa, l'escletxa, l'esquerda. I és... la societat s'està trencant. Yeah. No? I quan s'està trencant la societat, apareixeran noves formes de relacionar-nos, noves idees que fins ara no eren normals i que podran obrir-se. A partir d'allò, el feminisme va tenir una penetració, la diversitat va començar a tenir una major presència. Jo crec que el que està passant amb la població, diguem-ho així, educativa mobilitzada, és que hi ha s'està produint aquesta esquerda. Mentre per un costat estem parlant de diners, ells estan parlant de com eduquem. I té a veure amb els diners, però no només té a veure amb els diners.
0: Però i com s'arregla això, Mir? Perquè l'altre ja estem veient, no hi ha manera.
4: Doncs jo... la meva proposta en aquesta, com en altres crisis, és que hem de canviar les prioritats.
0: Que et faci aquesta pregunta, és un divendres.
4: Hem de canviar les prioritats.
0: Hem de canviar les prioritats.
4: I la setmana que ve pot ser una bona setmana per parlar-ne, no? Vull dir, nosaltres estem parlant ara de... la setmana que ve serà la setmana del Papa, serà la setmana de l'ESPAU, serà la setmana de les vagues, segurament un altre cop de l'educació. Després tenim el Tour de França, tenim el turisme...
0: No vull que arribi dilluns,
4: I la qüestió és, bueno, quines han de ser les prioritats en una societat? La maximització dels beneficis, intentar fer més amb menys, o posar els esforços per tal de que la gent que ho necessita tingui cobertes les necessitats que necessita i això pugui generar l'empatia que ha de cohesionar una societat.
0: La mostra més gran d'empatia seria prioritzar-ho com a... el tema més principal.
4: El que passa és que, com que tenim els pressupostos que tenim i tothom es guien per uns pressupostos, però és... d'alguna manera, la revolta del professorat ve a dir alguna cosa així com aquest pressupost potser l'hauríem de trencar i començar de nou.
0: Li volia preguntar, en Massip, tota aquesta... clar, tu estàs a Catalunya, però vius a Leicester, el teu fill s'ha educat allà, a Regne Unit... hi ha també mobilitzacions tan brutals com aquí i allà?
1: No, he de dir que hem vist aquestes setmanes aquí a Catalunya ha sigut, i a València, això ha sigut és més del que s'ha vist al Regne Unit. Però sí que hi ha una sensació bastant global de canvi de cicle, de que hi ha un problema molt gros que no sabem com solucionar. Una mica la pregunta que li feies al Jordi, no? I això com s'arregla?
0: Sí.
1: Estàvem fent incidència aquí en els problemes obvis de socials, econòmics, de recursos, de diferències que hi ha a la població, però em sembla que, a més, això s'emmarca dins d'un canvi de paradigma generacional que no estem entenent molt bé, no? Jo visc l'educació a la part final, diguéssim, a la part de la universitat, i ens arriben els estudiants molt poc preparats, no perquè siguin ells pitjors, no tenim pitjors estudiants, els estem ensenyant bé. O sigui, les noves generacions aprenen de manera diferent a les nostres i no hem trobat la manera, hem de canviar el sistema a mig de tota aquesta crisi que estem parlant per intentar educar les poblacions que pugen de la manera que ells necessiten.
0: Està afegint un problema més. No, la cara seriosa d'en Mirc, tu també et dediques a la part universitària, a la part del final.
4: Sí, i a més estic molt d'acord.
0: I això també, que diuen Massip,
4: estic molt d'acord amb una de les qüestions que plantejava el Salvador, que a vegades jo crec que no està tan present, que a vegades hi ha certs discursos crítics respecte de com són els joves, i els joves que tenim no són més tontos ni més imbècils. Jo crec que tot el contrari.
1: Sí, sí.
4: O sigui, són gent superespavilada, jo penso, tu a la seva edat series capaç de fer això que estan fent? I no ho tinc gens clar, jo diria que no. Una altra cosa és les condicions en les que estem, no? Llavors, aquí la qüestió acaba sent d'això. Què és el que hem de prioritzar? I com a societat ens ho hem de plantejar. Jo crec que les revoltes del professorat és una bona senyal per pensar-hi.
0: Fetes les connexions amb aquestes revoltes, amb la Marjan Satrapi, que ha estat fantàstic que la recordéssim. Massip, anem a la ciència. Avui comences per un possible tractament per prevenir l'èbola en persones que han estat exposades. Té molta importància, no?, perquè aquest brot continua actiu a regions de països africanes.
3: A tres països d'Àfrica tenen regions afectades per aquest brot.
0: Amb més de 1.000 afectats. És a dir, de què va aquest tractament?
1: És el pitjor brot que hem vist mai d'èbola. Segurament serà, quan acabi el brot, els números seran bastant urbans.

0: com
1: Sí,
0: funciona?
1: és una dosi i és oral. I això hauria de ser d'afavorir doncs, que es pogués transmetre o aplicar d'una forma fàcil sobre el terreny.
2: Però aquí va la pregunta, és a dir, amb la Covid vam amb temps 3-2-1 rècord, vam tenir les vacunes. Això hauria d'anar rapidíssim.
1: Tant de bo.
2: Tant
1: la
2: de bo.
1: Covid era un problema que ens afectava a tots,
2: aquí
1: sobretot
2: vaig.
1: Ens afectava els rics.
2: Per això estem parlant de l'Àfrica.
1: I aquesta parlant de l'Àfrica, però de totes maneres sí que és un cas prou important com per una, en aquest cas una farmacèutica important com Gilead s'hagi decidit a invertir diners en això. Crec que això és positiu. Evidentment és un mercat molt diferent al mercat que teníem amb la Covid, no? I llavors la velocitat amb la qual això es posarà en marxa o es pot arribar a escampar serà més lenta. Però és molt positiu que s'hagi decidit, si més no, primera que hi hagi un fàrmac que funcioni, primera vegada que hi ha un fàrmac que sembla que pot aturar aquesta transmissió, i segona que s'hagi decidit provar-ho sobre el terreny.
2: Aquesta és una notícia positiva. L'altra té a veure amb el virus de la sida.
0: Sí, perquè la setmana passada teníem la notícia de que s'ha desenvolupat un tractament que podria curar l'VIH entrenant cèl·lules immunes.
1: Sí, això és fantàstic. Això és d'aquestes coses fabuloses que fan els científics. Aquest és un sistema, ja posem sentit parlar d'aquestes cèl·lules que es diuen CAR-T, funcionen molt bé per la leucèmia. És bàsicament aquesta idea, com deia el Claudio. Agafes unes cèl·lules immunes teves i les entrenes. Les entrenes per anar a matar el que sigui que hagin d'anar a matar. Normalment eren cèl·lules canceroses, ara han fet una mica el gir i han utilitzat aquest sistema per intentar matar les cèl·lules en les quals el virus de la sida s'amaga. Sabeu que el virus de la sida infecta i després es queda amagat. Sí. Durant molt de temps en les cèl·lules immunes i pot tornar a sortir, acaba tornant a sortir i durant doncs, la sida. Doncs aquestes cèl·lules tunejades, diguéssim, aconsegueixen localitzar aquestes cèl·lules infectades, eliminar-les i, a més, tenen una modificació que fa que elles no es puguin infectar per aquest virus. Per tant, poden matar les cèl·lules infectades sense rebre el virus elles.
0: O sigui, fan una mena de contraespionatge.
1: Sí, s'amaguen, estan camuflades i saben amagar-se del virus i a la vegada, doncs, selectivament anar eliminant aquestes cèl·lules. Això s'ha provat en 3 persones.
2: En 3? Només en 3?
1: Perquè és molt car i molt complicat. I pensa que has d'agafar, treure la sang de les persones, portar-la al laboratori, aïllar les cèl·lules, modificar-les, tornar-les a injectar.
2: Clar, les meves disculpes, que 3 sempre dius estudis amb... Però clar, entenc,
0: tenen la cèl·lula de cada persona.
1: Clar. Clar.
0: No, o sigui, poden ser cèl·lules genèriques, per dir-ho així.
1: No, en aquest cas es podria provar més endavant, potser com a versió més ràpida, no? Però la que funciona, sembla que funciona bé, és amb les teves pròpies cèl·lules entrenar-les. Clar, això implica que no serà un tractament que es podrà donar a tothom de manera generalitzada, perquè serà car i complicat i difícil. Però...
2: I quan? Quan es podria? Que és... No sé si caldran anys de feina encara.
1: Quedaran anys de feina, sí, perquè en aquests moments, és, com dèiem, és un estudi clínic molt petit, amb 3 persones, de les 3, 2 han seguit en remissió sense més fàrmacs durant un temps llarg, se'ls està seguint encara, pot ser encara que torni, però amb una sola dosi d'aquestes cèl·lules tunejades sembla que ha sigut suficient doncs, per tenir el virus callat o fer-lo desaparèixer del tot. Això serà
0: però, seguit. Salvador, llegint sobre aquest estudi, em crida l'atenció que explicaves que és el mateix sistema que s'utilitza per lluitar contra la leucèmia i em pregunto què tenen en comú les cèl·lules de infectades de VIH i la sang afectada per un càncer.
1: Bona pregunta. I res, no tenen res en comú. La gràcia és que un cop s'ha descrit aquest sistema de les cèl·lules tunejades, les cèl·lules CAR-T, només has de trobar alguna cosa que els hi permeti descobrir quina és la diana que han d'atacar. O sigui, si la seva diana és una cèl·lula cancerosa, la seva diana és una cèl·lula infectada, o el que estem fent en alguns laboratoris, la seva diana és una cèl·lula vella, per exemple, podria ser un sistema per millorar l'envelliment, doncs només has de canviar una molècula...
2: Només has de canviar, només.
1: Quasi res, no? Gairebé res. És més fàcil dir-ho que fer-ho, evidentment. Però al principi és el mateix. O sigui, tu tens ara, en aquests moments, hem inventat un sistema que permet, de forma molt específica, anar a destruir dianes dins del cos. Ara només has de saber quina diana has de dir-li que destrueixi.
2: Màxim, no marxis. Mir, tampoc. Parem 2 minuts perquè ja, avui estem com una mica d'enhorabona. Tenim una tercera notícia que també és una bona... No? Una bona notícia amb un nom raro. Ho has anunciat?
0: La mala notícia
2: amb
0: el nom del medicament.
2: Daraxonrasib. Bueno, ara ens hi posem. 2 minuts, ara tornem.
1: Fins ara.
3: A la cadena SER i SER Catalunya, al balcó, amb Anna Puigvoltes.
4: Tens mal d'esquena constant? Lumbàlgies? Hèrnies? Ciàtica? A la Clínica Sant Josep comptem amb una consulta de neurocirurgia.

0: Ara tens l'equip mèdic que necessites a tocar de casa. Diagnòstic, tractament i seguiment, tot en un mateix espai. Entra i informa't a clínicasantjosep.cat. Som la teva clínica. Atenció! Curs d'operació carretilla lavadora. Tipus de carretilla frontal, apilador i transpalet elèctric. Possibilitat de fer també carretilla retràctil segons demanda. Preu per particulars, carnet de carretilla frontal, apilador i transpalet elèctric, 150 euros. Carnet de carretilla frontal, retràctil, apilador i transpalet elèctric, 180 euros. Els treballadors tenen la possibilitat de bonificar el curs a Fundae per empreses. Informació a GST Plus Consultoria i Formació. Telèfon 722 76 41 11. E-mail formació@gstplus.com.
1: Hi havia aquesta taula i hi havia, bueno, pues el somier, pues les coses que tenim, i assajàvem amb el que jo tenia a casa i encara són els mateixos mobles. Sí, sí.
2: Sentim la cultura cada cap de setmana d'una a dues del migdia a la SER i SER Catalunya. Tot és comèdia, amb Màxim Castillo.
3: SER i SER Catalunya. Més oients que mai.

0: 8:01, estem aquí amb Connexions i Ciència amb en Jordi Mir i en Salvador Massip. Salvador, dèiem que una de les altres notícies de la setmana és aquest nou fàrmac, i li passo el marrón al Claudio perquè digui el nom.
1: El daraxonrasib, que dobla l'esperança de vida als malalts de càncer de pàncreas. Salvador, quant temps pot guanyar una persona amb aquest tractament, aquest experiment que s'ha fet, que s'ha aconseguit? Quant temps més han aconseguit?
2: A veure, crec que és important que el posem una mica en perspectiva perquè és una notícia que s'ha parlat bastant als mitjans aquesta setmana, sí. I el daraxonrasib té les seves coses. Heu vist que he practicat el nom durant la pausa per poder-lo dir tot d'una tirada. Perquè és un fàrmac que per primera vegada és el primer que aconsegueix doblar l'esperança de vida dels malalts de càncer de pàncreas.
0: Que ho hem de dir, que és molt poca, sempre,
2: és
0: no?
2: És molt poc. Va, o sigui, ara aquí és la lletra petita, no? O sigui, doblar no vol dir ni molt menys que estiguem aquí parlant d'una gran millora. Estem parlant, doncs, que la mitjana de l'esperança de vida d'una persona amb càncer de pàncreas pot ser 6 mesos. Amb aquesta teràpia nova aconsegueix viure, doncs, el doble, 12 mesos. És realment... Sobretot jo crec que el que demostra és que hi ha una via nova per la qual es pot intentar atacar aquest càncer, que encara abans no ho teníem.
0: Clar, això t'anava a dir, no? que segurament l'important és que a les substàncies que porti aquest medicament, més ben treballades potser aconseguiria frenar-lo, cronificar-lo.
2: Això és important perquè és un fàrmac contra una proteïna que està mutada en aquest càncer, que es diu RAS, que sempre s'havia considerat que era impossible de bloquejar, que no es podien dissenyar fàrmacs contra aquesta proteïna. I això demostra que sí, que sembla que funciona. I és el que deies, potser una porta oberta ara a provar noves coses, per exemple, combinacions. Tots els tractaments de càncer que veiem darrerament que tenen èxits importants són combinacions, no són fàrmacs sols, sinó són 2-3 fàrmacs que junts doncs tallen les diferents vies per les quals el càncer s'alimenta, diguéssim, no? Aquesta podria ser, doncs, zona una eina nova per aconseguir, doncs, a través d'aquesta proteïna nova, el RAS, aquesta proteïna que no s'havia aconseguit bloquejar abans, doncs, per veure, doncs, que sí, que hi ha un efecte, que tot i que és nominalment petit, perquè només són 6 mesos, si ho mires, és el doble del que estan vivint fins ara, per tant, és una millora molt important.
1: Clar, el que crida l'atenció de l'experiment, de la prova que han fet amb aquest medicament, és que s'ha fet en 500 malalts, i no és medicament i res, sinó és uns la meitat medicament i l'altra meitat, 250, quimio.
2: Efectivament.
1: O sigui, la gent que està fent el tractament de quimio amb aquest càncer de pàncreas que ja té metàstasis i tal, feien 6 mesos més i els només del medicament feien això,
0: el doble.
1: Un any.
2: Exacte, llavors això crec que és important aquest punt que està dient el Claudio, perquè estem dient que no estem comparant amb no donar res, estem comparant amb quimioteràpia. Per tant, si donéssim la quimioteràpia més el daraxonrasib, vaja, ara se m'havia anat ja el nom, el daraxonrasib més la quimioteràpia, si les donem junts, potser podrem anar més enllà, no? I a més, això, com deia, són càncers avançats. Si aconseguim anar aquest tractament de la mà d'un diagnòstic més precoç, que aquesta és la part sempre complicada del càncer de pàncreas, doncs potser sí que aconseguirem finalment tombar el pronòstic d'aquest càncer, que és els pitjors en aquests moments, el que tenim menys eines per tractar.
0: Tres bones notícies per acabar aquesta secció. Massip, Mir, que passeu un bon cap de setmana. El teniu bé? Us ve de gust aquest cap de setmana?
3: Sempre.
0: És que mai us ho pregunto, això. Va, un altre dia us pregunto... Clar, tu estàs a Catalunya, tu te'n vas a Blanes.
2: Sí, però poc. No me'n vaig de demà, torno a estar a Anglaterra. Jo estic en ple viatge d'aquí cap allà, estic de trànsit, diguéssim. Res.
0: Bueno, descansa malament, molt. Però... Tu també, descansa, Mir.
3: Igualment.
0: Una abraçada.
3: Bon cap de setmana.
2: Que vagi bé, bon cap de setmana.

0: 8:17, sona la sintonia més ballable del balcó i aquí estan els Otero, Malcolm, Miki, com esteu?
1: Cansats.
0: L'heu assajat. Això ara estava ara. Direm, no farem, no li direm a l'Anna. Bé, bé, no.
1: No, normalment diem superbé.
2: Superbé, sempre som superbé.
0: Clar, és que, Miki, tu has passat fred, d'on vens?
1: Jo ahir tenia una conferència, havia de fer una conferència a Donosti i vaig anar, fet un primaveres mediterrani.
0: I clar.
1: Però recordes quan el marquès de Leguineche deia el Mediterrani és de pobres per anar a la platgeta?
0: No me'n recordava.
1: Bueno, la qüestió és que vaig anar vestit de Barna
2: i feia fred.
1: Hòstia, 14 graus, pluja... Vaig estar tot el dia a l'hotel.
0: I no portava
1: vaig sortir per dinar i sopar
0: res.
1: Molt bé.
0: Sí?
1: Però clar, i avui a les 6 del matí he agafat un vol per tornar i arriba a temps a una de les festes d'aniversari infantils que
2: teníeu. És que això és un tema, eh?
0: Entrem-hi ja, no?
2: Sí.
0: O sigui, a tots ens ha entusiasmat el tema perquè...
2: Vull dir, primer la diferència. Quan nosaltres érem petits, jo no sé vosaltres, a mi em feien quatre entrepans, venien això que es deien medias noches, venien quatre nens a casa, o quatre o set, el que siguin, tu jugaves allà i després venien els pares i marxaves.
0: Sí.
2: Això era una festa infantil a la meva època. Hi havia els famosos ganchitos, que ja se sap que són tòxics.
0: Els triangles de nocilla.
1: Exacte. Jo això ho mantinc, com una cosa no, retro, quasi.
0: Paté, de paté, dic la marca, és igual, paté la piara.
2: Paté la piara, això funcionava molt bé, després sí. Els pares tardaven una mica. No calia...
0: Tanc, hi havia tanc.
2: Home, que jo encara el busco i el compro, el tanc.
0: Perquè, dius, no sí, està proscrit ja.
2: No, existeix, és totalment químic, però és una cosa tan nostàlgica. Jo agafo el tanc i dic, i torno a la infantesa.
0: Si trobo, ens en portem.
2: Jo trobo, al costat de casa meva el venen i compro sempre. Ja el portaré. Ja podem posar en aquestes ampolles de...
0: Però que nosaltres ara portem sempre, el posarem a la nostra ampolla de vida, que som sostenibles a la cadena Sierra.
2: No més faltaria. Però la cosa és que... Ja, quan jo vaig ser pare, vaig veure que les coses havien canviat. Per començar, sí. He de dir que la primera festa que vaig anar em vaig quedar una mica impressionat perquè era un pare així una mica, diguem-ne, més ric que jo.
0: Sí.
2: I tenia food trucks. I això em va impressionar molt. Food trucks, sí, sí. I això era, no, i tenia un castell inflable.
1: La primera conclusió és que la festa no era a casa.
2: No, no.
1: Perquè una food truck al pis...
2: No, hi havia un castell inflable.
3: Estan fent servir plural. Havia uns quants...
2: Havia un de xutxes i un altre com de mini hamburgueses i un castell inflable.
1: Però, food trucks tamaño 1-1. O sigui, food trucks
2: de debò.
1: Que arrencaven.
4: Amb
1: marxes.
2: No, si hi havia algú servint allà, si una persona cadascú. Sí, jo vaig pensar, la gent que té calés fa aquestes coses. Però després et toca a tu i què fas? I ja comencen a dir, ara ja els xiquipars aquests, jogues un lloc especial, i jo pensava, jogues un lloc i t'ho fan tot. No, tu jogues un espai que et costa una pasta i després tu fas el menjar, tu compres la beguda pels nens i pels pares, perquè si no hi ha birra, clar, els pares es volen suïcidar, òbviament. I després tu has de netejar tot. Vull dir que pagues una pasta... pateixes, gastes molts calés i dius, però això...
0: Perquè els nens vegin que col·laborem...
1: Sí, jo fins abans de les festes infantils pensava que com la gran cosa especulativa amb el sol a Barcelona eren els pàrquings. Saps? Perquè un metro quadrat val 30.000 pavos.
0: Sí.
1: Ara sé que són els locals d'aniversaris. Abans era més... És que hi havia coses com tan... que sonen tan distòpiques ara com, Happy Birthday in McDonald's. O sigui,
2: exacte.
1: Ronald. Saps? Manial Ronald... Tu te n'ocupes.
0: Que et poso la corona.
1: La corona, feia una gràcia.
2: Sí, t'agradava. I a més, això, tot... Vull dir que estava bé no menjar-se de tant en tant. Però ara també hi ha una versió low cost que es fa quan són una mica més petits, que és el parc.
1: D'aquí vinc.
2: La invasió d'una part del parc...
3: De l'espai públic.
2: De l'espai públic,
1: sí,
2: compartit, i allà fas una mena de festa, que de fet el que fas és unes taules i quatre coses, i unes begudes, també pels pares.
0: Això quan passa l'estiu és tremendo de la calor.
2: I els nens...
0: Tots els pastissos es van dissolent sobre
1: els jocs d'aigua, llavors no tal. Jo vinc d'aquí. O sigui, és que...
0: D'un parc proper d'aquí o
1: minuts,
0: de Barcelona?
1: Sí, 10 minuts. I, de fet, porto una rinyonera avui... per no oblidar-me de coses, i porto una capibara amb una mena de pajarita al cap, que no, l'acabo de veure ara, no era conscient.
2: La meva filla...
1: No era conscient que anava pel món amb un peluig d'una capibara.
0: Qui te l'ha posat? Té...
1: No ho sé, però l'acabo de veure ara. O sigui, no...
2: T'he de dir que
1: no,
2: la meva filla em mataria per aquesta capibara.
0: Una capibara amb...
1: amb una mena de llacet, lila, violeta.
0: Amb un llacet al cap i te l'han penjat perquè no
1: en algun moment me l'havien...
0: I has anat pel carrer amb la capibara penjant.
1: Home, sí, sí.
2: Sí.
1: Amb les ulleres de sol, fent-me el malot, amb la capibara.
4: Look moderno.
2: Després canvia una mica, i, per exemple, ara l'edat del meu fill, que ja té 11 o 12 anys, ara comencen els amics, són kartings, làser, tags, no sé què, són coses com més sofisticades, i que agafen el nen, te l'agafen a les 11 i te'l tornen a les 4.
0: I què et diuen? Cada pare ha de pagar com...
2: No, això no, ho paga, el que passa que normalment està lluny. I els que ja no tenim cotxe a Barcelona, vull dir, només en taxi et deixes 40 euros. Però bueno, això ja no té importància.
1: Ja no es fa primera comunió, però es fa cada any una primera comunió, que és l'aniversari.
2: I una altra versió, que són els jumpings, que són un lloc, una mena de nau industrial gegant, on només hi ha...
0: Capes elàstiques.
2: Gics elàstics d'aquests.
0: Gics elàstics,
2: perdó. I la gent saltant, i els nens sembla que no es fan mal, i després posen allà quatre... El que dèiem ara, posen la nocilla, no sé què, no sé quants, i ja... I ja està.
1: Vull dir, o sigui, diguem, el pes ha recaigut... Hi ha una cançó que com resumeix, no? Que és la primera que havíem portat avui. Jo vull jugar, de la Clica, no?
0: Va, mus, jugo, jugar.

0: aquesta parroquera m'agrada molt.
1: No, no, però heu vist, no? La intro és gairebé un, com una retòrica sindicalista. Sí, cada dia vaig a l'escola. Anem, aquesta festa ha de ser la bomba.
2: És que jo m'imagino a un exèrcit de nens perseguint-vos, en plan, jo vull jugar, jo vull jugar.
1: No, no, la setmana passada, clar, jo venia d'una macrofesta d'aquestes característiques, o sigui, més espai llogat, no? I llavors són moltes hores, a més.
0: Hores que tu decides als altres
1: graus,
0: pares.
1: Sí, estàs com vius en el futur, d'alguna manera, no? Perquè estàs a 50 graus, val? És com a França, que hi havia un autobús d'uns ecologistes que et feien sentir que se sentia als 50 graus. No cal un autobús d'una associació ecologista. Ves a un cumple infantil amb una piscina de boles. Fica-t'hi i viuràs el que és 2050 al planeta Terra.
3: I 95 decibels de soroll, els nens cridant tots...
4: Però hi ha una cosa que el cervell, els 3 minuts, això ho desconnecta ja.
1: No, el soroll no el sents. No el sents.
4: Aquesta la deixes escoltar. Però, clar, també hi ha una cosa que parlàvem abans. Clar, les dinàmiques dels nens, perquè tu, els nens, té uns amics, tu et fas amics dels pares, i sembla que això ja és per sempre, que és una mica permanent, però l'any següent ja els nens canvien, ja no vull convidar aquest, ara vull convidar aquest altre, i dic, però aquest, ets amic del pare, el convidem. Aleshores, tu vas combinant els nens que convida el teu fill i el que convides tu, perquè ja t'ha fet amics dels pares. I clar, és una cosa complicada. Clar,
1: no acaba d'encaixar tot, és com em passa també amb les begudes. O sigui, clar, els cumples, per exemple, en els de parc i tal, o sigui, clar, els pares volen birra, i les mares, els nens suc o tal, no? El cacaulat, no?
0: Sí, cacaulat.
1: Clar, les birres han d'estar fredes, llavors ja és el moment galleda. També tornes una mica a l'adolescència, no? És com galleda amb gel. Amb gel i tal. I no, mai acaba com de... I els mateixos nens en una mateixa classe tenen com edats mentals diferents, no? I de sobte, jo què sé, en una de fa dues setmanes, per exemple, va aparèixer Bluey. Va aparèixer Bluey, el peluix dels dibuixos animats.
0: Jo no m'he perdut Bluey, no.
4: Bluey és una cosa...
1: Peppa Pig?
4: Una genialitat.
2: Peppa Pig, sí.
3: Peppa Pig, sí. Bluey, no? Un gos australiosos.
1: Bluey. De carn i ossos és el que pensaven els nens, Claudio. En realitat era la mateixa animadora que una estona abans estava fent el joc de la manta, que es va ficar un moment al lavabo i va sortir sent Bluey. I
0: clar, que fort, que jo ja no conegui qui és Bluey.
1: Bluey és la millor sèrie de dibuixos animats dels últims anys.
4: Sí, perquè té com claus per adults. Claus per adults. Són uns gossos uns pastors australians, però hi ha coses que els nens no identifiques, però tu com a adult sí, per exemple, una ressaca.
1: La ressaca, això és boníssim.
4: Sí. Aleshores, clar, té aquesta cosa que tu, els nens s'estan mirant una cosa infantil i tu estàs mirant les claus.
0: Una mica univers Pixar, no?
1: I després són pares com molt esforçats, com de molt de festa aniversari.
4: Que juguen molt amb els nens i tal.
1: Molt modèlics per tu, però a la vegada molt tontos davant de la mirada del nen, no? Jo llegia fa poc un assaig que parlava, per exemple, en la història de la literatura i el cinema recent, no? En les novel·les del segle XIX, els personatges infantils sempre són orfes. Oliver Twist, tal, no? Per què? Perquè no hi havia divorci encara, o si o era molt traumàtic i no massa habitual, no? En el cinema als 80, si us fixeu, jo què sé, agafem l'exemple clar, E.T.
0: E.T. Sí.
1: Fill de divorciats. Sí. L'heroi és el nen fill de divorciats que té una ambició com de marxar d'aquella casa i té una certa independència. Val. O sigui, passem
0: 80.
1: Passem dels fills dels orfes, els fills de divorciats. Vale. Ara són, els pares són subnormals. Fills de pares tontos. Llavors, això passa a Peppa Pig. El pare és tontíssim.
0: Sí, sí.
1: Van de vacances a Roma, va pel carrer contrari, ha de penjar un quadre, es carrega la paret, tot és així. O Bluey, per exemple.
4: És realista, eh? Vull dir que estem parlant de...
0: Sí.
1: No, en el nostre cas, en el cas dels Oteros...
4: Realisme.
1: És costumisme, pur i dur. Vull dir, som així d'inoperants per la vida pragmàtica. Però clarament és aquesta evolució. I els nens creixen amb aquesta imatge mental del pare inútil.
0: Però ara dèieu que pares que juguen amb els fills a les festes...
4: No, bueno, no, això. No, jo recordo la primera festa que va fer el meu fill.
0: Perquè normalment
4: era,
0: a les meves...
4: Vam jugar a una d'aquestes sales, compartit amb un altre pare, i l'altre pare va portar una animadora, i l'animadora em va fer disfressada no sé què. I encara l'altre ja vaig veure el vídeo.
0: A tu, Malcolm.
4: Sí, vaig veure el vídeo. Jo recordo un moment que vaig mirar la meva dona com dient, això no ho faré.
1: He de dir que ets un bon Bluey, eh? Vull dir, faries un bon Bluey.
4: I la meva dona em va mirar com... Ho has de fer pel teu fill. I ho vaig fer, però clar, encara ho recordes, a vegades sí. Però tu, mira, tu pensa, ara que parlàvem de cinema i ficció, una festa infantil amb una pel·lícula mai és un moment feliç. És un moment quan hi ha un pallasso, no sé què, a un jardí, i arriba un borratxo, arriba la policia, sí, passa sí. alguna cosa, mai és un moment feliç.
1: Mira, mira, el Claudi ens està mirant.
3: Jo us he portat un tall de una TV movie que va fer Borja Coveaga a ETV, que es diu Au Pallasso, que és un consejero d'agricultura que quan dimiteix per una malaltia el conseller d'Interior vol presentar-se, oferir-se com futur conseller d'Interior, i la seva forma de lançar la seva candidatura és acabar a meta ell sol. I per fer-ho, l'únic contacte que té és que té un conegut que diu que hi ha uns pallassos que són de l'entorn de Batasuna. I els contacta per el cumpleanys, l'aniversari de la seva filla, i porta aquests pallassos a la festa.
5: ¿Pero por qué lloras, Chincho?
6: Porque no puede jugar en el monte.
5: ¿Y por qué no?
6: Porque han hecho un tren de alta velocidad.
5: Y lo han hecho sin tener en cuenta la soberana voluntad del pueblo vasco. ¿Pero quién ha hecho esto?
6: El gobierno opresor de España.
5: ¡España!
3: Està fet molt documental perquè hi ha càmera oculta als nens, que estan horroritzats. Nens,
0: que no entenen res.
3: Que hi ha aquests pallassos.
1: Més por que Ronald McDonald. Clar, el Coveaga, que sempre ha explicat coses d'aquestes, algunes reals. I sempre, part del finançament d'ET en el Mundial del 82 amb Naranjitos i tal. A mi m'ha explicat mil coses d'aquestes, el Coveaga. I, de fet, té una pel·li recent que crec que és el guionista, que es diu Altas Capacidades, que també fa una mica de sarcasme amb la cosa aquesta que tenim els pares d'ara, de dir el nen és que té altes capacitats, no? Bueno, no sé, la veritat és que jo avui vinc d'aquesta del parc, a més tenia l'altra en un altre, o sigui, circo de doble pista, vull dir, estava com
0: en el mateix parc?
1: És el més semblant que he viscut aquest any al Primavera Sound. Tenia com dos escenaris. Dos escenaris i no gaudit a cap. És el més semblant al que va passar ahir al Primavera Sound.
0: Jo m'estic recordant, sempre anàvem al mateix parc, al Parc de les Aigües, i hi havia aquell moment de desaparició de... d'uns quants nanos, i hi havia una bassa putrefacta que era per agafar el tifus directament, i sempre acabaven, i on hi havia, podia haver-hi el terra, que no es veia, perquè clar, l'aigua era verda, acabaven tots els nens allà banyats. Vull dir, sempre era un agòbio, i tornaves amb els nens a casa...
4: Verds.
0: Pensant que agafarien qualsevol cosa. O sigui, era un estrès, per mi era un estrès, que... aquest tipus de... Jo... Però que hi anaven tots els nens de la classe, no hi havia el vostre problema de...
1: No, ara també hi ha les dues modalitats, hi ha la modalitat amb invitació, que és aquesta...
4: No, hi ha escoles que ara diuen que tots els... Vull dir, fan com dos o tres aniversaris l'any...
0: Clar, tardor, primavera,
1: estiu... Això es fa la meva, de fet, un dels dos que vinc avui és d'aquest estil, no? Una cosa trimestral. Però això no treu que després es faci un personal, clar, també. Per tant, és com doblar. És com el Nadal, que
0: però
1: vas sumant tradicions.
0: Però abans no
1: ho feien
0: personal. Em feies personal,
1: feies
4: no,
1: un...
4: Jo no feia, era col·lectiu.
1: No feies tres o quatre, feies un, no? Però hi ha coses que no canvien, que també està bé, això, no? No, sí. Per exemple, a mi m'agrada molt com mirar les dinàmiques d'una festa d'aniversari, com que és el primer cop, com que veus a la vegada els pares i els fills, veus com les coses que s'assemblen, no?
4: Sí.
1: No parlo de les cares, parlo dels gestos, no? O de com s'aparten del grup.
4: No, exemple, i contrastos,
1: com
4: no?
1: Com la lien entre bambalines,
0: i dius, de palo te l'estiga, dius.
1: Són iguals, en realitat.
4: Però a vegades no, pares avorrits, nen divertit, això també passa. Eh? A vegades hi ha contrastos, i pare avorrit, i el nen diu, si el nen és normal, perquè són avorrits els pares. Sí. Jo també he de dir que jo he trobat una manera, jo ara sempre faig el mateix. L'aniversari de la meva filla i del meu fill, convido 10 nens...
1: És màgic, això, eh?
4: 12, com a molt, 14 alguna vegada, al cinema. Hi ha uns packs, i que inclou això, les crispetes, no sé què... Són dues hores que tot és allà.
1: A la Filmo? Aneu a la Filmo a veure...
4: Anem una mica més aviat a pel·lícules...
1: Tarkovsky?
4: Més comercial? No, tarden passar la pel·li de Minecraft, o tarden passar el que toqui, això sí.
1: Està molt bé.
4: Però bueno, però pots...
0: Però ho trobo boníssima idea, això.
4: Ha estat dues hores allà, surts d'allà, els pares, i ha estat molt bé, i marxem.
3: Això ho hem fet al 4DX de Gran Via Filmax, que és com anar a PortAventura mentre veus una pel·li. Aquella cadira...
0: Això és més sofisticat, eh?
3: Tirant aigua, t'escalfen el...
1: Ah, passen moltes coses, no?
3: Passen moltes coses. Els nens al·lucinen. Jurassic World, una d'aquestes. 6 nens i la meva dona.
1: I tot ja perfecte, sé. No?
3: I tot perfecte.
1: Jo no he arribat aquí encara. Jo m'he menjat, he organitzat un primer assaunt en un local, ara vinc del parc. He d'aprendre de vosaltres, claríssimament. No? O sigui, tema cinema...
0: Heu d'innovar,
1: no?
0: Clar.
1: No, no? El xufat, la trilogia del Padrino, els tens 9 hores
3: és que és
1: tranquil·lets,
3: millor,
1: no? No?
3: Perquè té un punt heroic. El pare que s'emporta a tots els amiguets aquest aniversari, si te lo emportes al càrting, aquesta persona és un heroi nacional, clarament.
1: Sí.
3: És molt complicat i el risc de que un dels nens s'estampi amb el cart contra un arbre o alguna cosa.
1: Sí, sí.
3: En canvi, al cinema, els nens allà,
1: no
3: és molt més controlat.
1: Com a molt es poden avorrir.
3: Clar.
0: La gran gesta i la gran ruïna és un Tibidabo. Jo em vaig emportar 12 al Tibidabo i vaig patir...
2: Això també, Anna, o sigui, no tens por res.
1: Però per què?
0: No ho sé, encara no m'ho estic preguntant.
4: Era una penitència que feies per alguna cosa?
0: No ho sé, però va ser molt estressant. Però ara s'ho van passar molt bé.
1: No, és que el següent és que l'any següent jo vas fer parapent. O sigui, vull dir que...
0: No, la següent va ser farem una cosa normal i mai més, això.
1: McDonald's.
4: No, però els nens són agraïts. Normalment s'ho passen bé. La meva dona va fer un any que feien ceràmica, la meva filla feien tots un taller de ceràmica, un taller d'estensil, això de... I estaven totes encantades. I jo pensava, bueno, això, a mi, si quan era nen jo pensava, em portes a fer ceràmica i t'hagués engegat. Doncs pues no.
1: No, perquè és diferent.
4: Sí,
1: clar,
4: els nens són molt agraïts.
2: Una cosa, jo aquestes festes no les he tingut en ma vida. O sigui, jo estic a l'impàs d'haver tingut festes infantils com a nena i no haver anat com a adulta a una festa infantil. I jo tenia... bocates de nocilla i ganchitos. No,
1: I ja està.
2: Ja està.
4: No, perquè els teus pares eren uns clàssics.
1: No,
4: molt bé.
2: Bueno, i perquè vivíem a un poble de 200 habitants.
4: Old school
1: people. Convidava tot el poble, llavors.
2: No, només a les
1: perquè
2: amigues.
1: Perquè la meva del gran de la setmana passada eren ben bé 200. No, 200, però eren 40.
2: No, a veure, convidaves a qui volies, però sí que sempre hi havia aquesta cosa de ai, però hauríem de convidar aquest perquè som amics dels pares.
1: No, ara hi ha una necessitat com de no deixar que s'avorreixin en cap moment. No? Llavors, aquesta l'he fet oberta i tal, però l'anterior que va ser a casa sí que era, com vaig plantejar, com 6 o 7 jocs. O sigui, en plan, vaig plantejar un joc...
0: Gimcana i tot això.
1: Em sembla que el vaig explicar l'any passat, aquí al balcó, que era fer pancartes de manis.
0: Ah, sí, m'encanta.
1: Van sortir unes coses patafísiques, volem macarrons amb maionesa, volem tal... I van fer les seves pancartes i vam fer la mani pel passadís. O sigui, els nens anaven com reivindicant mogudes.
4: També hi ha una cosa que és el trauma que crees quan el teu fill no el conviden. De cop i volta dius... No m'han convidat a l'aniversari de la Martina. I diu, bueno, ja no passa res, perquè s'hauria... Hi ha números clausos, jo què sé, no saps què dir.
0: I números clausos? I el nen plorant tota la nit, no sé què són els números clausos.
4: No, però és veritat que a vegades passa, vull dir que... Oi, jo vaig convidar a no sé qui, i no sé qui no m'ha convidat. I, bueno, és que potser han fet una festa més reduïda. Clar, ja t'ha... El teu fill comença a entendre que les relacions van i venen.
1: Són asimètriques.
3: El FOMO.
1: És el FOMO infantil, que també existeix.
0: Trobo que esteu oblidant un tema important. Què passa amb els que som nascuts a la canícula de l'estiu, allà el 25 de juliol, per exemple?
1: No, clar, jo vinc...
0: Què passa, aleshores? És tremendo.
1: Avui tenia dos, insisteixo. Una, la de la nena, era per... un complet col·lectiu de 3 o 4 que feien anys després del calendari escolar.
0: Els nens ara els hi solucionen, però a mi no m'ho solucionaven. Jo no tenia festa.
2: Té un trauma.
4: Bueno, però estava bé, no?
0: La meva mare estava perfecta.
4: Estava de vacances, què més vols?
2: No és la primera vegada que ho treu al balcó.
0: És a dir, tu no podries portar...
1: Sempre hi ha
0: algú
1: pitjor, Anna, per exemple. Imagina't que ets del 29 de febrer, saps? Que celebres un any cada...
0: Zapatero, no? No, Pedro Sánchez. Quin lapsus, no?
1: Zapatero, eh? No pots parar de pensar en ell. No pots parar de pensar en ell. Amb el Zapatero, el son pare, saps on el portava? Al cinema, a veure a Bambi.
0: Heu portat algun tema més, no?
1: Hem portat el que acabem de sentir en bucle. Una és aquesta.
0: Sí, i l'altra?
1: L'altra.

0: Ara ploro.
1: Va,
0: jo sí que ploro. Ara.
2: Malcolm sent Elsa de Frozen ara mateix.
0: Estem escoltant Frozen.
3: Jo sempre he estat Elsa.
4: Per què?
0: Ara, ara, ara. Ara, ara. Power ballad.
2: Rompe,
0: ara,
2: rompe.
0: Rompelo. Voy con todo. Ara.
3: Let it go! Let it go!
0: Eh? Voladura de ganchitos. Eh? Nocilla per terra.
4: Això seria un altre capítol, les músiques que sonen.
3: No, no.
0: És curiós, jo pensava, jo, de la mateixa manera que vaig dir aquí, en aquesta taula, que la gastronomia argentina em semblava com una mena d'extensió al menú infantil a tot un país, tot sí, i que recordo. A mi m'agrada molt menjar en argentí.
4: Després ho vas arreglar.
0: No, jo soc molt fan, igualment. Però em sembla que és l'única data en la que realment parlen de John Williams, l'Oscar, no sé què tal. En realitat, a la infantesa és l'únic moment on escoltes tota l'estona bandes sonores.
4: És veritat.
5: Si bueno, però també Baby Shark, eh?
0: Baby Shark, també.
5: Ah, vull dir que ja també càstigs, eh?
4: Mira, l'última.
2: I Detalles, també sona molt.
4: Detalles, aquesta també l'heu portat. Clar.
0: Olivia.
4: Olivia.
2: És la seva preferida sempre, dels nens petits.
0: No, no, es posen bojos, eh? Sí. I aquí, en aquesta casa, es va fer una versió, en comptes d'Olivia, Rafinha, que en els cumples de la meva escola sempre sona.
4: Ah. Otero, és que hem d'acabar. Passeu un bon cap de setmana.
5: Igualment.
4: Claudio, Laura...
0: Claudio, et mors de gana de venir a una d'aquestes festes, Claudio.
4: T'acompanyarem un dia.
0: Tens fomo.
4: És moltíssima la capibara, eh? Apa, adéu, estem amb la capibara.
0: No, i amb la capibara.
6: El balcó.
7: Hola.
8: Hola.
9: Has pensat que una ola pot explicar quin és el nostre tarannà? És una ola de milers d'anys de trobades. Dels grecs als romans, del modernisme al surrealisme. Una ola a tothom. Una ola a la pau i a tot allò que ens uneix. Catalunya és un poble de trobades. Hola, món. Hola, Papa Lleó 14. Benvinguts a Catalunya. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
10: Con Línea Directa el éxito está asegurado y suena tal que así.
11: ¡Valorado!
10: Claro, porque nuestro seguro de coche es uno de los mejor valorados en España.
11: 100% asegurado.
10: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
12: Traemos malas noticias. El hambre se ha disparado en los últimos años y hoy uno de cada tres niños y niñas en el mundo está en peligro. La buena noticia es que en Save the Children sabemos lo que hace falta. Hace falta experiencia, hace falta alimento terapéutico, pero sobre todo, haces falta tú. Hazte socio o socia en savethechildren.es.
13: Necessitaràs pneumàtics nous aquestes vacances? Arriba el Festival del Pneumàtic a Rodi, el Black Friday de l'estiu. Pneumàtics sense IVA. Sí, sí, sense IVA en pneumàtics i a l'estiu. Només aquesta setmana, entra a Rodi.es i estalvia't l'IVA amb el nostre Festival del Pneumàtic. Posa en marxa les teves vacances a Rodi Motor Services. Motor de confiança.
6: La graderia del balcó. Amb Joan Tejedor.

Bona tarda, benvinguts a la graderia del balcó. És divendres 6 de juny. El Toni Suárez segueix el control tècnic. De seguida juguem el qui signa en base a aquesta divertidíssima campanya electoral que ens han deixat les eleccions del Madrid. Però abans repassem tot el que ha passat aquest divendres 6 de juny al món de l'esport.

0: Dia que s'ha fet oficial que el Barça farà l'estatge de pretemporada el 27 de juliol fins al 3 d'agost a les instal·lacions de la Federació Anglesa a St. George's Park, com va fer el 2014 i el 2016 amb Luis Enrique per preparar la propera temporada. L'Espanyol ha tancat també el tercer partit de la pretemporada al camp del Middlesbrough, l'1 d'agost, després de jugar amb l'Olot el 18 de juliol i amb el Burnley el 29. I d'aquesta que s'acaba, Lamin ha estat proclamat millor jugador de la passada Lliga. Avui Lamin ja vol amb tota la selecció de la selecció espanyola masculina cap als Estats Units, mentre la femenina rep a Anglaterra, ara a les 9, a Son Moix, en un partit clau per la classificació del Mundial. És un duel directe per la primera plaça del grup. Espanya necessita guanyar per més d'un gol de diferència per aconseguir el gol average. A l'11 d'Espanya hi ha 8 jugadores que han estat al Barça aquesta temporada. Hi ha Catacol, hi ha Una Batlle, hi ha Irene Paredes, hi ha Mapi León, hi ha Patrick Guijarro, hi ha Alexia, hi ha Vicky López, hi ha Salma Parayuelo. A més també hi ha dues ex-blaugranes, com són Mariona o Lucía Corrales, i completa l'11 Edna Imade, la jugadora del Bayern de Múnich. Per tant, Espanya afronta aquest partit a partir de les 9 de la nit. Per ser en futbol femení, l'Espanyol ha renovat Lucía Vallejo fins al 2028. I a les 9 també se la juga el Sabadell, que ha de remuntar un 2-0 contra el filial del Real Madrid a la nova Creu Alta. Núria Vilamala, bona tarda.
1: Què tal, Teje? Bona tarda.
0: Sold out d'un Sabadell que busca, no diré el miracle, però sí una gesta complicada.
1: Sí, perquè va perdre 2-0 a l'Alfredo Di Stéfano al partit d'anada. Per tant, el Sabadell, mínim Teje, ha d'igualar aquest resultat. I dic mínim perquè amb un 2-0 hi hauria pròrroga, però no hi hauria penals i es classificaria el Sabadell perquè va quedar més ben classificat que el Real Madrid-Castilla a la Lliga regular. Per tant, l'objectiu mínim, aquest 2-0, Teje, la part bona és aquesta, que en cas d'arribar a la pròrroga es classificaria el Sabadell. L'ambient aquí a la nova Creu Alta és increïble. Teje, hi ha hagut una rebuda espectacular a l'equip i ara el que toca és que el Sabadell intenti fer la feina al terreny de joc i aconsegueixi el bitllet per la final del play-off d'ascens a segona divisió.
0: Per tant, veurem si el conjunt arlequinat acaba d'obtenir el premi gros a la bona temporada que ha fet. Gràcies, Núria. T'escoltem a partir de les 9:10 a Carrusel Deportivo, perquè amb el partit de la selecció femenina, amb el del Sabadell i amb la resta de cites esportives tenim Carrusel a partir de les 9:10. Per exemple, la cita que té la penya que lluita a casa, a l'Olímpic, per seguir viva els quarts de la CB. Pol Riera, bona tarda.
2: Bona tarda. La penya vol forçar el tercer partit d'avui a les 9 del vespre contra el Baskonia a l'Olímpic de Badalona. El Joventut rep l'equip basc en el segon partit d'aquests quarts de final de play-off de la Lliga ACB. I els ha d'anivinat que van patir una derrota a Vitoria en un partit que van competir de tu a tu, però que se'ls escapa en l'últim quart. Els verdinegres necessiten guanyar davant d'un Olímpic que preveu reunir més de 10.000 espectadors. I de fet, si la penya avui perd, dirà adeu a la temporada. D'altra banda, en el duel entre tècnics catalans, el València de Pedro Martínez va guanyant a la pista del Bilbao de Jaume Pons Arnau, i amb aquest resultat el conjunt valencià aconseguiria el bitllet per les semifinals.
0: En bàsquet, per cert, dilluns es posen a la venda les entrades del Catalunya-Gran Bretanya del 28 de juny al Nou Congost. En tenis, Marcel Granollers defensarà el títol de dobles a Roland Garros. Demà tenim la final femenina amb una bona història. Jan Videman, bona tarda.
3: Bona tarda. Aquest migdia el barceloní Marcel Granollers i l'argentí Horacio Ceballos han aconseguit la classificació per a la final de dobles de Roland Garros. La parella disputarà la seva segona final consecutiva a París després d'haver aixecat el títol l'any passat. Demà, a partir de les 11 del matí, intentaran revalidar la corona davant del finlandès Harri Heliovaara i el britànic Henry Patten. Pel que fa al quadre individual masculí, ja tenim un finalista, és l'alemany Alexander Zverev, i el seu rival sortirà de l'altra semifinal, que enfronta els italians Matteo Arnaldi i Flavio Cobolli. En categoria femenina, la final també ha quedat definida, la disputaran la jove russa de 19 anys, Mirra Andrejeva, actual número 8 del món, i la polonesa Maja Kalinska, número 114 del rànquing i gran revelació del torneig. Kalinska ha fet història a Roland Garros en convertir-se en la primera jugadora que, després de superar la fase prèvia, arriba a una final del torneig parisenc, una fita sense precedents que recorda l'extraordinari camí d'Emma Raducanu a l'Open dels Estats Units del 2021. A més, si Kalinska aconsegueix el títol demà, faria un salt espectacular al rànquing mundial, on passaria de ser la 114 a ser la 14a. Per tant, guanyaria 100 posicions de cop.
0: Per tant, és un bon cap de setmana per estar pendents de Roland Garros. I en handbol, Pol, el Barça ja és a semifinals de la Copa del Rei.
2: Així, ha superat avui l'Atlètic Valladolid i s'ha classificat directament per les semifinals de la Copa del Rei. Els actuals campions de Lliga i de Copa han guanyat el sisè classificat de la Lliga Sobal per 38-24 en un partit que ha tingut un inici força trebat i amb poca intensitat. De fet, no ha estat fins al minut 23 que els de Carlos Ortega han aconseguit posar-se per davant en el marcador. Els blaugranes jugaran les semifinals de Copa demà contra el Nava. Jorge Sicusa ha patit un esquinze al turmell esquerra i es perdrà tant les semifinals com la hipotètica final. També serà dubte per la final de, per la Final Four de Colònia de la setmana vinent.
0: El cap de setmana que ve és el cap de setmana gros de l'handbol, en què el Barça s'enfronta a la semifinal a l'Alborg. Ho viurem tot divendres que ve a la prèvia. En hoquei patins també tenim en joc les semifinals de la Lliga, de l'hoquei Lliga, amb un Barça-Igualada avui amb el tercer partit de semifinals. L'eliminatòria estava empatada mentre el Calafell busca sobreviure amb el Liceo, Jan.
3: Exacte, fa tot just uns instants que ha acabat aquest tercer partit de la semifinal entre Barça i Igualada, amb victòria in extremis del Barça a domicili, 1-2, un triomf que permet als de Ricard Arés tornar-se a avançar a l'eliminatòria, 1-2, i recuperar el factor pista que havien cedit dilluns passat al Palau Blaugrana. Amb aquest resultat, el Barça recupera l'avantatge de camp que havia perdut dilluns i deixa l'eliminatòria ben encarada, amb tot per decidir el quart partit que es disputarà aquest diumenge novament a Igualada. Si fos necessari, hi hauria un cinquè al Palau. Per tant, pas important pels blaugranes, que tenen l'objectiu de tornar a la final de l'hoquei Lliga i defensar el títol conquistat la temporada passada. I ara també, a partir de 8:45, el tercer partit entre el Calafell i el Liceu, amb tot per decidir. És difícil, perquè el Calafell ha d'aixecar el 2-0 en contra contra el gran favorit, que és el Liceu Gallec. Per tant, veurem què passa amb el Calafell, que se juga tot a caixa o faixa en el partit d'avui a partir de 8:45.
0: Seguir viu a l'eliminatòria, intentar el miracle, o si definitivament el Liceu és el primer finalista a l'espera del que passi entre el Barça i l'Igualada després d'haver sigut el primer de la fase regular. En motos, Marc Márquez ha començat bé el cap de setmana, però ha anat de més a menys, Pol.
2: Així és, Marc Márquez ha acabat la pràctica del Gran Premi d'Hongria de MotoGP amb el setè millor temps i ha passat directament a la Q2. Pedro Acosta ha liderat la primera jornada d'entrenaments, mentre que els altres dos catalans, Maverick Viñales i Àlex Rins, hauran de passar per la repesca. El tro de Cervera havia estat el més ràpid als entrenaments lliures del matí al circuit de Balaton Park, marcant el millor registre de la sessió. De fet, el pilot de Ducati no liderava uns entrenaments lliures des de feia just un any, precisament també a Hongria. Escoltem Marc Márquez parlant sobre les seves limitacions físiques.
4: Es lo más complicado que tengo en este momento. Quiero ir rápido, pero no puedo todas las vueltas. Si no, no llego el domingo. Así que, bueno, tengo que tirar a ratos, tirar a vueltas. La velocidad está, pero bueno, luego esto también es muy difícil mantener la concentración y tener las referencias justas. Por eso también en el time attack me he ido largo.
0: Marc Márquez, mica en mica, intentant recuperar el físic en una temporada complicada per ell. I en Fórmula 1 tenim un dels clàssics del circuit del Mundial, és el Gran Premi de Mònaco. Avui a la segona sessió de lliures el més ràpid ha estat Lewis Hamilton amb el Ferrari per davant del seu company Charles Leclerc. El tercer ha estat Max Verstappen amb el seu Red Bull, mentre que, pel que fa als pilots espanyols, Carlos Sainz ha estat 12è i Fernando Alonso ha estat 20è. Falten 20 minuts per les 9 de la nit. Juguem al qui signa.
5: La graderia del balcó, amb Joan Tejedor.
6: Ui!
7: Sento res. No sento res.
6: Que justet us va venir, de tenir Arteta i de gaudir d'aquest futbol xampany.
7: El parcètico de Madrid hagués sigut això.
8: M'agrada el concepte futbol xampany. M'ha agradat aquest concepte.
7: És boníssim aquest concepte.
6: Era irònic. El futbol xampany és més el que fa Luis Enrique. Però, ostres, quina final...
7: Però el PSG tampoc va ser el PSG de sempre,
6: És que té molt mèrit la final que va fer l'Arsenal,
9: Molt.
10: Però, té futbolistes per fer una final molt millor. Sí, em refereixo a nivell d'estètica de futbol, però vaja, sí.
7: Que avorrit que va ser, que bé que ens ho haguéssim passat si hagués arribat al Barça.
9: És perquè tothom està pensant en el Mundial? Això?
10: Home, tu veies la pròrroga, tu la veies, i la meitat de jugadors s'estalviaven les carreres i tal.
7: Arbitro l'hora.
10: Jo veies a Dembélé i Dembélé no juga la pròrroga perquè...
6: Es trenca.
7: Anava supercoix.
10: Però veus altres futbolistes que... Sí, això...
7: Era pròrroga de no fer-se mal.
10: Una pròrroga al febrer potser s'haguessin esforçat una mica més.
6: La fuga de negociando gasolina,
10: Sí, per això.
7: Per què no ens carreguem ja les pròrrogues en directes als penals? És que és una cosa...
10: Més curtes. L'altre dia ho parlàvem, una mica més curtes.
6: Sobretot des de cara ja a la directriu de donar tot el temps afegit que es perd o més o menys intentar-lo recuperar.
7: Si
6: sumem l'afegit de la primera, l'afegit de la segona...
7: Molts
9: minuts, molts. I t'afegeix una...
6: I l'afegit de la pròrroga...
9: I una variable més, el canvi climàtic i la calor, que la gent està més cansada, perquè ho he llegit...
7: Amb les finals a les 6 de la Champions...
6: Mira, és un tema molt interessant, me l'apunto per la grade.
9: Mira.
6: Però, només amb els 90 minuts i els afegits ja sumes 120.
9: clar.
7: Per això...
6: Em sembla, no? No, ara m'he colat. 110, però... Perquè van ser, no, van ser 20 minuts dels afegits. O sigui, ja sumes 110 minuts. Ja
10: és... Potser una part en tindríem
6: prou. Ja sumes més d'una part de la pròrroga amb els
7: afegits.
6: Mira, te
7: la jugues a 15 minuts i si no vas a penals. Però jo ja us dic, aniria directíssima a penals.
11: Jo també, directe a penals.
10: Canvia normatives la FIFA, que no serveixen per res, i després...
7: Perquè, a més, així crec que s'espavilarien, saps? Vull dir, no crec que... Ara penso que és... Bueno, arribem a penals i ja ho veurem. Crec que si fos directe a penals, aniríem per feina.
9: Ja, t'ho he ajudat.
6: Ara n'han fet una de molt rara pel Mundial, per les pèrdues de temps. Que...
10: Els canvis, no?
6: Si jo, que sóc el més innocent del món, ja li veig la trampa, imagina't si fos seleccionador, no? Que és aquesta dels canvis, que diuen no, 10 segons per canvi, i si no, si trigues més de 10 segons, el que entra s'ha d'esperar una jugada més per entrar. Jo vaig guanyar en el minut 90, faig el canvi en pilota a favor meu, perdo 2 minuts, i tal com saco de banda la foto fora del camp a l'altra punta, però ja és jugada nova, ja pot entrar el meu. I a la pràctica faig el que faria, que és pilota 90 metres i he perdut els 2 minuts, no?
10: Sí, sí, sí.
7: Per què hi meten aquestes coses?
6: Fem coses absurdes.
7: Vagin directe a penals.
6: Aquest cap de setmana estarem entretinguts perquè diumenge hi ha eleccions al Madrid.
7: Home, ens ho passarem bé, segur. Perquè ja ens ho estem passant bé ara.
6: Anem amb algú o no?
10: No.
7: Ai, no.
9: Hem de?
6: No.
9: Ah, vale.
7: És absolutament igual.
11: Però jo crec que ja està més que decidit, no?
6: No ho sé.
7: Des del primer dia que surti i diu convoco eleccions, està decidíssim. Ai, Tejé, no ens posis aquí al Madrid.
9: A veure, això és el Madrid?
6: Avui això és un contracte.
10: Avui ens fem madridistes, avui?
7: Ai, no, no mai de la vida.
6: Enrique Riquelme guanya les eleccions al Madrid.
7: Show, val.
6: Diumenge. Dilluns, tal com va prometre l'altre dia l'Hormiguero, paga la clàusula de Haaland. Dimarts, truca a la porta i li diu, escolta, Jan,
7: no.
6: Aquests 100 milions d'euros que l'Atlético no vol per Julián, jo te'ls accepto per Mbappé. I la porta es pregunta, signo o no signo?
11: Uf.
7: Ai, perfecte. Jo tinc...
9: Ja l'Mbappé és la pregunta?
7: O sigui, jo tinc la resposta claríssima.
6: El Madrid fitxa Haaland i el Barça fitxa Mbappé.
7: Jo tinc la resposta claríssima, és no.
9: El Madrid fitxa el Haaland i nosaltres l'Mbappé.
10: Sí, sí, sí, sí, sí.
11: Home, jo sí, així, a priori, signaria, eh? Però m'ho haig de pensar.
10: Sí, jo sí signaria. Bueno, bàsicament, primer de tot, perquè bueno... A veure, ara tornem a la mateixa dels guys, no? De que en un mateix vestidor, però que jugues amb el Madrid, que juntes Mbappé, Haaland, Vinicius, Bellingham, tots, que és igual.
7: No, perquè no s'entenen, no s'entenen.
10: Després passa el que passa durant la temporada, no? Però...
7: Cap por.
10: Bueno, és a dir, si et fixes només en l'Mbappé futbolista, millor davanter centre no trobaràs amb Haaland. Més gols? Digue'm algun jugador d'Europa que hagi fet més gols que Mbappé aquesta temporada.
9: Però, perdó, allà on està l'Mbappé no guanyen Harry la Champions, Kane, però... No guanyen mai la Champions, eh? Si ets portant la molet, que et fa molt guanyar aquesta
7: Champions. No
10: jo fixo amb l'Mbappé futbolista. L'Mbappé futbolista. Que surti la Champions ja directament, eh?
9: Bueno, perdó, és que es saqui directe. Però potser és portar la persona que no ens farà guanyar la Champions.
7: O sigui, no signar vol dir que el Madrid igualment feixa Haaland? No, no?
6: No. No, sí, o sigui, és a dir, sí, sí. En aquesta situació...
7: Ah,
6: si tu arribes al punt que Riquelme és president del Madrid, un altre meló, no sabem si serà un bon o un mal president, amb Florentino sabem què hi ha, amb aquest no. Aquest és president i Haaland
7: vale, ja està
6: al Madrid.
7: Allà.
6: I amb
7: vale.
6: aquest president i Haaland al Madrid tu has de decidir si vols Mbappé o li dius no, Mbappé te'l confites.
11: A mi, és que em tira enrere, és que estic convençut de que Mbappé és un tio conflictiu.
7: Total. Home, Mbappé ho dinamitaria tot. I per mi aquest és l'argument claríssim per dir no.
11: I genera mal rotllo.
7: Ho dinamita tot.
11: Sí.
7: I ara el Barça, amb el que ens ha costat generar l'equip que hem generat de nanos joves, de família, d'aquest sentiment tan bonic i del que ens sentim tan orgullosos, un tio que ens ho dinamitaria tot, no, gràcies. Per molt bon futbolista que sigui, que és evident que és el que diu l'Arnau, que segurament, si no és el millor, és dels millors que hi ha ara mateix. Però jo no vull que dinamiti el meu vestidor.
11: Però, Gemma, és que és molt bo, eh? I et garanteix, què?
7: Però mira què diu la Laura.
11: Gols?
7: Mira el PSG, mira el Madrid.
9: Però és veritat que tens el Hansi Flick com a entrenador, també. Vull dir que és veritat que...
7: I la Mins,
9: i... Clar, però vull dir que venim d'una dinàmica, que és veritat que aquest senyor Mbappé ha estat amb entrenadors X, que no són Hansi Flick.
7: No, però ha tingut Luis Enrique, eh? A mi no em toca Luis Enrique, ja ho sabeu,
9: Això és veritat. Ja, això és veritat.
6: I te'n va fotre 4 amb Luis Enrique.
9: A mi...
7: Sí.
11: Però, guai,
10: sí, no, no. Mira, quan va marxar Mbappé del PSG, tampoc Luis Enrique no es va posar a plorar, tampoc, ni res.
7: Vamos.
10: Va dir que ara controlaria totes les situacions.
7: I és el que ha fet.
10: És la gran frase, no?, de controlar totes les situacions, totes, i dos Champions, no?
7: És el que ha fet.
10: Sí que és
7: veritat. No, és que no.
10: Però com a qualitat futbolística, jo crec que el gran problema que té Mbappé és que jugava a la posició de Vinícius, no?, i que al final és a dir, que la compenetració amb Vinícius... Si hagués funcionat la compenetració amb Vinícius-Mbappé, jo crec que no s'estaria parlant tant de que Mbappé dinamita el vestidor, tal. Bueno, no sé, potser també és una cosa és portar l'altra, no? Amb Lamine no es menjarien, diguem-ne, al camp.
7: No són incompatibles.
10: Posició. Hosti, i estàs fitxant 50 gols per temporada, eh? És que el gran problema del Barça aquesta temporada ha sigut també, falta de gol.
7: També seria divertit fitxar Mbappé i veure els madridistes. Vull dir, veure la reacció madridista, eh? Aquesta, això també seria... No, això
10: i per 100 milions d'euros, m'estàs dient.
7: Això clar, mola bastant.
6: El Madrid va fitxar gratis, no té amortització, per tant, econòmicament no li impacta vendre per 100 milions. I...
7: Ai, però és que quina mà.
6: Però és un malvull treure de sobre.
9: Jo crec que sí que el compraria, també, eh? Perquè penso que després inclús te'l pots revendre i treus més pasta.
7: Especuladora.
9: Exacte, especulant amb l'emblema Mbappé. Jo crec que després és un actiu que en el fons el podràs col·locar en aquest sentit i et pot ser inclús per si un any no ens funciona i acaba sent un fracàs com estem ara vaticinant i encara que ens foti molts gols no guanyem res i tampoc acaba salvant-nos en cap cas cap temporada de res, doncs dius, escolta, pos fora i em pots treure inclús un rendiment. I fitxem nosaltres el Haaland l'any següent.
7: És que és un tio que no...
6: Quan Haaland no funciona el Madrid...
11: Clar, nosaltres ara el vestidor de Galls que tenim el Lamin.
7: Lamin, si no ho és ja, més, ho no? Serà.
10: Rafinha.
7: Rafinha no el trepitxi.
6: Rafinha és un caràcter molt col·laboratiu, molt altruista.
7: Sí,
6: així,
7: sí. No, a mi no em fa...
6: El que tenim Galls en un punt, que se m'entengui la paraula de divo, el que més s'hi pot assemblar és Lamin, i tot i així em sembla
7: correcte.
6: Que és un xaval prou
7: normal. I encara li falta molt.
10: És a dir, vosaltres li pregunteu a Lamin Yamal si li agradaria que fitxéssim Mbappé i diria que no? Jo crec que no. Jo crec que diria que sí. Jo crec que diria que sí.
7: M'inflaran
10: Mbappé amb Lamin, jo crec que s'inflaria, però a gols, però més encara. Seria una barbaritat. L'únic problema que li veig a Mbappé, i en el sistema de Hansi Flick, és que Luis Enrique, ja ho diu al seu documental, Mbappé és un tio que no defensa. Punt. No defensa.
11: Bueno, però és que és davanter. I no
7: però sí, Pep, però els necessites.
10: Però crec que en el sistema de Flick els primers que pressionen són els davanters. Ah, i veus a Rafinha córrer.
7: Mira, Rafinha, si no
10: demà, i ja tens a Lamin...
7: Que ja et fa aquest paper de...
10: Que ja fa aquest paper de nen mimat. D'espenjat, que és el que potser el que més li permets no fer la pressió, no baixar tant, i Mbappé seria una altra peça d'aquestes.
7: No, és que em fa molta madre aquest senyor.
6: És més, ha sigut la manera de ficar en vereda a Lamin. Flick ho va dir en una roda de premsa, va dir, jo li he dit a Lamin que quan vegi que no fa el treball defensiu, entendré que no està bé de la lesió i, per tant, el trauré del camp. O sigui, ha sigut la...
10: Sí, tant, i tant.
6: En canvi, si ve un tio que ja d'entrada dius no, aquest com que juga al davant de centre, com quan jugava Messi de fals 9, que ja l'alliberaves de pressionar, que per això Messi va al mig, perquè Guardiola diu és que per les bandes no el puc posar a seguir un carriler. Faig el mateix amb Mbappé, és molt fàcil que la mina et digui ah, aquest ha alliberat, llavors jo...
7: Veus com està dinamitant, ja? Només arribar i està dinamitant. Jo passo.
9: Per què no el Hansi Flick diu, no, tu també faràs el mateix que et digui jo?
10: El tema és aquest.
9: Tu també.
10: Mbappé, quan ha cregut amb l'entrenador, la primera part de la temporada que fa amb Xavi Alonso, quan ha cregut amb l'entrenador, va fer 30 gols. I després, quan li han vingut a Marbeloa i ja no ha cregut amb la figura...
7: I els altres, sí.
10: Que si el Genoi, que si l'Hamburg...
7: És que, per favor, eh? Per favor.
10: Jo parlo de la part futbolística d'Mbappé.
7: No, és evident, és indiscutible, és indiscutible. Però és que és un tio que s'esborra quan... No.
11: Hansi Flick els té ben posats, però és que Luis Enrique també, i no ho va aconseguir, amb Mbappé.
7: I mira què ha aconseguit sense Mbappé.
9: Però també perquè la plantilla...
7: No, és que per mi és un no claríssim.
9: Però la plantilla és diferent, també, eh? O sigui, el Madrid tampoc no són tots amics, no hi ha aquest caldo.
7: Per això, per això. No cal que vingui aquest senyor a destrossar-ho tot.
9: Però que vull dir que el Luis Enrique tampoc ha pogut fer res, però perquè tampoc l'equip propicia que pugui canviar-se la dinàmica de l'equip. En canvi, jo crec que el Barça no té res a veure amb la plantilla del Barça, sense tenir ni idea, jo, eh? Però crec que és molt diferent i que a vegades és veritat que una peça, una persona que et pot distorsionar, si està en un grup que rema cap a una banda, aquesta peça s'acaba sumant a la... O sigui, que també hem de fer la lectura positiva.
11: A mi
9: que
11: em genera més dubte...
7: Àmbits, o no, Griezmann també havia de funcionar i no va funcionar. Correcte. I, evidentment, va per uns Griezmann, enteneu-me, vull dir
11: que és
7: 10 vegades millor.
11: I Julián Álvarez pot passar el mateix, si realment l'acabem fitxant. A mi el que em genera més dubte d'això de l'Mbappé...
7: Però
11: a mi el que em genera més dubte de l'Mbappé és això, és la seva actitud. I que això pugui distorsionar...
7: És que
11: doncs,
7: ningú el discutirà futbolísticament. Bueno, crec que ningú el discutiria futbolísticament.
11: No, això és que no es pot discutir. És boníssim, aquest nen.
10: El que no es pot discutir és que Flick ha aconseguit que, tots els futbolistes acabin sumant al projecte.
7: Fins i tot jo, Cancelo.
9: Sí, jo crec que estem votant si creiem en la rehabilitació o no.
6: La reinserció,
10: jo crec.
7: La reinserció.
10: Futbolísticament
7: la Mbappé, no.
10: Futbolísticament no hi ha dubte. El problema és a dir, el gran dilema és si s'integraria en un Barça...
7: No penso en
9: la reinserció. Jo hi crec. Jo voto que sí. Porta aquest paper que
6: entre això i la dinàmica del grup... Laura, quina coordinadora pedagògica s'ha perdut l'escola pública d'aquest país, eh?
7: Tampoc tenim clar, tampoc tenim clar.
6: Ara que estem lluitant pels drets dels mestres, dona sentit a que gent com Laura Estrada es vulgui dedicar a aquell sector. Jo vull que l'institut on vagin les criatures de la meva família i dels meus amics tingui una coordinadora pedagògica com tu.
7: Tampoc tenim clar que tots aquests divos al Madrid s'entenguin, eh? Vull dir, si no s'entenen ara, imagina't si li ensumes un altre.
6: Sí, sí.
7: Compte.
9: Que explotin ja.
7: Compte.
10: Per 100 milions d'euros jo m'arrisco.
9: Jo també.
11: Jo,
10: per 100 milions d'euros, amb aquest preu jo m'arrisco.
9: I si no, revenem, tu, ja està.
11: A mi em dones a escollir Mbappé, Julián Álvarez, i em quedo Mbappé, eh?
10: Evidentment.
11: Bueno, evidentment, sembla que Julián Álvarez sigui qui ara...
10: No, vull dir, ningú ha dit que Julián Álvarez estigui al nivell d'Mbappé. Tampoc està tan, és a dir, tampoc no està tants esgraons cap avall, em refereixo. És a dir, entre 100 milions per Julián o 100 milions per Mbappé, jo crec que els pago per Mbappé.
11: Sí.
9: Sí. Ai, el Pep, que s'està...
7: No, Pep, m'has mirat en plan, t'estic abandonant.
9: Vinga, Pep.
11: És que a mi Mbappé m'agrada molt. Molt. Molt.
7: Traieu aquest clip, si us plau.
11: No, però és veritat, ho he defensat des del principi, eh? Per mi, Haaland i Mbappé són els dos millors jugadors del món. Lamine Yamal també, eh?
7: A banda.
11: Però, encara ostres, és que

0: passi a partir de diumenge, si és que hi ha partit o no, si arrasa Florentino, que és el que tots podíem pensar quan va convocar eleccions, doncs la vida seguirà igual. Josep, digue'm.
1: No, Teje, que ara mico tot tancat, ja ens diràs que si tu firmaries, no? Perquè no et mulles mai, per tant...
2: Ja.
3: Uf.
0: Jo en aquesta tindria molts dubtes.
2: I?
0: Crec però que no signaria.
2: No signaries.
4: Visca el Barça i visca Catalunya.
0: Crec que no signaria.
2: Catalunya.
0: Crec que no signaria, però em costaria molt.
2: No creus en la reinserció, ja està, no passa res.
0: Josep Bartomeus, Arna Montserrat, Laura Estrada, Gemma Alegrí, bon cap de setmana.
4: Adéu.
5: Adéu. Adéu. Adéu.
6: I acabarem recuperant algun dels millors moments del Quet i Jugues que hem fet aquest migdia des de Tarragona. Un programa especial que podeu recuperar al web de Ser Catalunya i a les xarxes del Quet i Jugues a motiu que la segona etapa del Tour de França aquest estiu sortirà des d'allà, des de Tarragona. El director de la Volta a Catalunya de ciclisme, Rubén Peris, ens ha explicat que des del 2003 van començar els primers contactes per portar la sortida del Tour a Barcelona, que va quedar la cosa una mica així, es va aconseguir aquella etapa del 2009, però havia quedat en stand-by, i finalment s'ha aconseguit portar aquesta etapa a Barcelona i l'Ajuntament ha accedit a descentralitzar-la pel territori, per això la segona sortirà des de Tarragona, la tercera des de Granollers, i destacava sobretot el director de la Volta l'impacte que suposa per Barcelona, per Catalunya, en aquest cas també per Tarragona, el fet d'acollir un esdeveniment així.
7: Després dels Jocs Olímpics és l'esdeveniment més important que es farà a Barcelona o a Catalunya.
8: Sí, sí. A més, com ho ha dit l'alcalde, el Tour el veuen 190 països. Hi ha tres esdeveniments al món que els veu tothom. Podem parlar de la NBA, en fi, cadascú, però que nosaltres, que ens afecti molt directament, és el Campionat del Món de Futbol, que comença aquí 4 dies,
9: i me'l vull acabar,
8: però és cada 4 anys. Els Jocs Olímpics, cada 4 anys, i el Tour de França, cada any. O sigui que aquesta quantitat de públic que veu el Tour, el fet de que Tarragona sigui sortida de la segona etapa, moltíssims milions de persones veuran que Tarragona surt al Tour.
6: Ja que érem a Tarragona, també hem parlat, òbviament, del Nàstic, que ha tingut una temporada complicada. De fet, hem sabut avui que Pablo Alfaro no seguirà la banqueta del Nàstic. Ha aconseguit salvar la categoria i, a partir d'aquí, a reconstruir. L'alcalde Rubén Viñuales, recordem que l'Ajuntament té part de l'accionariat, ha reivindicat el que suposa el Nàstic com a tret identitari també per la ciutat.
10: Tu has d'entendre que el Nàstic no és només un club de futbol, és molt més que això. I has d'entendre que forma part de l'ànima d'una ciutat i que guanyar és molt important a la vida, però com guanyes i amb quins valors guanyes potser ho és més. I has d'entendre que el Nàstic també és l'esport base i que el Nàstic no pot ser que sigui només de base de cartera, sinó que ha de fer que pugi gent d'aquí, de la casa.
6: Doncs tant de bo que el Nàstic pugui fer una molt millor temporada l'any que ve i tornem a veure lluitant per pujar de categoria, i més després de com de cruels van ser les últimes vegades que es va quedar a les portes de tornar al futbol professional. Ara a les 9... el Sabadell intentarà redreçar el camí per fer-ho, ha de remuntar un 2-0 amb el Castilla, amb el filial del Real Madrid, i també a les 9 comença l'Espanya-Anglaterra femení, la classificació pel Mundial, en què la selecció espanyola necessita guanyar i fer-ho de més d'un gol per recuperar-li també la baraja a Anglaterra i situar-se primera de grup i dependre de si mateixa per ser directament al proper Mundial sense haver d'estar pendent de tercers i de repesques. Amb això acabem la setmana. Ja sabeu que ens espera un cap de setmana intens, que coronarem les eleccions del Madrid diumenge. Gràcies a tots per escoltar-nos. A 11:45 de la nit, al Larguero, com sempre. Adéu-siau.
11: La graderia del balcó, amb Joan Tejedor.
12: Ostres, tu, quina boca més petita que tenen els contenidors grocs. No hi ha manera que pugui ficar-hi aquesta regadora vella.
13: No és que tinguin la boca petita, és que a vegades hi volem posar allò que no toca. El contenidor o el cubell groc, només amb vasos de plàstic, llaunes de conserva o tetrabrics.
14: És un missatge del Consorci del Bages per a la gestió de residus i Ecoembes.
3: Si has notat que últimament no hi sents com hauries de sentir i et costa captar sorolls, paraules, no creus que t'hauries de fer una revisió d'oïda? Audiocàlia. Podràs provar els audífons que més s'adaptin a tu. Fàcils de manipular, recarregables, discrets, de tot tipus. També amb connexió Bluetooth. Treballen amb les millors marques del mercat i la màxima garantia. Per què no ho proves? Segur que si vas a Audiocàlia, sortiràs content.

0: La Curva de Jesús. 20 años del accidente de Metro de Valencia. Un podcast de Joan Gimeno en Hora 25 con Aymar Bretos.
1: Si has notat que últimament no hi sents com hauries de sentir i et costa captar sorolls, paraules, no creus que t'hauries de fer una revisió d'oïda? Audiocàlia. Podràs provar els audífons que més s'adaptin a tu. Fàcils de manipular, recarregables, discrets, de tot tipus. També amb connexió Bluetooth. Treballen amb les millors marques del mercat i la màxima garantia. Per què no ho proves? Segur que si vas a Audiocàlia sortiràs content i agraït, perquè la teva oïda es mereix sentir-ho tot. Audiocàlia, carrer Àngel Guimerà 17 de Manresa. I a Solsona, al passeig Pare Claret 6.
0: Que son dos días con Javier del Pino. Cadena Ser, el poder de la conversación.
2: En el cine láser prometemos contar la realidad a través de las películas.
3: La realidad es para los periódicos y la televisión. Mira el resultado, culpa de tanta realidad, el país está a punto de explotar.
4: Y como Chus Lampreave, siempre diremos la verdad.
5: Ya me gustaría a mí mentir.